0: Cambia, todo cambia, dice esta canción, y es verdad que el lunes, en esta casa, en esta radio, en su radio, van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que la SER seguirá siendo la SER, seguirá siendo su casa. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
1: Cadena SER.
2: Allá on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la cadena SER.
2: Tot això passa aquí.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 28 d'agost i les estelades han tornat al Camp Nou. Ho van fer quan els jugadors van saltar al terreny de joc. Les 10.000 que l'ANC havia repartit a les portes de l'estadi s'hi van sumar les que es van desplegar al camp i les que molts aficionats havien dut des de casa. Van tornar i van tornar també els crits d'independència al minut 17-14. Un escenari que no es veia des del procés i que ha estat la resposta a l'actuació policial contra l'aficionat blaugrana, a qui van clavar cops de porra per d'una estelada al camp de l'Elx. Ara ho expliquem, però abans... Fa poca estona hi ha hagut un eclipsi lunar parcial. Si us heu llevat d'hora, cap a quarts de sis haureu tingut l'oportunitat de veure la lluna d'un color vermellós. Avui, però, serà un dia de sol, encara que amb alguns núvols que aniran marxant. Les temperatures mínimes una mica més baixes i les màximes es mantindran per sobre dels 30 graus. Això serà el litoral, perquè a la resta una mica per sota, però poca cosa. I pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora, normalitat. Joan Laporta volia que el que havia de ser un homenatge als jugadors del Mundial es convertís en un acte d'exaltació a l'estelada, i així va ser. Les 10.000 banderes que l'ANC va repartir a les portes de l'estadi, més les que duien els aficionats de casa, van ser les protagonistes del partit contra l'Atlètic. Nil Solà, bon dia.
2: Què tal, Gisela? Molt bon dia. Doncs el Camp Nou ahir va ser un clam, va respondre a la iniciativa que havia proposat a Joan Laporta, també a l'ANC. Més enllà d'aquestes 10.000 estelades, se'n va veure moltíssimes més al Camp Nou. Feia molt de temps que no se'n veien tantes, igual com els crits d'independència, iniciats per la grada d'animació, però recolzats pels més de 59.000 que hi eren presents a l'estadi, que van deixar molt clar que estan en contra de l'actitud de la Policia Nacional i de l'agressió que va patir l'aficionat del Barça a Elx, que lluïa una estelada.
1: No marxis, Nil, perquè de seguida tornarem amb tu per abordar la vessant més esportiva d'aquest partit, però és que l'actuació policial contra l'aficionat blaugrana que va dur una estelada al camp de l'Eix continua portant cua. Ara és Amnistia Internacional que reclama una investigació externa i independent i assegura que portar la bandera és llibertat d'expressió. A tot això s'hi suma que Esquerra ha aprofitat la polèmica per forçar un pronunciament polític a la cambra del Congrés. Xavier Balló.
3: Tot i que l'episodi d'Elx s'ha fet molt viral per la violència policial, el cert és que és força habitual que la policia requisi estelades en camps de futbol fora de Catalunya, justificant que la seva presència pot provocar i generar violència. Esquerra vol aprofitar la situació perquè el Congrés adopti una posició política al respecte i es garanteixi que la bandera independentista no es prohibeix als estadis de futbol, que no es dona cap instrucció política per retirar-les prèviament i que es posa per davant la llibertat d'expressió. També demana que el defensor del poble investigui les actuacions discriminatòries de la policia, la falta de neutralitat o fins i tot l'existència de grups d'ideologia autoritària dins dels cossos policials.
1: Gràcies, Xavi. També hem sabut que el Barça assumirà la defensa del menor. Serà l'advocat penalista Marc Molins qui se'n faci càrrec. I ara sí, Nil, torno amb tu, perquè partit que va acabar amb la victòria del conjunt blaugrana per 2-0.
4: És boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol!
5: Vamos!
1: I la retransmissió del Bermúdez, la victòria dels de Hansi Flick, Nil, posa de manifest un bon inici de Lliga.
2: Què tal, Gisela? Molt bon dia. Doncs victòria del Barça amb gols de Fermín i Rafinha a la primera meitat. Els dos futbolistes que ara mateix es col·loquen amb tres dianes com a màxims golejadors de la primera divisió, juntament amb Mbappé. El Barça, que ara mateix acumula 7 gols a favor i cap gol en contra. És un dels dos únics equips de primera divisió que encara no han encaixat gol i es col·loca líder en un gran inici dels de Hansi Flick, que hi van brillar amb un Gordon inspirat, amb un Pau Cubarsí a un gran nivell. El Barça juga el proper partit, el dilluns a 9:15 contra el Rayo Vallecano, també el Camp Nou. Ahir va ser la 20a victòria consecutiva dels de Hansi Flick com a local. Si guanyen el pròxim dilluns contra el Rayo, atraparien les 21 que va aconseguir l'equip de Rinus Michels les temporades 73 i 74.
1: I els agents rurals preveuen perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques per aquest divendres. El cos avisa que el risc d'increment augmenta i fa una crida a extremar les precaucions. En aquestes localitats, les activitats amb risc queden suspeses encara que ja hagin estat autoritzades. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic o encendre foc, incloent-hi les zones habilitades per fer-ho. I del foc a la pluja, perquè els alcaldes de les zones afectades pels aiguats, Roda de Barà o el Vendrell, asseguren que es tardarà encara a recuperar totes les destrosses. Apunten a possibles responsables, les vies del tren, els mans a dif, van fer de tap. Cristina Artacho.
6: És un dels problemes més greus que afecta Roda de Barà, on ja s'han pogut solucionar les incidències lleus com la neteja dels carrers. L'alcalde és Pere Virgili.
7: Demanar solucions a dif perquè augmenti la permeabilitat d'aquest pantà, d'aquesta enclusa que ens fa la via del tren de Barcelona a València, que fa que no deixi sortir lliurement aquestes aigües que baixen pels torrents, que han baixat sempre, però sembla que últimament en baixa més.
6: Un altre dels espais més afectats és la platja. S'ha pogut adaptar per fer-ne ús, però faran falta mesos per arreglar-la.
1: I la reforma del mercat de la Boqueria començarà aquesta tardor i acabarà el 2029. La inversió és de 12 milions d'euros, Susana Ruiz.
8: Més enllà de la transformació física de l'espai, també hi haurà canvis en el seu funcionament. S'haurà d'equilibrar la venda de productes elaborats que consumeixen bàsicament turistes amb producte fresc. Serà meitat i meitat, amb l'objectiu que els veïns recuperin la Boqueria com a mercat de proximitat. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. La Boqueria, com dic, és part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva. Aquells que havien deixat de venir, que vinguin.
8: La reforma inclou la modernització de la històrica illa central del Peix i l'obertura d'un pas directe a la plaça de la Gardunya, entre altres intervencions.
1: I segona setmana consecutiva a Catalunya sense detectar cap senglar positiu per pesta porcina africana dins la zona del risc, segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura. Les restriccions, però, es mantenen. Èlia Pijuan.
10: Des del primer cas, detectat el 28 de novembre, s'han analitzat més d'11.500 senglars, dels quals 379 han donat positiu. La resta, negatiu. Paral·lelament, aquesta setmana se n'han capturat 267 dins la zona restringida, fet que eleva més d'11.000 el total de captures en aquest àmbit. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades a la zona. Cal que passi un any sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA.
1: I l'Ajuntament de Barcelona retirarà les dades personals de més de 500 agents de la Guàrdia Urbana que s'han publicat a internet per error. Així ho ha assegurat després de la denúncia a l'Autoritat de Protecció de Dades que han fet els sindicats policials. Martí Oliver.
11: L'error s'ha produït en la publicació del resultat sobre el concurs de mobilitat d'agents, caporals i sergents. Estem parlant d'un 20% de la plantilla i el consistori ara ja ho ha retirat i assegura que cercaran de manera activa totes les publicacions a xarxes socials o altres webs perquè no en quedi ni rastre. Daniel Bernalta, del sindicat Cifapol, demana que es canvien els números d'agents.
12: Això seria subsanar d'arrel que qualsevol persona que es pugui trobar a partir d'ara li relacionen amb les seves dades i nom i cognoms públics.
11: Són declaracions a CERT Catalunya. El candidat de Junts a Barcelona, Jordi Martí, també ha demanat explicacions a l'Ajuntament.
1: I avui una proposta o una celebració. De fet, tot queda una mica a mig camí.
13: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
1: Perquè celebrem que una coproducció catalana com és Tadeu Jones i La Llàntia Meravellosa, que es va estrenar aquest dimecres, s'ha situat al número 1 de la taquilla espanyola. De fet, va rebre en un sol dia 165.000 espectadors amb una recaptació que s'apropa al milió d'euros. Dèiem mig celebració, mig proposta, perquè celebrem el triomf d'aquesta coproducció catalana, però també proposem doncs, que aquest cap de setmana la pugueu anar a veure. I així arribem a 8:15. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
14: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
15: Hoy por Hoy. Con Pedro Blanco.
16: Tiene cargada la agenda de este viernes 28 de agosto. Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Seguimiento para la Seguridad Nacional y el Mando Único para abordar la crisis en Ceuta, para que todos los migrantes que entraron masivamente de manera irregular desde Marruecos, ya saben que es el objetivo del gobierno, regresen a ese país, pero este matiz se repite estos días, de acuerdo con la ley. Estefanía Salvatierra, buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. El presidente del Gobierno presidirá a las 9:30 de la mañana esta reunión a la que también asisten otros 11 ministros. En la que no estará, eso sí, es el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque a esa hora comparecerá en el Congreso en medio de la polémica sobre si hubo o no información que atisbara la entrada masiva de migrantes a Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores dará explicaciones también en la Cámara Baja, será a las 12 del mediodía, y el Masaiz, responsable de migraciones, lo hará a las 4 de la tarde.
16: De la crónica internacional, nueva madrugada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. Según el gobierno de Kiev, el ejército del Kremlin ha atacado varios almacenes cerca de la capital ucraniana.
17: Por su parte, Moscú acusa a Ucrania de llevar a cabo ataques contra infraestructuras energéticas y apartamentos residenciales en la zona de la Crimea ocupada.
16: En Nepal, el número de fallecidos por la riada se eleva ya a 469, hay 1.400 desaparecidos. El ministro de Exteriores nepalí asegura que no necesitan ayuda de otros países en las labores de búsqueda y rescate.
17: Entre los desaparecidos hay 4 confirmados españoles, según ha indicado Exteriores, por las masivas riadas producidas por el desprendimiento de un glaciar en la zona del Himalaya.
16: Y todavía en la crónica del mundo, este jueves se cumplen 6 meses del inicio, este viernes, del inicio de la guerra que Trump emprendió contra Irán, medio año en el que el presidente de Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos.
17: Lo que iba a ser una guerra rápida no ha hecho más que incrementar la inestabilidad en Oriente Próximo y disparar los precios energéticos en todo el mundo, en especial en Estados Unidos. Trump no ha cumplido ni los plazos, 2 semanas dijo que duraría esta ofensiva, ni el fin del programa nuclear iraní, ni la caída del régimen. Lo que no está consiguiendo

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 28 d'agost i Catalunya estén la mà al govern espanyol al trasllat i l'acollida que caldrà fer dels menors migrants que es troben a Ceuta. Encara no se sap què acabarà passant, però el sistema català està preparat per acollir-ne. Aquesta casa avui us explica que Protecció a la Infància té actualment 2.000 menors sense acompanyar, lluny dels 3.700 que constaven el 2018, així que hi ha marge. Ara hi entrem. Però abans, el trànsit. A aquesta hora hi ha normalitat, també normalitat al transport públic, així que el que fem és mirar el temps. Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Temps assolellat amb temperatures una mica més baixes que ahir durant la tarda. Ara mateix, de nou, són molt altes arreu de Catalunya, 27 graus de mitjana a Barcelona, 25 a Tarragona, 24 a Girona, 22 a Lleida. Ara al matí hi haurà estones alguns núvols amb algunes gotellades, però en general el dia serà assolellat amb temperatures màximes de 25 a 30 graus, les més altes arran de costes o a tota la Costa Daurada, on es passarà amb facilitat dels 30 graus. Al cap de setmana les nits ambient una mica més fresc, durant les tardes més calor que avui i en general amb molt de sol.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Catalunya ofereix la seva col·laboració al govern de Pedro Sánchez davant el trasllat i acollida que caldrà fer dels menors migrants que es troben a Ceuta. El Ministeri d'Infància està analitzant diverses alternatives sobre com repartir-los davant la pressió de la majoria d'autonomies governades pel PP, que insisteixen que cal retornar-los tots al Marroc. Xavier Balló.
3: De moment no s'ha arribat a cap conclusió sobre un futur repartiment dels menors. Partits com Junts estan pressionant perquè se segueixi aplicant els mateixos criteris aprovats fa un any, perquè aleshores Catalunya no estaria obligada a acollir un gran nombre de menors, però el govern espanyol explora altres solucions davant del rebuig frontal d'altres comunitats. Una opció és que Ceuta signi convenis bilaterals amb comunitats que vulguin acollir per rebre una part d'aquests menors, o fins i tot que siguin entitats socials qui se'n facin càrrec de manera immediata. Catalunya és un dels pocs governs autonòmics que s'hi vol posar de cara. El conseller de Drets Socials Raül Moreno ha apel·lat a la solidaritat i a la responsabilitat.
4: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya per trobar les solucions.
3: La previsió és que hi hagi una nova conferència d'infància més endavant per abordar aquest repartiment.
1: Mentrestant, ara mateix Catalunya té sota el seu sistema de protecció a la infància a 2.000 menors estrangers sense acompanyar. Acabi com acabi el repartiment de Ceuta, el sistema està preparat per absorbir-ne molts més. Recordem que en un sol any, el 2018, van arribar a casa nostra 3.700 infants amb aquest perfil. Oriol Soler.
5: Aquests 2.050 menors sense acompanyament que estan ara mateix dins del sistema representen un 25% del total de tutelats que té la DGP a l'antiga DGAIA. Pràcticament tots són nois, venen del Marroc o de l'Àfrica subsahariana i 6 de cada 10 tenen 17 anys. Pel que fa al ritme d'arribades, els últims anys clarament ha anat a la baixa. De gener a juliol, aquest 2026, la DGP ha acollit 1.000 infants migrants nous al sistema de protecció i en el mateix període de l'any passat van ser 1.300 i de fa dos anys, 1.600.
1: Mentrestant, el govern espanyol refreda el seu suport a la delegació de competències sobre immigració cap a Catalunya, que Junts ha tornat a presentar al Congrés aquesta setmana. Tot i que els socialistes van pactar la mesura amb Junts a mitja legislatura, ara el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha avisat al partit de Puigdemont que no pot anar actuant per lliure i sense voler negociar amb ningú.
6: Ustedes acaban de presentar ayer una nueva proposición de ley, que por cierto no es la que pactaron con nosotros, es otra diferente. Y han dicho que no aceptarán otra cosa. Bueno, pues imagino que con esos 7 diputados que tienen ustedes conseguirán una mayoría suficiente para que se tramite esta proposición de ley. ¿O esto es un juego de artificio?
1: El PSOE acusa Junts d'haver modificat la llei, tot i que l'articulat és idèntic a l'original. Sí que s'ha canviat el preàmbul per un merament tècnic. I els agents rurals preveuen perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques per avui divendres. El cos avisa que el risc s'incrementa arreu i fa una crida a extremar les precaucions. Les condicions meteorològiques han estat complicades en diverses ocasions aquest estiu i, de fet, les altes temperatures també han afectat el turisme. Ho han notat a les Terres de l'Ebre. L'hostaleria ha detectat un canvi en els hàbits dels visitants que modifiquen les vacances a Lleida Bath.
7: La calor extrema d'aquest estiu també ha tingut impacte en el sector turístic de les Terres de l'Ebre. L'hostaleria ja comença a detectar un canvi en els hàbits dels visitants que avancen o retarden les vacances. Ho explica Sílvia Márquez, presidenta de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria del Baix Ebre.
8: Hem notat que hi ha hagut gent que, d'alguna manera, pensem que el setembre serà bo perquè ha desplaçat una miqueta les seues vacances.
7: A més, el sector ha notat una reducció del preu mitjà del consum, però confia en una bona recta final d'estiu, especialment durant els mesos de setembre i octubre.
1: I capturats a Verdú en només 17 dies prop de 8.000 conills dins del pla intensiu per acabar amb aquesta plaga que perjudica els conreus a la zona. A partir d'ara es farà el mateix en àrees del Segrià, on també s'hi ha detectat sobrepoblació. Maricel Benavarre.
9: Segons el govern, amb el pla intensiu de captures s'ha reduït la densitat de conills de 30 a 10 per hectàrea. Per tant, la fórmula ha funcionat i ara s'estendrà a poblacions del Segrià, que detalla el director d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
10: S'està preparant actuacions a Sarroca, s'estan preparant actuacions a Llardecans, s'estan preparant actuacions a Aitona, a Serós.
9: La Unió de Pagesos, Assaja i altres organitzacions agràries demanen mantenir aquest pla intensiu de captures de forma indefinida fins que s'acabi amb la sobrepoblació de conills.
1: I els Mossos han detingut un activista de l'organització juvenil socialista per haver intentat agredir i amenaçar un afiliat d'Aliança Catalana durant les festes de Sants. El jove està pendent de passar a disposició judicial. Martí Oliver.
11: Els fets van passar dimecres al vespre. Un grup de joves de l'organització va reconèixer l'afiliat del partit d'extrema dreta. El va instar a abandonar la festa i, segons va denunciar, un d'ells fins i tot el va intentar agredir. L'afiliat va denunciar una patrulla de Mossos que va acabar detenint el jove socialista per unes presumptes lesions, amenaces, anar contra l'exercici de drets fonamentals i també contra atemptat contra l'autoritat perquè no es volia identificar. Ahir al vespre l'organització socialista es va manifestar a Sants exigint la llibertat del jove.
1: I aquest vespre dins del Festival Acústica... I no busqueu que jo no estic...

0: forma part de la seva gira de comiat, L'últim abraç. També passaran per aquest escenari Buhos amb la seva gira de 20 anys, Fades i Alosa, entre d'altres. Tot plegat serà aquesta nit a Figueres. I a aquesta hora el que fem és saludar la Laura Estrada. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Últim dia de programa, ja.
1: D'estiu, sí, senyora. Sí. Tu, que ràpid ha passat, això.
0: Que ràpid.
1: Quan ens ho passem bé, les coses passen
0: home,
1: ràpid, diuen.
0: I tant que sí. Ara, vacances no faràs, eh? Vull dir que dilluns
1: no,
0: en tornem-hi.
1: No passa res.
0: Però abans de parlar de dilluns, què teniu avui?
1: Doncs de seguida parlarem de Ceuta per analitzar aquests brots de violència que s'hi han viscut. També del Barça, que s'ha imposat còmodament contra l'Atlètic Club. Parlarem també de la Champions. També del rescat a contrarrellotge a l'Himàlaia. Avui que entrevistem a Sor Lucía Caram, que torna d'Ucraïna i ha anat 45 vegades des que va començar la guerra. Volem saber com ha anat aquesta última missió que ha fet allà. I a les 9, de 9 a 10, el que volem fer és una mica vendre el peix de què trobarem a partir del setembre, a partir de la setmana que ve, a l'aquí Catalunya.
0: Llavors, i què, ens fas un abans o...
1: Us faig un petit abans, sí, vinga, us faig un petit abans perquè sabeu que estem jugant sempre a dues veritats i una mentida, doncs mantenim l'esperit dels divendres d'aquest joc, de dues veritats i una mentida. El que passa és que ho farem amb gent de la ràdio. Convidem a quatre persones, quatre editors, editores, que són l'Albert Bermúdez, l'Anna Puigvoltes, en Màxim Castillo i la Marina Fernández.
0: Home...
1: Tots ells vindran aquí a jugar, a dir alguna mentida i alguna veritat. I haurem de descobrir qui d'aquests menteix.
0: Què són, més mentiders?
1: Veurem a veure què s'han empescat.
0: Tenen.
1: I presentarem també, això sí que no us ho puc avançar, algunes sorpreses, algunes veus que s'incorporen a aquesta temporada a l'Aquí Catalunya. Els trucarem en directe i així també us els presentem.
0: Temporada en la que tu també hi seràs, l'Abraçada.
1: També, també,
0: i
1: escolta.
0: Sí. Doncs escolta, que vagi molt bé el programa d'avui. Ben atents a aquest últim Aquí Catalunya d'estiu, Laura. I ja sabeu que partirà de doble programació, l'Aquí Catalunya a Ser Catalunya amb la Laura Estrada, L'Oi Proi a la cadena SER.
2: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 28 d'agost i aquest és un dels sons del dia.
2: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya per trobar les solucions.
1: És el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, mà estesa a Pedro Sánchez davant la crisi pel trasllat i acollida que caldrà fer dels menors migrants de Ceuta. Diu el govern català que el nostre sistema de protecció a la infància és fort i, de fet, avui us expliquem que actualment acull 2.000 menors no acompanyats, quan el 2018 aquesta xifra era de 3.700. Notícia que ara ampliem, però abans... Abans, els tres imprescindibles. El primer d'ells és el trànsit, aquesta hora normalitat. També hi ha normalitat al transport públic, així que l'últim que fem és fixar-nos en el temps. Jordi Carbó, bon dia.
3: Un matí més, les temperatures són molt altes arreu de Catalunya. Si bé avui les màximes baixaran lleugerament, però igualment farà calor. Ara tenim 27 graus de mitjana a Barcelona, 25 a Tarragona, també a Girona, 23 graus a Lleida. Alguns núvols, sobretot ara al matí, quatre gotes, però en general el divendres es presenta assolellat i en temperatures màximes de 25 a 30 graus arreu de Catalunya, les més baixes als Pirineus, les més altes arran de costa, on passarem dels 30 graus amb facilitat a la Costa Daurada. Cap de setmana continuarà fent molt de sol tant dissabte com diumenge, ambient més agradable, fins i tot una mica fresc a les nits, a les tardes farà més calor que avui.
0: Hoy por hoy Catalunya, Gisela Rodríguez.
1: Catalunya ofereix col·laboració a Pedro Sánchez en l'acollida que caldrà fer de menors migrants de Ceuta.
2: Tenim un sistema de protecció fort que està dimensionat per la realitat que tenim al nostre país, a Catalunya, i per tant, més enllà de les manifestacions que puguin fer altres forces polítiques, jo crec que estem en aquests moments en el moment de les solucions.
1: I així ho justificava el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, parla de sistema fort i ara mateix Catalunya, de fet, té sota el seu sistema de protecció a la infància 2.000 menors estrangers sense acompanyar. Acabi com acabi el repartiment de Ceuta. El sistema està preparat per absorbir-ne molts més. De fet, en un sol any, va ser el 2018, quan van arribar 3.700 infants amb aquest perfil a casa nostra. Pràcticament tots els que venen procedeixen del Marroc o de l'Àfrica subsahariana i 6 de cada 10 tenen 17 anys. Més coses, perquè ahir les estelades van tornar al Camp Nou. Ho van fer quan els jugadors van saltar el terreny de joc. A les 10.000 estelades que l'ANC havia repartit a les portes de l'estadi s'hi van sumar les que es van desplegar al camp i les que molts aficionats havien dut des de casa. Van tornar les estelades i van tornar també els crits d'independència al minut 17-14. Un escenari que no es veia des del procés i que ha estat la resposta a l'actuació policial contra l'aficionat blaugrana, qui van clavar cops de porra per dur una estelada al camp de l'Elx. El Barça ja ha dit que es farà càrrec de la defensa del noi i Amnistia Internacional reclama una investigació externa i independent sobre aquesta actuació. I el president Salvador Illa es reuneix avui demà amb el seu govern al monestir de les Avellanes a la Noguera per abordar el curs polític després de les vacances. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i dels aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada, però també la mobilitat i el que acaba passant amb els mestres. Un govern aquest que confia en que la nova regulació espanyola no afectarà la trentena de centres de dades que hi ha projectats a casa nostra. Moncloa prepara un decret per endurir les condicions d'aquest espai per emmagatzemar la informació que circula per internet i que hi ha el núvol amb més exigències ambientals i d'eficiència energètica. Oriol Soler.
4: Davant l'allau d'inversors que volen posar aquests centres de dades a sol espanyol, el govern de l'Estat aprovarà un decret que, com a mesura principal, haurà de compensar el seu elevat cost energètic amb nova generació d'energies renovables que cobreixi un 80% de la seva demanda. Alhora també s'exigirà que la infraestructura estigui operada per una empresa establerta a la Unió Europea. Segons el govern català, que té un pla estratègic per atraure aquesta mena de centres, aquesta nova normativa no alterarà la trentena de projectes que hi ha en marxa a casa nostra, ni tampoc la voluntat d'acompanyar a les empreses a fer-lo realitat. Fonts de la Conselleria de Presidència, de qui depenen les polítiques digitals, asseguren a Ser Catalunya que la Generalitat ja tenia unes condicions estrictes a nivell ambiental, de consum d'aigua i d'energia, i que el nou decret no obligarà a modificar cap d'aquests projectes.
1: Els centres de dades són edificis amb servidors que necessiten aigua i energia per refrigerar-se. I ha mort l'home de 62 anys de Torelló que va ser agredit a casa seva mitjans d'agost. Hi ha dos detinguts en presó provisional. Va passar el 10 d'agost, els Mossos van rebre l'avís d'un robatori en domicili i quan van arribar van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir dues persones. La investigació descarta que el mòbil d'aquesta agressió fos un robatori. Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris. Avui El País explica que l'Esvoranc, per les obres de la línia 9 del metro, manté aturada la tuneladora. La màquina fa 20 anys que és sota terra. Durant una dècada, per cert, va estar inactiva. El periòdic entrevista avui l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, molt preocupat per la neteja. Diu que la fiscalitzarà perquè el servei es faci amb pulcritud. I l'Ara explica que les obres que aquest estiu s'han fet a Barcelona retallen les vendes dels comerços. Pràcticament les 8 i 27.
5: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Estelades a banda, el primer partit de Lliga al Camp Nou acaba amb victòria dels de Hansi Flick per 2-0 davant l'Atlètic.
9: És boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol!
1: És la retransmissió que en feia el Bermúdez, ens ho explica tot plegat el Nil Solà.
10: Què tal, Gisela? Molt bon dia. Doncs victòria del Barça amb gols de Fermín i Rafinha a la primera meitat. Els dos futbolistes que ara mateix es col·loquen amb tres dianes com a màxims golejadors de la primera divisió, juntament amb Mbappé. El Barça, que ara mateix acumula 7 gols a favor i cap gol en contra, és un dels dos únics equips de primera divisió que encara no han encaixat gol i es col·loca líder en un gran inici dels de Hansi Flick, que hi van brillar amb un Gordon inspirat, amb un Pau Cubarsí a un gran nivell. El Barça juga el proper partit, el dilluns a 2:15 contra el Rayo Vallecano, també el Camp Nou. Ahir va ser la 20a victòria consecutiva dels de Hansi Flick com a local. Si guanyen el pròxim dilluns contra el Rayo, atraparien les 21 que va aconseguir l'equip de Rinus Michels les temporades 73 i 74.
1: Un partit d'ahir en què es va estrenar Rodri, l'exmigcampista del City, debutava per primera vegada amb el Barça i l'afició esclatava d'alegria. Rodri, que entrava al camp al minut 60 substituint Marc Bernal, el madrileny va deixar molt bones sensacions sobre el terreny de joc. I el Temporada Alta ha presentat la seva programació. Arrencarà el 3 d'octubre amb 91 espectacles i 131 funcions en 22 espais de 9 poblacions de Girona. Entre els més esperats hi ha Le Salon, de Peeping Tom, o el nou espectacle de Nit Company. En català destaca l'estrena de Bach en Família, una proposta de Malpelo que fins ara només s'havia vist a París, una Temporada Alta que acaba el 8 de desembre. I no caldrà esperar fins al 3 d'octubre, sinó que ho podreu fer aquesta nit si el que voleu és veure La Fúmiga.
11: Y no busqueu que yo no estic ya dormiré quan s'acabe el estiu.
1: Actuant aquesta nit a l'Acústica de Figueres, 23a edició, en una gira que és la de comiat d'aquesta Fúmiga, el comiat amb aquest l'últim abraç. Doncs l'estiu que acaba pràcticament ja, i el que també acaba és l'Hoy por Hoy d'avui, edició Catalunya, el podeu continuar sintonitzant a la cadena SER.
12: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
13: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Hay tres personas que tienen el privilegio de despedir el último abierto de este verano, que no es poca cosa. Ignasi Guardans, buenos días.
14: Buenos días.
13: Bienvenido. Antón Losada, hola Antón, buenos días.
15: Buenos días, ¿qué tal?
13: ¿Tu paseo bien hoy?
15: Bien, bien. Bueno, con lluvia hoy.
13: Pues bien.
15: Qué falta hacía, sí, sí.
13: Vale. Sí, sí. Carmen Lombier.
15: Daban ganas de quedarse debajo de la lluvia.
13: No, me tampoco exageres. Quiero decir, no idealices.
15: Es muy cinematográfico, ¿eh?
13: Sí, eso sí. Carmen Lombier. Hola, Carmen, muy buenas.
16: Hola, Pedro Blanco, buenos días.
13: Bienvenida. Bueno, pues cuento un poco las intenciones, ¿no?, para este último abierto del verano. Y es que vamos a hablar un día más de Ceuta. A las 9 de la mañana vamos a escuchar al menos la primera parte, la parte inicial de la comparecencia del ministro de Interior, porque creemos que es relevante lo que pueda aportar. Ahora os pido también vuestras expectativas. Alguna nos apuntaba ya antes Ignasi a las 8 menos 10. Y después, ya en el último tramo, abriremos tiempo para otros asuntos. Por ejemplo, el dato del IPC adelantado, que se va a conocer a las 9, y que es relevante porque la vida en algunos ámbitos se está encareciendo, no poco además. Pero antes, quiero que volvamos a acercarnos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel, muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días.
13: Bueno, esta mañana te he pedido que nos ayudes a entender las dinámicas que se están generando esta semana allí en la ciudad, después de las imágenes que vimos ayer en una de las playas, en esa carretera, frente a un camión de la Cruz Roja. A ver, Miguel Ángel, estas movilizaciones, estas manifestaciones que estamos viendo, ¿cómo se convocan? ¿Quién las convoca?
14: Pues se convocan a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp, pero nadie sabe quién lo coloca, porque no aparece ninguna reseña que podamos tirar de ella, ¿no? Cada día, Pedro, hay que decir que tenemos que estar mirando con más intensidad esas redes sociales y nos aparecen esas convocatorias. De hecho, este jueves, por cierto, había 7, muy sectorizadas, embarriadas, principalmente en lugares en los que se podría albergar a los migrantes, tal como aparecía en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles y que les contamos aquí en la serie el día antes. Algunas terminan confluyendo, otras se quedan simplemente en su zona. La de ayer, por ejemplo, localizada en la antigua estación del ferrocarril, en sus cercanías, allí están los antiguos chalés del puerto, pues es uno de los sitios que se barajaba y de repente pues surgió esa concentración. Allí, como decimos, fue esa circunstancia. Pero es que desde allí hasta la playa del trampolín hay aproximadamente unos 3 kilómetros. O sea que las cosas van cambiando sobre la marcha.
13: Claro. Ahora mismo, bueno, en la playa del trampolín o en la playa de Benítez, creo que se llama así la otra, ¿verdad?
14: Eso es.
13: ¿Cuánta gente hay viviendo o había viviendo?
14: Bueno, pues para que todo

0: Ara parlarem de la victòria del Barça amb el Santi Ovalle. Què tal, com estàs, Santi?
1: Què tal, bon dia.
0: Que també va estar ahir al Camp Nou com a novetat. Ell s'incorpora d'inalàmbric al carrusel. Serà el Sancho Panza de Lluís Flaqué.
1: Sí, sí, sí.
0: Què tal?
1: Bé, la veritat és que bé. El Flaqui va narrant i jo amb els prismàtics mirant en primer pla a Rafinha.
0: És que m'ha arribat la teva imatge dels prismàtics de Ovalle.
1: Un bon regal d'aniversari. La veritat
0: és que van molt bé, perquè al final l'inalàmbric s'ha de preocupar dels detalls. On no arriba el narrador, els detalls els ha d'explicar l'inalàmbric, i el futbol d'avui en dia necessites prismàtics per poder arribar a tot.
1: Es veu molt bé amb aquests prismàtics, i la veritat que es veuen tots els detalls en primer pla. Si li cau una llàgrima a un jugador, ho veig. O sigui,
0: ja sabeu que la cadena SER és l'única que proposa doble oferta radiofònica per als partits del Barça. En castellà, el Carrusel, amb el Flaqui i el Ovalle. En català, el Que t'hi jugues Barça, amb el Bermúdez i el Nil. Serà un any especial perquè es compleixen 50 de la primera transmissió en català, que es va fer en aquesta mateixa casa, a Ràdio Barcelona, amb veu del Joaquim Maria Puyal. Per això aquesta temporada serà especial i proposarem i us convidarem a diversos actes per celebrar-ho. Hi ha coses que no canvien. Àlex Delmas, què tal, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Tu continuaràs una temporada més i ja en van unes quantes.
2: Des de la primera, sí, sí.
0: De fet, podem dir que vas començar amb nosaltres, ara. Exacte. Clar, que si article a La Vanguardia, que si surts a la tele, però el Que t'hi jugues és qui et va donar l'alternativa i et va posar el mapa mediàtic,
2: sí, eh? Exacte, i tant, i tant. I a mi també, el Sigui també em va fitxar en un garito, també, aquí davant,
0: eh? Vull dir que... Fa molts anys, eh?
2: Molts anys, sí.
3: Sí que fitxa molt en garito.
2: Sí, fitxa molt. Allà ho tanca tot ràpid.
0: Ara parlem del Barça. La victòria contra l'Atlètic Club deixa l'equip de Hansi Flick líder. Només hi ha 4 equips que han guanyat els dos partits: Barça, Madrid, Sevilla i Betis. El Barça ha fet 7 gols, màxim golejador d'aquesta lliga. No n'ha encaixat cap, només hi ha 2 equips, Barça i Betis, que encara no han encaixat gol. Té els pitxitxis, Rafinha i Fermín, 3 gols empatats amb Mbappé, i el Zamora, que és Joan García. Però abans, tercer dia que Julián Álvarez no entrena amb l'Atlético de Madrid. Pendents, hores d'ara, de la roda de premsa de Diego Pablo Simeone. Parlarà d'aquí a uns minuts, l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues, prèvia al partit que l'Atlético juga demà contra el Sevilla, suposadament sense Julián, perquè tampoc ha entrenat avui. Pedro Fullana, Madrid, què tal, com estàs?
4: Bon dia, des de la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid. No ha entrenat Julián Álvarez, tercer dia consecutiu sense el davanter argentí. No està encara disponible. Tota aquesta situació fa que estigui de moment en una situació complicada anímicament per ell. És a cases i, per tant, de moment encara no pot entrenar amb l'equip. No jugarà demà a Sevilla, perquè amb aquest dia sense entrenar no estarà a la convocatòria, i de moment no hi ha una data concreta per quan pugui tornar a entrenar a l'equip, i queda per veure si ho farà a properes hores o que cada setmana de forma individual, tenint en compte que s'hauria de posar a punt el manco físicament per un retorn a l'equip en propers dies.
0: Doncs continua el serial Julián Álvarez. Recordo que el mercat es tanca dimarts a les 12 de la nit. Hi haurà un especial a la cadena SER liderat pel Bruno Alemany per analitzar els últims moviments, i com vam explicar, el Barça apurarà, tot i que l'Atlético de Madrid continua tancat en banda, fins al punt que ahir, el vam escoltar en directe a la cadena SER, Gil Marín va disparar amb bala, jo crec que fins i tot amb mala educació, contra el Barça per aquesta situació. Aquest és Hansi Flick. Abans escoltem a Gil Marín.
5: Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle. Os repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
0: Per tant, fora caretes ja de l'Atlético de Madrid. No és que vulguin quedar-se a Julián i no traspassar-lo, sinó que el que no volen és que vagi al Barça. Ara ja obertament obren la porta que vagi a un altre club, l'Arsenal espera, però Julián de moment li ha dit que no. A més, en primera persona, directament a Mikel Arteta, que prefereix anar al Barça. Veurem què passa en les properes hores. Aquestes paraules de Gil Marín van ser respostes pel vicepresident del Barça, Rafa Juste.
6: Lo que me sorprende es que, conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono. Es faltar a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto.
3: Pues eso es cuán fet així, i al final nosaltres no podem deixar-nos trepitjar d'esta forma. T'ho vull dir.
0: Per cert, vam veure a Rafa Juste, Santi, parlant durant una estona amb Enrique Cerezo.
1: Sí, i a diferència d'en Gilmarín, amb certa cordialitat allà entre bambalines al sorteig de Nyon, després va haver-hi la resposta aquesta que acabem d'escoltar de Rafa Juste, i aquí es quedarà. El club no té prevista a aquesta hora fer cap altra resposta ni posar el president a respondre a Gilmarín.
3: Que con el senyor Cerezo la relació és cordial. La relación es cordial. Lo que pasa es que después, doncs, en el internet se nos ríen de nosotros, en el internet.
0: Li vas preguntar a Hansi Flick per Julián.
1: No va voler respondre.
7: No vull parlar d'això. Ho he dit abans. No és un jugador nostre i no vull comentar aquestes coses. Hem guanyat ara el segon partit. Estic content d'això i totes les altres coses no són el meu problema.
1: No va voler entrar a respondre a Gil Marín després d'aquestes paraules dient que li repugnava la falta de professionalitat, d'ètica, de sinceritat del Barça.
0: Del Mas, què hem de fer amb Julián?
2: Jo ho veig molt complicat, però vaja, jo entenc la postura del Barça, que sembla ser que sigui o Julián o res, no? És a dir, jo continuo pensant que el Barça, per accedir al màxim nivell, per posar-se a l'alçada de PSG, Arsenal, Bayern, necessita un davanter de primer nivell.
0: I aquest davanter és Julián?
2: I aquest davanter és Julián. Si no hi haguessin preus embolics per al mig, per mi és el perfil, compleix tots els ingredients de que s'adapta a un futbol mòbil, és treballador, té gol, pot caure a banda. Crec que aquests són els ingredients que ha de tenir el davanter que incorpori. Hi ha altres opcions al mercat, per exemple, per mi, João Pedro i Lautaro s'acosten bastant a Julián, però també sembla que són inaccessibles, i tota la resta, que això la gent no en parla, a mi em sembla, tots els noms que han sortit, Aslani, Krupi, etcètera, etcètera, són jugadors amb talent, que són bons, són joves, però són a un preu més alt, i jo estic veient que Flick ara mateix no vol incorporar jugadors joves que puguin tardar un any, dos anys en adaptar-se. Crec que no és el mateix fitxar un jugador per a l'any 1 de Flick que per a l'any 3 de Flick. Jo tinc la sensació que l'entrenador vol anar per feina i vol que aquest moment o que aquests propers dos anys siguin per intentar la Champions.
0: Veurem com acaba la pel·lícula, Julián, fins on aguanta ell, què fa els últims dies de mercat el Barça i què decideix l'Atlético de Madrid, perquè el culebrot es pot allargar fins al gener. O ahir llançava una pedrada, que no passa de ser això perquè és rocambolesca, però igual s'ha de pactar amb algun club perquè, òbviament, d'estrangis fitxin a Julián i acabin traspassant-lo al Barça després.
2: Seria una possibilitat. Jo sóc dels que penso que això, al mercat d'hivern, s'acabarà resolent.
0: Al mercat d'hivern?
2: Sí.
0: Escoltem en directe, que just surt a parlar Diego Pablo Simeone.
8: De Marca, bueno, con el caso de Julián coleando, cada día dejando nuevos episodios, imagino que para ti tampoco está siendo fácil. Desde el plano deportivo, que realmente es el que puedes gestionar, ¿cómo te está afectando a ti y al equipo? Porque poco se habla de que mañana, por ejemplo, vais sin delanteros a Sevilla.
9: Bueno, entiendo que sus preguntas van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla, y que evidentemente Julián no va a estar mañana, y nosotros obviamente tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana, y que bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
10: La derecha, Hugo.
11: Hola, mister. Hugo Condés, Onda Cero. Desde lo deportivo, como dices tú, te han pasado muchas cosas desde que estás en el Atlético de Madrid y en tu carrera como entrenador. Te quería preguntar, llevas algo así como un mes y medio sin tener delanteros centros disponibles en la plantilla, chicos de la cantera, pero bueno, tuviste una semana solo antes de lesionarse. No sé cómo se gestiona esto, cómo te condiciona de cara a trabajar con el equipo. Gracias.
9: Bueno, la verdad que yo creo que la ausencia de Alex... Obviamente nos hace daño porque es importantísimo para nosotros. Y en esta situación cual estamos atravesando con Julián se repercute mucho más. es lo que obviamente se ve en el equipo. El equipo está tratando de, desde el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener situaciones de gol en las cercanías de la portería, y estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender esto que nos está sucediendo y que evidentemente lo vamos a mejorar colectivamente. Pascual.
10: Buenas, mister. Pascual Ruiz para Estos Atleti. Ahora que el mercado está cerca de cerrar, el otro día comentabas que el equipo necesita delanteros buenos, delanteros importantes. Con este poco margen de maniobra, digamos, que va quedando, yo te quería preguntar, para el Cholo, ¿qué cualidades o qué características necesita tener un delantero para entrar en esa categoría, digamos, de delantero importante?
9: Los Julián Álvarez y los Orlot.
11: Allí, Radio Nacional.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Clara Rodríguez, de Radio Nacional. Al hilo de lo que comentaban antes de cómo está el ambiente después de toda esta incertidumbre que hay con el caso de Julián, ¿le preocupa que de cara al partido de mañana ese ambiente pueda afectar a los jugadores a nivel concentración también, a nivel distracción, a nivel anímico para afrontar este partido?
9: Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que mañana hacer un buen encuentro, y que no veo esa situación.
11: Inma, en el centro.
13: Bueno, era la pregunta de la compañera Inma Rodríguez de Movistar. Como era la pregunta, le voy a hacer otra. ¿Qué espera del Sevilla?
0: En fin, pregunta espera Diego Pablo Simeone, com escolteu totes al voltant de Julián Álvarez. Si en diu alguna de interessant, l'escoltarem al que t'hi jugues. Ja ha confirmat que demà tampoc jugarà amb l'Atlético de Madrid Julián Álvarez.
14: No va a jugar, evidentemente, porque... Nada, si no entrena el chico, yo lo que quiero es que entrene el grupo, y el grupo está fantástico, el grupo está increíble, el grupo es una pasada, el grupo es increíble. Que vuelvan ya, por favor.
0: Parlant de grups, i ja sobre el partit d'ahir, de la victòria del Barça. Àlex, el Jordi Martí, al postpartit, el que t'hi jugues Barça, deia que fa la sensació que són com llebres, els jugadors, que quan escolten que algú dispara, que és Hansi Flick, posen tots les orelles tenses i es foten a córrer.
2: Sí, i és la sensació que dona, que si ja hem vist que les dues primeres temporades de Flick era un Barça molt intens...
1: Jordi Martí veu llebres per tot arreu,
2: sí.
1: Cada cop que pot.
2: Si ja les dues primeres temporades de Flick donava la sensació que era un equip amb molt de ritme, molt pressionador, molt intens, atacant molts espais, donava la sensació que aquesta tercera temporada, si tot queda així i no s'incorpora ningú més, que tirarà cap aquí. Serà encara més pressionant, més dinàmic, més mòbil. De fet, és una de les coses que més m'agrada del partit d'ahir, aquest dinamisme a la punta d'atac, no?
0: Ja vas avançar el que t'hi jugues, Santi, que el nou que més li agradava a Hansi Flick a l'espera d'algun fitxatge era Rafinha, i els fets et donen la raó, perquè sí, portem dos partits i els dos amb Rafinha de davant de centre i responent amb gols.
1: És el gran encert d'aquest inici de temporada. Sí, perquè va bé amb les dues cames, perquè va bé de cap, té gol, té gana de fer bons registres després de la temporada passada, que va fer bons números, perquè va fer 21 gols amb mitja temporada pràcticament fora i amb totes les lesions que va tenir, però sobretot, perquè li llança i li organitza la pressió com ningú. És el millor del món fent-ho, i per això ha apostat per Rafinha de nou, i aquí el veurem al llarg de tota... de la gran part de la temporada. I així explicava com d'important és Rafinha pel seu esquema Hansi Flick.
7: A mi no m'importa en quina posició jugui el Rafa. Per mi el Rafa, ara com a capità, crec que ha demostrat totalment el seu compromís amb el seu equip, amb el seu club. I també es veu que els aficionats estan connectats amb ell. Per mi això és molt bo. Crec que també puc veure ara alguns jugadors involucrats en això, com l'Eric o el Pedri. Crec que tenim una molt bona atmosfera a l'equip. Això també és necessari per nosaltres. Tenim alguns jugadors que s'encarregues no només d'ells mateixos, sinó també dels altres. Crec que parlem molt, hi ha moltes coses, moltes tasques que hem de parlar, i sempre hi inclou l'equip en aquestes coses que es poden decidir. Per mi és important tenir aquesta conversa, i això és bo.
0: I va haver una imatge fantàstica a la banqueta quan Rafinha va ser substituït, una conversa entre ell i Hansi Flick, abraçats, tocant-se i de manera molt carinyosa parlant sobre el partit. Tu compres Rafinha de nou si no arriba ningú?
2: Sí. Sí, sí, si no arriba ningú, jo segueixo pensant, que un davanter és necessari. És veritat que els dos rivals que ha tingut el Barça fins ara han estat rivals que, com sempre dic aquí, han tingut plantejaments amables, això vol dir amb bastants espais darrere la defensa, ho va fer a l'Elx, a l'Atlètic també, i això a Rafinha li va molt bé, però també és veritat que s'està adaptant de meravella. Com deia el Santi, és qui millor pressiona, no només per la intensitat, sinó per com orienta pressió. I a més s'està adaptant molt bé perquè està jugant igual que ho feia a l'esquerra, és a dir, està aprofitant les seves grandíssimes condicions físiques per clavar-se i arrencar, no? És a dir, no es deixa fixar, juga molt mòbil, aprofita aquests espais. Crec que el Barça hagués tingut un problema si treure Rafinha de banda esquerra li hagués suposat que allà a banda esquerra hagués quedat un forat i que per tant no hagués rendit, però l'entrada de Gordon, que jo crec que serà probablement el Rafinha de la 2024-2025, fa que l'equip estigui beneficiant-se.
15: Gordon va fer un partidàs, ho vam destacar el que t'hi jugues Barça, també al Carrusel. A la teva columna de La Vanguardia avui, Àlex, analitzes alguns matisos tàctics que afecten precisament a les posicions de Rafinha i Gordon.
2: Sí, exacte, comentava això. Primer de tot, que Rafinha està fent de nou, però no s'està deixant referenciar, és a dir, està jugant amb molt dinamisme i que en aquest rol és importantíssim Gordon, perquè està jugant més com un segon a punta que no com un extrem, no? Ahir vam veure aquest matís. Mentre al camp de l'Elx vam veure un Barça on Adeyemi jugava molt obert a banda, ahir vam veure tot el contrari, vam veure Gordon posant-se molt al costat de Rafinha, fins i tot Fermín posant-se al costat de Rafinha, i això l'ajuda molt al brasiler. El primer gol és una meravella, jo convido la gent que el torni a mirar, és una meravella el moviment que fa Rafinha, perquè comença al costat d'un defensa, se'n va entre línies per arrossegar-lo, i una vegada mira endarrere i veu que l'arrossegat es clava i arrenquen a l'espai que ell mateix ha generat, no? Això són moviments de nou, això són moviments que es nota que s'han treballat molt durant aquesta pretemporada i, per tant, com diu el Santi, segur que Flick ja tenia al cap situar Rafinha aquí perquè està treballat i s'està adaptant molt bé.
3: És un bon nou i és un bon extrem. I diríem que és un extrem Barcelona.
15: Ah, però fes-me el gest de la
3: Pugui. Sí, però si te l'he fet una bona estona...
15: Ja, però si estic mirant cap allà, què vols? Que no tinc ulls al clatell.
3: Bueno, cap problema, ja puc?
15: Sí.
3: Endavant! Va, l'extrem Barcelona, que ja sabeu que el tindrem en el cap de setmana del 4 al 6 de setembre, que sempre diem, ai, és que falta oferta gratuïta per fer coses xules a Barcelona. Doncs mira, gratuït, campionat d'esports urbans més importants d'Europa que arriba al Parc del Fòrum, del 4 al 6 de setembre, i comença dissabte a les 5 de la tarda amb actuacions de Lil Dami, Jules i a més el DJ dels 40, l'Adrià Ortega.
15: Ah, mira que
3: què més vols? Què més vols? I fins i tot tindrem també sessió de l'Uri Mora, això el diumenge 6. Una passada. Entrada gratuïta.
15: Deia que va debutar Rodri, va jugar mitja hora i devia flipar amb el suport i l'ovació del públic del Camp Nou.
1: Amb la rebuda del Camp Nou, Hansi Flick va arribar a dir que és el futbolista perfecte pel Barça, i Rodri explicava així als micròfons de Razón després del partit com s'havia sentit després d'aquesta rebuda i que el Barça és el lloc on volia ser-hi des del principi.
16: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria, hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones. Un verano largo, quizás más largo de lo normal y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
15: Portem dos partits de temporada, Marc Bernal ha estat titular i ha jugat molt bé els dos partits i quan va entrar Rodri es nota la seva jerarquia.
2: Sí, jo era dels que opinava que no hauria de ser un fitxatge prioritari perquè el Barça al mig del camp té molt talent i crec que el potencial de Marc Bernal, com s'està encarregant ell mateix a demostrar-ho des que ha arribat Rodri, és molt alt. Però és evident que és un pas endavant, no? Per mi, la gran pregunta amb Rodri passa per el sistema de joc. És a dir, Rodri té la capacitat de jugar com a mig centre sol, únic. I en aquest Barça que sempre ha jugat amb un doble, és a dir, amb De Jong Pedri molt a prop, o amb Casado Pedri molt a prop, o amb Bernal Pedri molt a prop, jo crec que la gran pregunta que s'obre és aquesta. I ahir, quan surt, al minut 63, Pedri automàticament avança la seva posició. I el Barça comença a jugar amb un triangle. I entre Olmo i entre Fermín, dona la sensació que Flick, a la que va entrar Rodri, es va atrevir molt més a que tot a desorganitzar l'equip per davant i a ser encara molt més atrevit. Perquè sap que Rodri t'equilibra l'equip. Si mirem el mapa de calor de Rodri, no d'ahir, sinó de tots els seus partits, pràcticament tots, clava al centre del camp. És a dir, és un equilibrador perfecte i, per tant, és un pas endavant i jo vull veure si toca sistema o no, Flick.
0: Gavi va ser desconvocat o no el va posar a la llista pel cop que va rebre la primera jornada. Què sabem d'ell?
1: Doncs que està entrenant ja al marge, però sobre gespa.
0: Vale, vinga, doncs tranquils.
1: Jo crec que en una setmaneta el podem tenir un altre cop amb el grup, perquè avui era entrenament de recuperació cap a les 11, més o menys, amb els suplents, i ara mateix està entrenant Rodri sobre la gespa a la Ciutat Esportiva.
0: En un moment...
1: Rodri, perdó, Gavi, sobre la gespa a la Ciutat Esportiva.
0: En un moment, l'1 per 1 del Barça 2 Atlètic Club 0, especial Marques de Roba, que és el que vam decidir ahir a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, que l'1 per 1 seria sobre Marques de Roba, perquè el Gonzalo Álvarez va explicar
17: avui fa
0: que fa anys. Uns dies... Sí, felicitats al Gonzalo, ja ho vam felicitar-lo ahir, avui també. Va explicar que va saquejar la botiga de Louis Vuitton el passeig de Gràcia amb la seva parella, la Minya Mal, l'altre dia, i d'aquí ens va sortir que féssim l'1 per 1 especial Marques de Roba. Abans, la prèvia va venir marcada per l'actuació policial agredint aquell aficionat del Barça que li van retirar una estelada a Elx. Es van repartir moltes banderes, es van escoltar molts càntics reivindicatius, i després Cubarsí i Joan Garcia van parlar sobre l'homenatge que el Barça va cancel·lar als campions del món.
18: Sí, al final ha sigut una decisió del club, doncs no fer jo. També em sembla bé per el que va passar a Elx, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
19: Bueno, evidentment són coses que no agraden veure en el món del futbol. Crec que el club, doncs, és el que ha pres la decisió. Nosaltres, els jugadors, evidentment, amb el club. Tampoc tenim molt pes en aquestes coses, però el que ha decidit el club, doncs, a tope, amics.
0: Durant tota la setmana, Solde, hem anat fent F5 sí. A la situació. Hi ha alguna novetat de les rellevants, a nivell judicial, a nivell de l'expedient que s'ha obert als policies o res?
17: De moment, encara no. Cal esperar.
20: Estem amb el club nosaltres. Ja ho diuen, no? Que tingues un mal dia, no té... A un policia.
0: Abans de l'1 per 1, Pedro Fullana, què tal, com estàs?
21: Com va, bon dia.
0: Hem escoltat part de la roda de premsa de Simeone, pràcticament totes les preguntes sobre Julián. De fet, tu mateix, al final de la compareixença, li has preguntat per l'argentí.
22: Yo creo haber explicado... Yo entiendo la repregunta y la contrarrepregunta, pero yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo, y no mucho más. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
0: Li preguntava el Pedro Fullana com revertir aquesta situació, i Simeone acabava dient que es pot revertir tot mentre hi hagi salut. És el que no té ara mateix Julián Álvarez, no? Perquè van explicar que no entrenava per una indisposició, el que fa la sensació és que anímicament no està bé, no? I per això porta 3 dies absent.
21: Sí, ja va dir un poc ahir Gilmarín, Mónaco, que el jugador no està bé. Jo no està bé i anímicament està acusant tota aquesta, no sé si pressió, aquesta situació, tot el que està passant, sabem que és un jugador que tampoc no és que sigui un jugador mentalment molt fort, i hem de veure com assimila tot això. Era una indisposició, no és un mal de panxa, i queda clar que hem de veure com evoluciona tota aquesta història. Demà no jugarà, demà no anirà convocat, òbviament, i no hi ha tampoc una data concreta de quan podrà tornar a entrenar amb l'equip. El que està clar és que l'Atlètic de Madrid ho té ben clar. La situació és aquí, és que és, esperen en Julián, i quan torni a entrenar intentaran ajudar-lo en tot el que puguin, tant el club com en el vestidor, encara que d'aquesta resposta de Simeone, que és una més de totes les que ha fet darrerament, queda clar que és un tema que ja cansa. Cansa dins el vestidor, cansa en el cos tècnic de l'Atlètic de Madrid i cansa de tothom, perquè s'està allargant massa i és una cosa que ja enfada dins el vestidor de l'Atlètic de Madrid aquesta situació, perquè veuen que els pot dur i els la poden arrossegar molt de temps amb una temporada que ja està en joc.
1: Doncs que el venguin al Barça, no?
21: Si clar, cansa... Però t'han deixat molt clar que no el te vendran.
1: No, ja, ja, això... ja.
0: Perquè l'Arsenal ha fet alguna oferta nova o no?
21: No, a veure, mira, l'Arsenal el que sap és que ha tocat diverses vegades a l'Atlètic de Madrid i sempre l'Atlètic de Madrid ha dit el mateix. Jo vull que el jugador quedi. Primer de tot, el jugador vull que quedi. Ara bé, si el jugador no està bé i vol sortir, és evident que hi ha un problema damunt la taula. Per tant, si el jugador diu que se'n vol anar, li cerquem una sortida que no serà el Barça. Però sempre i quan el jugador digui que se'n vol anar. L'Arsenal, les vegades que ha tocat el jugador, fa una setmana i mitja li va dir que no. Me consta que fa 2 dies, quan va tornar a sondejar un poc l'opció, el jugador va dir que no. És a dir, que de moment el jugador, a tot qui ha demanat des del mes de gener, pràcticament, quan el Paris Saint-Germain ja es va interessar en el mes de gener amb una oferta que volia fer bona per l'Atlètic de Madrid, ja es va trobar que no. I és el que diu Julián, que a dia d'avui, que ja me consti, no ha mogut ni un dit en contra del que diu. No, si surt, jo només vull anar al Futbol Club Barcelona.
1: Però Fullan, ara que estem en petit comitè aquí parlant en català, que estem a Catalunya, què ha molestat tant a Gilmarín? Per què Gilmarín? Quin és el moment que Gilmarín diu pues al Barça no, por mis narices? És que jo no...
0: Perquè
1: no...
0: creu encanat d'esquena, és que ja però, vam discutir amb el Fullan d'això.
1: Però
0: que
1: no sí, sí, no, dius, sí, sí, ah. Però per això dic, per això insisteixo, quin és el moment, quin és el fet que dius al Gilmarín diu pues ara no? Perquè jo mira, continuo jo sense entendre-ho.
21: És la suma de tot. És la suma de tot el que ha anat passant. I no només té culpa el Barça, sinó que també té culpa l'entorn de Julián. L'Atlètic de Madrid el que entén és que fa molt de mesos d'aquesta història. No és una qüestió d'un dia que venen i te fan una oferta per un jugador, no. És un tema que des de fa molt de temps saben que per darrere s'està moguent tot el tema d'esquena
1: o sigui,
21: a l'Atlètic de Madrid.
1: O sigui, el culpable és Hidalgo.
0: Fernando Hidalgo és el representant.
1: És el que
21: quan arriba l'oferta de 100.000 euros del Barça, quan arriba l'oferta de 100.000 euros del Barça, en Gil

0: No, o sigui, que l'hem liat nosaltres, sí, follant, vinga, home, va, ara la culpa és
1: no,
0: la nostra.
1: Però anem a veure, que aquell dia ja ho tenien clar, que en Julián, més o menys, quan fa aquella pregunta, és que ja sabem que en Julián no t'has fotut clar.
0: Sí. Va, que estem en un bucle i repetim lo mateix, en tot cas,
1: i
0: fins al dimarts.
1: Sí, és un bucle, i Salari de Madrid ho té clar. Aquí, el Barça no li vendrà. A partir d'aquí, poden cercar solucions, però el que té que l'Atlètic de Madrid és que al Barça no li van.
0: Una abraçada forta. I,
1: que vagi bé. Bon dia.
0: No sé què prens i quines piles portes, perquè ahir estaves a Mònaco pel sorteig de la Champions i avui ja estàs a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid. Ets una màquina.
1: Bueno, jo si Meana me diu que he d'anar en el sorteig, jo el que me digui un capità general. I després, evidentment, les responsabilitats són les que són i hem de ser aquí per escoltar en Simeone en una situació complicada de l'Atlètic de Madrid.
0: Quin professional, en majúscules. Una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Va, l'1x1 del Barça 2, Atlètic Club 0, especial Marques de Roba.
2: L'1x1 del que t'hi jugues.
0: Anem a riure, que en un moment ens posarem sentimentals.
3: Vinga, va, comencem. Especial Marques de Roba.
0: Comencem per la porteria. Joan Garcia.
3: Nike. Es va posar roba d'esport, però per descansar.
0: Eric Garcia.
3: The North Face. El posis on el posis, ho protegeix absolutament tot.
0: Cobercí.
3: Salomon. Fa de pagès amb diners, d'humil amb qualitat, de persona que puja a la muntanya i vol anar sobre segur.
0: Gerard Martín.
3: Valenciaga. El Barça és la prova que pot agafar qualsevol drap i convertir-lo en una peça d'èxit que val una milionada.
0: Xavi Espar.
3: Roba del Mercadillo. Ja us podeu posar exquisits amb mil merdes cap al dia a dia. El que tens a casa és el que més et val.
0: Bernal.
3: Chanel. Fa molt bé de número 5, però a vegades li falta un punt de mala llet.
0: Pedri.
3: New Balance. Ara al seu costat li ha arribat el New Balance, és a dir, Rodri. I si abans estava guapo, ara flipareu.
0: Fermín.
3: Decathlon. Passa inadvertit i es fot un fart de robar.
0: Gordon.
3: Adidas. Corre sense parar. Qualsevol diria que porta tres ratlles.
0: Lamine Yamal.
3: Lacoste. De moment corre i mossega com un cocodril, però està tenint mala sort amb el gol, perquè a Lacoste...
0: Rafinha.
3: Victoria's Secret, és que no hi ha més. Li han donat un nou rol, que és el secret de la victòria.
0: Els que van sortir des de la banqueta. Rodri.
3: Mango. Li mango al Madrid i compta que Florentino té davant seu un precipici pel qual podria caure.
0: Hòstia. Olmo.
3: Top Manta. Sembla nou, però ràpidament ja veus que és fals. La seva situació va costar de regularitzar, però ara representa tot un moviment amb molta qualitat.
0: Adeyemi.
3: Shane. És una versió barata del que teníem l'any passat, fa més o menys el mateix, però mentre no es faci molt bé ràpid, doncs ja tirem.
0: Koundé.
3: Desigual. Marca tendència, té molta aura, però clar, desiguals són les seves actuacions.
0: Cancelo.
3: Primark. Enmig de tot aquell desordre, sempre troba alguna solució creativa.
0: I acabem amb la banqueta, l'entrenador Hansi Flick.
3: Vinted. Reprofita qualsevol cosa, però si no veu opció, ja la col·locarà algú altre.
0: En una estona podeu recuperar l'1x1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Gràcies a tots per seguir-nos. Ja hem superat els 100.000 seguidors a TikTok i estem a punt de fer-ho també a Instagram. Tots els continguts els podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. La podeu descarregar gratis a la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat, i a les xarxes socials teniu contingut extra, vídeos, fem sortejos, tant a YouTube com X, Facebook, TikTok, Instagram, i crec que no me n'he deixat cap. 12:39.
4: Se li demana que es comporti així com tots li hem ensenyat. Respecti l'altre, deixi l'odi i vagi a la universitat. Busqui una dona que el suporti i que el segueixi lluny d'aquí. Regali roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
0: Estava pensant com acomiadem a l'Adrià Soldevila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria de Balena, grup que esteu escoltant, i vol estar, diguem-ne, a la part de darrere. I aquest és un dels motius pels quals deixa el periodisme, però ara ens explicaràs. I anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
5: però fa gràcia, has triat una cançó en la que la bateria...
6: En la que no toco.
0: Sí, però té un motiu. Té un motiu, perquè la cançó comença dient se li demana que es comporti així com tots li hem ensenyat. I és veritat que t'hem intentat convèncer de que et quedessis, perquè és el que tots hauríem fet, no marxar sense tenir res, però ets així. honest, perquè a més

0: no t'has volgut quedar perquè creies que no podries donar el 100%. I això la ràdio t'ho ha d'agrair. I després, a la següent estrofa, veus com t'he sentit, comença amb aquesta cançó, tontet.
1: I això que fa risses.
0: Ja, és que ho hem pactat. Li he dit que quan vegi que ens posem massa sentimentals que aparegui amb alguna imitació. I a la següent estrofa canten en aquesta cançó que es diu Potser que ho faci, respecti l'altre, deixi l'odi. I aquest també és un altre dels motius pels quals marxes, per tot l'odi que genera les xarxes socials quan algú explica una notícia.
2: Sí, però és que no és... podem dir que les xarxes socials són un món paral·lel i real i tot el que vulguis. Però tot això es trasllada a la vida real, al final. O sigui, el que tu pots rebre a les xarxes socials s'acaba traslladant a la vida real. A mi m'ha afectat molt, fins al punt que jo he parlat amb gent del meu entorn sobre el que deien a les xarxes socials sense jo enterar-me de les xarxes socials. Perquè el meu entorn llegeix les xarxes socials, llegeix que el seu amic o el seu familiar està pagat per algú, està condicionat per algú, evidentment cosa que és mentida, i tot això a mi m'ha acabat afectant. I és un dels principals motius pels quals vull deixar d'estar al focus.
0: Marxa un periodista que ha fet història. Avui ho parlava amb el director de Ser Catalunya, amb el Joan Alegre, perquè ningú ha explicat tantes notícies de transcendència mundial com l'Adrià Soldevila. I quan he fet el repàs, mira que la majoria les hem compartit, però no era conscient de la barbaritat del que has arribat a aconseguir, i he pensat, clar que marxa. Si és que ja ho ha fet tot el periodisme. No pot fer més. Aquí teniu un recull. Són només algunes, perquè n'hi ha tantes que hauríem de fer un especial de 10 hores al que t'hi jugues. Òbviament, la primera gran notícia d'impacte mundial que vam explicar va ser el 17 de febrer del 2020, amb el cas conegut primer com a Barçagate i després com a Bartogate. D'aquí a una estona, a la nostra web tindreu penjada una edició especial d'aquesta llotja del que t'hi jugues, amb una notícia que impacta. I que veurem quines conseqüències té. Òbviament, al llarg del dia a l'Antena de la SER, anirem escoltant les reaccions que hi pugui haver. Perquè, com us explicava, el Barça té contractada una empresa que es dedica a crear estats d'opinió a xarxes. Això ho té contractat el club. Com es diu aquesta empresa?
2: I3 Ventures.
0: Aquesta empresa treballa en dues direccions. Quines són aquestes direccions?
2: Són dos focus molt clars. Dos focus. El primer d'ells és la reputació de Bartomeu i la Junta Directiva, és a dir, protegir-la, netejar la imatge, diguem-ne. Des del club també es considera que hi ha una campanya...
0: És un cas que coneixeu tots, és un cas pel qual ens van donar molts premis, 6 premis de periodisme, i això quedarà entre nosaltres, entre el sol de l'Escudero i jo. També vam aconseguir els nostres particulars 2-6 i 5-0, són els 6 títols de Guardiola i hi ha un 2-6 i un 5-0 que només nosaltres tres sabem, però va ser la primera de moltes. Per exemple, un any després, 20 de maig del 2021, un cas que el Barça va acabar portant a Fiscalia, el pagament d'una indemnització a un club, el Laietà. I de la directiva actual asseguren que els contractes no s'entenen i que no reporten cap benefici al club. Per la seva banda, fons municipals ens diuen que la reparcel·lació era correcte, que no han detectat cap errada, que no s'envaïa cap terreny del Laietà i que un acord d'aquest tipus no és habitual. Això, a grans trets, és el que us estem explicant. Aviam, els pagaments, Adrià, es divideixen en 3.
2: Sí, aquí hi ha 2 contractes, un amb el Club Esportiu Laietà i l'altre amb la Fundació del Club Esportiu Laietà. Són 2 contractes en els quals hi ha 3 pagaments. En el primer contracte hi ha 2 pagaments, un de 561.000 euros, que és gairebé 562.000, i un altre pagament de 516.000. I en un altre contracte hi ha un altre pagament
0: Són
2: de 400...
0: Són notícies que van provocar, segons molts, la caiguda de Bartomeu, que moltes d'elles, perquè aquestes només són un parell d'unes quantes que vam explicar en aquella etapa, van acabar o han acabat a Fiscalia, i òbviament el cas més bèstia, el que més ens ha afectat sentimentalment, va ser el que vam explicar el 20 de febrer del 2023 sobre Negreira i els
3: pagaments. Bon dia, ho acabeu d'escoltar, el butlletí de la cadena SER, i ara ampliarem aquesta notícia al que t'hi jugues. La Fiscalia investiga la societat d'un exvicepresident dels àrbitres que va rebre pagaments del Barça per assessorament mentre exercia aquest càrrec. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
3: La Fiscalia de Barcelona investiga una societat que es diu Dasnil 95 SL.
1: Sí, és una empresa de José María Enríquez Negreira, que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres entre el 94 i el 2018. L'investiga per corrupció.
0: Òbviament, i no descobrim res, ha estat el cas més difícil a nivell emocional per nosaltres. No per les conseqüències que ha tingut, sinó per tot el que ens va costar gestionar-ho sentimentalment abans de destapar-lo.
1: Sí, sí, de llarg el que més tensió ens va generar, fins al punt que, si te n'adones del tall que acabes de tirar, estàvem els dos tapats,
0: sí.
1: Estàvem malalts.
0: Sí, sí, jo amb febre. Sí, sí. Sí, sí. I vam debatre molt, perquè, òbviament, el periodista esportiu acompanya sentimentalment, en el nostre cas, els oients, però les funcions del periodisme són vigilar el poder, destapar les males pràctiques, explicar fets rellevants, ens agradin o no.
1: Sí.
0: I sobretot, en un club com el Barça, perquè és més que un club, i això és un motiu d'orgull, però també té obligacions. Tu has acabat una mica, diguem-ne, desencantat d'això.
1: Sí, clar, òbviament. Òbviament, perquè el Barça és un club que a mi m'ha representat durant molt temps i ha arribat un moment en què et descobreixes que hi ha una cosa que han fet tots els presidents i que no té cap tipus de justificació, per tant, deixa de representar-te en una gran part, no? I jo no vull dir que no sigui del Barça, eh? Em refereixo que hi ha decisions a la vida que al final penses, crec que no val la pena seguir col·laborant amb certs tipus de comportaments, i ja està.
0: I possiblement això passi a molts clubs, no el cas Negreira en concret, però algunes irregularitats que hem destapat, el que passa és que nosaltres seguim el dia a dia del Barça, tot i que del Madrid alguna esgarrapada també hem fet. Per exemple, amb els pàrquings del Bernabéu,
1: sí,
0: els concerts, o ara que ens envien moltes missatges de que hem de mirar lo de la requalificació, és una notícia que ja vam explicar en el seu moment.
1: I vam tenir aquí polítics de Mas Madrid explicant la versió de l'oposició a Florentino Pérez. Hem tingut aquí, amb una T-mobilitat inacabable, el Martínez de Zagra, que és la persona que porta tot el tema dels pàrquings i dels concerts contra el Real Madrid, no? És a dir, evidentment és molt més fàcil fer periodisme local, perquè els contactes els tens aquí. Hi ha gent aquesta que critica, que diu, no, és que no investigueu Florentino Pérez. Val, un moment, doneu-me 10 anys a Madrid. O sigui, si vaig 10 anys a Madrid i començo a fer contacte, perquè això, no, clar, no, tu la primera investigació no la fas el primer dia que estàs aquí. La fas al cap de 5 o 6 anys, quan ja comences a conèixer la gent i comencen a passar informació, tens fonts d'informació. El periodisme va d'això. El primer dia no treu res. Per tant, si haguéssim d'anar a investigar el Madrid de Florentino Pérez, per exemple, doncs hauríem d'estar 5, 6, 7 o 10 anys allà.
0: Hem tret moltes coses que han tingut repercussió mundial. Per exemple, la famosa comissió que es va pagar en un banc de Xipre pel fitxatge de Lewandowski, que va resultar, segons el club, que havia estat un hacker que va enganyar i van poder recuperar els diners, o l'acord per Koundé, els contractes de Lewandowski, també de Rafinha, i de la que estàs especialment orgullós ha estat la última gran investigació, que és la del cas Límac, destapada fa menys d'un any. Solde. L'IMAC guanya el concurs per a construir el nou Camp Nou, tot i que tècnics del propi Barça ja havien alertat que no compliria amb els terminis i per això havien suspès inicialment a la constructora turca. Per què?
1: Sí, perquè l'equip tècnic va posar-li una nota per sota de 50, sobretot per el que deies ara, la impossibilitat de justificar el calendari de les obres, que era el més ràpid. Aquest equip tècnic...
0: Aquesta notícia és la que a nivell periodístic et fa sentir més orgullós.
1: Sí, perquè està treballada durant gairebé 2 anys. Era un tema molt complicat i és un tema que em vaig agafar des del primer dia primers fils que em van dir que la cosa no estava molt clara i que hi havia... Van haver-hi dimissions fins i tot a la Junta del Barça per això. I bé, va costar molt treure perquè era molt difícil de certificar. Molt difícil de certificar que això hagués passat i al final doncs, ho hem aconseguit, després de, evidentment, doncs, moltes fonts i molts documents.
0: Ara que s'ha estrenat una nova pel·lícula de Spider-Man, diuen que un gran poder implica també una gran responsabilitat. I això és el que has exercit tu, com a periodista.
1: Bé, no sé, jo crec que el que he fet és intentar fer la feina el millor possible i de manera honesta. Qui pensi el contrari s'equivoca. És a dir, jo em puc haver equivocat sent honest. I puc haver comès molts errors, que segur que els he comès, evidentment, no que hagi pogut cometre. He comès segur molts errors com tothom a la vida, però el que sí que dic és que jo des del primer dia fins a l'últim he sigut una persona honesta.

0: Tenies ganes de parlar-ne o no? Perquè em deies, és que què vols que t'expliqui de per què marxo?
1: És que tampoc volia fer molt soroll, és el que vaig dir, no, això del focus i tal.
2: Ja saps com anem aquí, vull dir, aquí no es negocia això.
1: Ja, no, sí que vols fer això, es fa això.
0: Tu t'has recolzat en referents que et volen dir alguna cosa. Escolta el Ramon Besa.
3: Ai, Adrià, a mi sempre em surt Adrià i no Sol de Vila o Solde, com et diuen alguns. Vull pensar que si plegues és perquè t'avorries. Ho puc entendre d'un periodista d'investigació com tu, que ha tret el Bartogate, ha feinejat també amb el cas Negreira, i ja ho ha fet tot el periodisme, i no n'esperava res més de bo. Suposo que és per això que dius siau. Em sap greu de totes maneres, com a tants d'altres companys que t'admirem i t'apreciem també sense exclusives per la teva manera de ser i de fer. Vull pensar també que una vegada més ha estat el teu cul inquiet el que necessita nous reptes, desafiaments, des d'un altre lloc, que no sigui la sala de premsa, sinó els seients propers a la banqueta o bé on seuen el que en diuen ara els scoutings. No ho sé ben bé. El que sí sé és que segurament ara també podràs dedicar-te més estona a la música, a llegir més, segurament a fer més el que vols i no el que et manen. La teva renúncia és un cop fort per aquells que ens dediquem a ajuntar lletres perquè no sabem fer res més. Anem perdent líders de la causa periodística, segurament perquè no trobem remei ni solucions als mals de caps de les noves generacions. Hem fracassat amb tu i, per tant, ara només ens queda que poder gaudir de la teva companyia, amistat i espero que felicitat. Gràcies de tot cor. Una abraçada ben forta.
0: El Ramon el coneixeu, n'hi ha altres que ho sonaran també i són importants per al Solde. De fet, hi vaig acudir per intentar una última bala per convèncer-te de quedar-te. El Fede Porta.
4: Hola, Adrià. Només t'haig de dir una cosa i en titular, molt breu, molt ràpid. Ets millor persona que periodista. I això són paraules majors. Una abraçada i els millors desitjos per tota la resta de la teva vida, que serà molt llarga i profitosa. Que vagi molt bé. El periodisme, per un gran element.
0: El Solde ja la li va a la universitat, sent estudiant, amb l'Albert Medina.
5: Nano, no sé ni per on començar, perquè si m'he de posar a resumir totes les que hem viscut, Qatar, París, Barna, Barça, Biciclairo, Palafrugell, Olost, no acabo. No acabo i probablement aquest àudio duraria més que totes les temporades que has format part del Què t'hi jugues i em sembla que ens faltarien minuts per acabar d'explicar bé totes les que hem viscut amb pèls i senyals com ens agrada explicar les coses que vivim. Avui estic trist i a la vegada content. Estic trist perquè crec que perdem un referent espectacular en la nostra professió. Ser Catalunya perd un periodista capdalt i posaria les mans al foc que aquest argument és compartit pel Sique, el Flaqui, el Bermo, l'Ovalle, la Núria, l'Helena, el Jordi, el Teje, el Bruno i tots els companys que has anat tenint durant aquests anys que han tingut la sort de viure la professió amb tu i aconseguir les grans fites que heu aconseguit a nivell periodístic.
0: Amb el Medina la vas liar a la universitat i amb el Sergi Escudero als mitjans de comunicació.
6: Bones, Adrià, sóc el Sergi Escudero. Avui que deixes el periodisme penso en aquell gol de l'Álvaro Muñiz, del Formentera, que va eliminar l'Atlètic Club a Sant Mamés a la Copa del Rei, era el 2017, perquè va ser l'aleteig de la papallona que va provocar que tu i jo comencéssim a fer coses junts en el món del periodisme, que veiéssim que teníem una forma molt similar de veure la professió i que més tard va tenir com a punt àlgid el Barça-Gate que vam publicar amb el Sique aquí a Ser Catalunya. Que avui deixis el periodisme per mi és com si Messi hagués deixat el futbol amb només 25 anys. Però saps que t'entenc perfectíssimament i des d'aquí t'envio una abraçada enorme.
0: Em costarà al final. Estem tristos, òbviament. Jo el que més. Tens una excedència? Aquí està el director. Per tant, quan vulguis tornar, tornaràs. Quan vulguis tornar, tornaràs. I sabem que estaràs ben cuidat, perquè la gent que t'estima continuarà a prop teu.
7: I què hem de dir nosaltres que som els que et van parir? Pues doncs que estem convençuts de que t'anirà molt i molt bé en qualsevol projecte que et plantegis i que et faci il·lusió. Tens empenta i no et fa mandra remengar-te per aconseguir el que vols, costi el que costi. I en el costi el que costi tens molt present, per damunt de tot, la teva honestedat, els teus principis, la qualitat humana que et defineix i qui et coneix sap de què parlem. Però bueno, repetim, què hem de dir nosaltres, que som els teus pares, els que et vam parir? Salut, Adrià, i bona sort.
8: Adri, carinyo, doncs res, jo també et vull desitjar bona sort en aquesta nova etapa, que començaràs, que segur que anirà molt bé i que aconseguiràs tot el que et proposis, segur. I que sàpigues que estem al teu costat per tot el que necessitis. Vale? Vinga, un petó ben fort.
0: Són els seus pares i la tens aquí i serà qui tancarà el programa, la Mireia.
9: Adrià, avui és un dia molt especial per tu, ja que tanques una etapa molt important de la teva vida. T'hi has deixat la pell i el cor, i alhora deixes petjada en totes aquelles persones que tant hem gaudit escoltant-te. Ara comença una nova etapa, i per això vull dir-te que seguiré al teu costat veient com continues fent allò que t'apassiona.
0: El que pisugues tot l'esport durant... I ara què? Has de parlar tu perquè jo no podré.
1: Joder, jo sí. M'ho he passat molt bé. També fins a un cert punt, evidentment. Per això ho deixo. Ha sigut una etapa extraordinària. He complert tots els meus somnis, perquè jo no m'esperava, quan vaig començar el periodisme, arribar fins aquí. Tot i que, evidentment, era un objectiu ambiciós i tenia ganes de fer-ho. I al final, doncs, ho he fet. He tingut uns companys meravellosos. Són els millors que he tingut mai. La ràdio és casa meva.
0: I ho continuarà sent.
1: I a tu, pues, que t'ho dic.
0: Abraça'm, va.
10: Què t'hi jugues?
11: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Reviu la Festa Major de Manresa. Els dies 1 i 2 de setembre ho podràs veure pel Canal Taronja. Recordarem els millors moments de la Festa Major de Manresa, sota el patrocini de...
12: Santa Susana Assegurances. 100 anys protegint el que més estimes amb la confiança de sempre i el compromís de futur. Plaça Fius i Palau, principal, Manresa. Elèctrica Garriga. Des de sempre el barri antic de Manresa us desitja molt bona festa major. Fundació Sant Andreu Salut. Cuidem la vida quan es torna delicada. Més informació, santandreusalut.cat. El Manel. Els entrepans més coneguts de la ciutat. A la carretera de Cardona 4 de Manresa.
13: Fet Fitzroy o Turisme Rural. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
14: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 d'aquest dia de dol, d'aquesta treva final que sona tan malament com és en realitat, però dilluns continuem treballant, és així. Sabem que és divendres i pot ser menys divendres de l'any perquè és una setmana que es viu com un dilluns i per això volem recrear-nos en aquest dolor parlant de comiats, de les distintes formes d'acomiadar-se en una festa o dels millors i pitjors finals de les sèries.
2: I com que venim d'un comiat al que t'hi jugues, sol de t'estimem, t'admirem, estem dramàtiques, com està el Marta Rida, que torna al teatre concretament als mètodes d'interpretació de l'actor Daniel Day-Lewis. I per seguir fer-nos les interessants, avui escoltareu com es dona treva un convidat sorpresa. Tot això a les freqüències de la SER i SER Catalunya. Benvingudes a la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Els darrers dies d'agost acostumen a ser com les últimes pàgines d'un bon llibre. Baixes el ritme i acarones cada paraula perquè no vols arribar al punt final. Acomiadar-te de la història i dels personatges que han format part del teu dia a dia. Ja ens passa això a la vida en general. Tenim por a que les coses acaben, a dir adeu, però de vegades un final és una decisió conscient de marxar amb un bon sabor de boca i passar a ser un record que de tant en tant ens tregui algun somriure. S'acaba.

0: I és que això de no saber donar les coses per acabades ens ha portat algun que altre problema. I no parlem només de tornar amb el teu ex amb el que saps que tens menys possibilitats d'èxit que un gelat sense nevera, això és així. Parlem, per exemple, de no saber quan acabar algunes sèries que haurien pogut ser èpiques i van deixar bastant a desitjar. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Jo crec que el final de Los Serrano ha sigut un dels finals més criticats de la història, i amb raó.
1: I amb raó, totalment.
0: Amb molta raó.
1: I de fet, ells la caguen una mica abans del final final, que és quan ja Lucía marxa i torna una nova dona pel...
0: Això ja va ser, com per a fer això, per a fer això, millor no ho facis, pel Diego.
1: Pel Diego, exacte.
0: Perquè, clar, tampoc farem molts spoilers perquè les sèries que hem escollit ja ho hem fet a consciència, que si no se les heu vist, mira... espavileu. Però la cosa és que Los Serrano té 8 temporades, 147 episodis, i decideixes acabar així, tot era un somni, al final tot era un somni.
1: No és com que va haver una vaga de guionistes aquell dia i van dir, mira, acabem així perquè no tenim a ningú que pensi.
0: Com acabem? Home, per favor. Jo crec que igual en la seva ment devia ser algo com molt èpic, no? De, uau, ara ningú se ho esperarà, serà... Efectivament, ningú se ho esperava que s'acabara així.
1: Aquesta merda.
0: Ja et dic que ningú se ho esperava. Però no ha sigut l'únic final polèmic que no ha agradat massa a tot el món.
2: Hace 17 años te fuiste con Robert Baratheon. Volviste un año después con el hijo de otra mujer.
0: Parlem de Joc de Trons perquè Amparo m'ha demanat, per favor, que posara esta sèrie com a exemple de final tràgic. Jo no me l'he vista, és una sèrie que tinc pendent, però tu estàs realment indignada en el final d'esta sèrie.
1: Jo estic molt indignada. I com diu el Santi Jiménez, de l'Odissea no es poden fer spoilers, doncs de Joc de Trons ja tampoc, ¿vale? Aunque no diré el final final. Però bueno, mira, ahir que parlàvem amb l'Ofèlia de que ella reescrivia les històries i els donava el final que volien, jo he fet això només amb el final de Joc de Trons. Em vaig enfadar tant amb el final que el vaig reescriure, perquè agafen un moment en el que la Daenerys, que és, diguem-ne, la princesa guerrera, podem dir-li, la torna en boja. I però d'un capítol cap al següent, més o menys, Daenerys es torna boja i ja és un ser perillós, ja no és una heroïna amb la que et pots identificar.
0: Val.
1: I llavors, d'ahí, ja no tens com l'heroe final, saps? O l'heroïna final. I la comencen a veure, vale, qui s'ho queda tot? Qui mana al final de Joc de Trons, perquè t'has anat com traient del mig a tots els personatges i ja no et queda ningú, i li donen tot a un personatge que, sincerament, un petó per ell, però no és el personatge que s'ho ha de quedar tot. I
0: és perquè no és qui s'ho mereix, no?
1: No és qui s'ho mereix i no és qui espera l'espectador. I et decebra molt.
0: Però clar, de vegades això també és la gràcia, no? Perquè si ja estàs mirant una sèrie que saps perfectament com acabarà, està clar que sempre ens agrada veure coses que ens sabem més o menys.
1: Però la cosa que fan al Joc de Trons és que no saps com acabarà, perquè, o sigui, jo ara mateix t'he dit entre una persona i l'altra, però conforme vas mirant la sèrie tens moltíssimes opcions de com acabarà la sèrie, però és això, ja no en el capítol final, sinó en l'última temporada agafen a la Daenerys, la treien del mig, s'ha encarregat aquest, a l'altre, a l'altre, i és com que jo crec que va arribar un moment que van dir, vale, ara qui? Qui mana?
0: Clar.
1: Ja, i van triar el que van triar.
0: Entenc. Però avui tampoc volem estar així criticant a tot arreu i ja està. També
1: mira que ens agrada criticar.
0: Mira que ens agrada, però no ho farem l'últim dia tampoc. La cosa és que també hi ha sèries que han tingut, sota el nostre criteri, bons finals, com per exemple aquest.

0: sou molt fans de Cuéntame, sabeu qui canta aquesta cançó. La canta la Elena Rivera, que en la sèrie de Cuéntame és la Karina, perquè a l'últim episodi, episodi 7 de la temporada 23 temporades, viatgen a Sagrillas, que és el poble d'origen de la família Alcántara, i estan allà en una verbena i la Karina acaba cantant aquesta cançó davant de tots. És un final que realment jo crec que era molt complicat posar-li un punt a aquesta sèrie que contentara a tot el món, perquè, clar, parlem de que el primer capítol es va estrenar l'any 2001. És una sèrie que ha acompanyat generacions i generacions, que sempre hem tingut el temor de en quin capítol moriria
1: Hermínia,
0: perquè aquella dona vivia més que el Jordi Hurtado de Saber i Ganar. I clar, tots sabíem que aquell moment arribaria, però a mi almenys com a espectadora em feia molta por com el tractarien i quin seria el final. Després de la temporada que vam fer del Covid vaig patir una mica perquè vaig pensar, uf, ja estem començant a fer crossovers una mica estranys que igual no cal, però a mi personalment, com a fan afèrrima de Cuéntame, em va agradar molt com van tractar aquell final.
1: A mi em va agradar molt, tot i que per mi el millor final de Cuéntame és el que deia la meva amiga Bea, que és la que a mi em va fer superfan de Cuéntame, que ella deia com el que el primer episodi de Cuéntame és quan es compren una televisió per veure Eurovisió.
0: Sí, doncs que 68.
1: Fos, claro, doncs que fos ells mateixos mirant la televisió acabant el 2001 amb l'estrena de Cuéntame.
0: Uf.
1: I aquest era el que deia sempre la meva amiga i em sembla encara millor, en plan fer com aquesta intrahistòria, en plan darrere de les càmeres.
0: Sí, però jo crec que la cosa que té Cuéntame és que al final saps que la família Alcántara no és una família real i per això mateix pot ser qualsevol família. Vull dir, com mantenir això de que no existeixen realment. Per tant, si ells ja saben que han fet una sèrie...
1: No, però seria com una família que posa la tele i ja... Posa la cinta de Cuéntame, en banc, que és com tota família espanyola que està mirant Cuéntame.
0: Ho entenc, que seria un bon final.
1: Era un bon final.
0: Però per a mi el que van escollir, que l'últim capítol es dia L'Hereu, en el que la família, bueno, la família sempre ha tingut conflictes, perquè d'això va Cuéntame, de conflictes que han tingut intrafamiliar.
1: I de que estan a tot arreu.
0: Però si escolteu un soroll com si s'estaguera caigant l'estudi, és Marta Rida arribant fent una revoltereta per terra.
2: Hola.
0: Bona tarda, Marta Rida.
2: Ei, que s'acaba!
1: Que s'acaba!
2: S'acaba, s'acano! S'acabi.
0: Ole!
2: Que no!
1: Ui, veig supermusical amb aquesta sorpresa avui.
2: S'acabi.
0: Pues Marc, de fet, arribes en el moment perfecte, perquè tu saps per què ens costa tant dir adéu?
2: Dir adéu?
0: En general.
2: En general?
0: En general, dir adéu a les coses, a les persones.
2: Per por al fracàs?
0: Home.
2: No, ara he parlat...
0: Podria ser, igual...
2: He parlat de mi.
0: Igual algú, sí.
2: No ho sé.
0: És una pregunta molt oberta, perquè al final cada un també té les seues taretes interiors, no? Però hi ha un article al País on analitzen aquesta pregunta amb la psicòloga Carolina López, i és que per a algunes persones, realment, el que es fa més por de dir adéu, sobretot quan es tracta de dir adéu a una altra persona, és, per exemple, si la resposta és no te'n vagis, saps? Haver de fer front a... Queda't.
2: Ah, sí?
1: És que la gent és molt pesada. Com deies tu ara, que és com molt difícil dir adéu, quan prens la decisió de marxar d'algun lloc o de tallar algun vincle o alguna cosa així, que més t'insisteixin,
0: t'ho fan més difícil. Però anem a veure, si tu també marxes d'un lloc i tu dius, que me n'aniré, i ningú et diu res, tu també dius, i què feia aquest lloc?
1: Jo mai dic res. O sigui, quan la gent diu, mira, marxo, jo, és com, marxa quan vulgui, jo no t'insistiré perquè...
2: Mai a la vida has fet un... No te vayas.
1: A tu sí, perquè te'n vas molt d'hora. Però ja està, però
0: almenys sí. Vos veig un poquet alterats per a ser l'últim dia.
2: Clar,
0: eh?
2: Home, jo m'esperava aquí que hi hagués la cubana fent gresca i xeritola.
1: Bueno, espera que encara queda programa.
0: Calma. En fi, el que diu la Carolina López és que, clar, des de petits creem vincles i desenvolupem un sistema d'inclinació que ens fa reaccionar d'una manera o d'una altra. El que en castellà es diu el apego, els tipus d'apego, en català és tipus d'inclinació, i existeix, per exemple, la inclinació segura, en la qual les persones senten que són dignes d'amor, confien en els altres i creen relacions íntimes, la inclinació ansiosa o ambivalent, que es caracteritza per una por a ser abandonat o no ser prou important per als altres, i aquestes persones tendeixen molt a la reafirmació. tota l'estona.
1: És la gent que et diu el m'estimes, vols que vingui, estàs segur.
0: Després està l'evitativa, que minimitza la necessitat de connectar amb els altres, com si la cosa no anés amb ells, com si res fos tan important. I després la inclinació desorganitzada, que sorgeix en context de trauma. D'aquest tipus d'inclinacions, l'ansiosa és la que més es relaciona amb sentir malestar en els comiats.
2: Ah, vaja, bueno, es pot entendre. Tot això, que has dit, l'última és de trauma, no?
0: Sí.
2: Però tots... Al rerefons de tots aquests hi ha un traumet petit.
1: Home, hi ha issos.
0: Traumetes.
2: A tot arreu ve de la família, això, no,
0: Traumetes en tenim tots.
1: Ara està molt de moda parlar de quan has estat amb una amiga teva de viatge, no viviu a la mateixa ciutat, i quan et separes és com tinc TAS, que és trastorn d'ansietat per separació.
2: Mare de Déu.
0: I això existeix. Ben bé que ara es busquen paraules. Hòstia, per a tot.
1: I trastorn per
2: tot. Diagnostiquem tot ara.
0: I totes aquests tipus d'inclinacions es veuen molt a l'hora d'acomiadar-se, per exemple, a les festes. Com marxes tu d'una festa? La primera opció és fer una bomba de fum, marxar a la francesa sense dir adéu.
2: Sí.
0: Això que et despistes un moment i aquell Marc Tarrida que et jurava que es quedaria fins a la discoteca, pues ja està a casa tapat en el llençol.
1: Ell mai diu que es queda fins a la discoteca.
2: Això, Marc Tarrida, estava escrit o acabes d'improvisar ara
0: mateix? Ho he improvisat perquè,
2: perquè és així. Sí, sí.
0: És així.
2: Però amb els anys, quan arribeu a la meva edat, veureu que aquesta és la millor.
1: Ens portem com un any, eh? Bueno,
0: ara t'ho discutiré. També existeix l'antítesi, que és aquella persona que es passa el sopar dient que no, que sortirà res, una estoneta, que no es quedarà gaire, que una cançoneta més i cap a casa, i al final s'acaba quedant a esmorzar. Sí. Normalment per FOMO, que és el que comentàvem l'altre dia. Perquè té por que quan ell marxe, de cop siga l'anècdota més divertida de tota la nit. Mira, si has de marxar, marxa, no passa res.
1: És que el FOMO s'ha de combatre.
0: Després també existeix aquell que sí, superanxitxat, moltes ganes de festa, però marxa a la una i mitja o bé perquè ha lligat o bé perquè s'han passat molt i l'has de ficar a un taxi i que se'n vaja cap a casa.
2: És el que cau de cop, no? És a dir, prometia molt
0: i acabes tu.
1: Aquests són els pitjors, perquè si tu tens moltes ganes de festa i tens un company que t'està donant més ganes de festa, en plan, vale, jo seguiré amb ell fins que acabi la nit.
2: Sí, t'abandona, no?
1: Clar, això és el pitjor.
0: I acabes tu xerrant amb els dos pobres amics que ha portat ell per a introduir-los al grup, se'ls ha deixat penjats i, bueno, has fet dos amics més, també està bé. Després existeix el que marxa donant-te una excusa que ningú es creu, el típic de, no, he de marxar, que ahir es va morir la meva tieta àvia,
1: he de banyar el pet.
0: I tu li preguntes, però la teva tieta àvia no es va morir fa 3 setmanes, silenci.
2: Bueno, no, no digues mentides. Eren germanes.
0: No digues mentides.
2: Eren germanes bessones i va morir de pena.
1: De pena.
2: Va morir de pena, tu.
0: Per a mi la millor manera de marxar és marxant. Sense explicacions ni excuses. Vull marxar i marxe. Adéu.
2: Claro. Però això és una mica la francesa, eh?
0: No, perquè la francesa avises. I a mi m'és igual que tu em digues, vinga, queda't una estoneta més. Jo si de veritat vull marxar, adéu.
2: Adéu.
1: Jo sóc d'aquestes també. És com, deixeu-me en pau.
0: A no ser que jo estiga a la verbena, escoltant música, i de repent soni la cançó. Aquella cançó que dius...
2: Ja us he reconegut. És aquesta.
0: Per al Marc seria aquesta.
2: Ja sabia això.
0: De fet, hem fet entrar a l'estudi a les nostres companyes, a la Mireia Molina i a la Noemí Pérez, perquè hem fet una recerca del grup per a saber quina cançó és de cada un la que es faria quedar-se una estoneta més. Ara aniran sonant i haurem de decidir qui ha escollit aquella cançó. El Tomàs també ha participat, estarà des de l'altra banda. I tu, si vols obrir el micro i dir alguna cosa, també eres benvingut a la conversa, Tomàs.
1: Tens veu, Tomàs.
0: Comencem per la primera.

0: Written de Natasha Bedingfield. No és la meva, però jo me la quedaria, eh?
1: Home, no podem dir això de cada cançó que sona,
0: però és que jo m'ho
1: dic de veritat.
2: Però aquí jugueu, vosaltres quatre i el Tomàs.
0: Sí,
3: jo no jugué.
0: I qui més està?
3: Jo no jugué.
0: Tu no jugues.
2: Per tant, sou...
4: Som nosaltres dues, la Laia també.
1: No, vosaltres, el Tomàs i el Carles Peña.
0: Pues jo crec que és de la Noé.
1: De qui dieu?
3: És de Noé.
2: Carles Peña.
1: Noé?
4: És meva.
1: És meva!
2: Li quadra, li quadra.
3: És que estava claríssim.
0: És perfecte.
1: Anem a la següent.
5: Una caixa me separa.
1: Aquesta.
2: Has d'escoltar més coses, Tomàs. No te'n pots ser rigui, tio.
0: Bastant evident. Bastant.
1: Del músic alternatiu.
0: Sí,
6: però si això és cúmbia, què dius de reggae, tio?
2: Ah, reggae, tot s'assembla, tio.
6: Això és argentí. La música que jo faig és de Jamaica.
2: A veure,
6: però...
3: bueno, Tomàs,
2: però... la cúmbia, que és el ritme aquest de... No, això?
6: Això és la cúmbia. Això que escoltes. Cúmbia bixera.
1: Aquesta és la cançó que li heu de posar al Tomàs Sánchez si voleu que es quede una estoneta més a la festa. Anem a la següent.

0: No, no, no sé què dir-vos, eh? Del Carles Peña, potser?
1: Amparo, aquesta...
2: No?
1: És seva. És de l'Amparo, 100%, 100%.
2: Estàs jugant al joc.
3: Necessitem un consens. Tomàs, tu de qui dius que és? De qui diries?
4: Amparo, 100%.
3: Amparo?
0: No és de l'Amparo.
3: No és de l'Amparo, és de la Mireia Molina. Sorpresa.
1: Bon criteri. Clar que sí.
3: I una bona Rafaela Carrà, qui faria quedar-se?
1: El Carles, per suposat. No pots entrar persona que no sigui el Carles.
0: Jo crec que és del Carles, l'altra no era del Carles, aquesta sí.
2: L'ha posat en italià, no l'ha posat en castellà.
3: Això és un punt molt important, Marc Tarrida.
1: Però jo veig el Carles.
2: Jo el veig, però és que l'Amparo m'està fent una miradeta que és seva claríssima.
1: No, heu de decidir. Som a l'Amparo.
2: Amparo.
3: Amparo?
1: No.
3: No. Sí! Aquí és la meva. Però diré que també era una de les opcions del Carles Peña. No
0: perquè tenim la mateixa del Carles Peña.
1: Ens ha enganyat.
3: No la veu tan desencaminades. I ara canviem una mica de registre.

0: de Marina i Sique, segons hem van dir el dilluns, que li encanta.
1: No han participat en
2: el... Això és el Carles? I qui no, queda, no, queda més gent per participar?
3: Clar, jo no queda ningú.
0: És que l'Aitana no pot votar, però sí que pot triar.
1: Jo tinc cançó!
3: Ah, doncs és l'Aitana.
2: Ah, és teva.
3: Clar que
2: sí.
3: És l'Aitana i jo també em quedaria, la veritat.
1: Vale. Estava intentant mantenir la, la cordura, però aquesta cançó és... Si jo vaig a una festa major i no posen aquesta cançó, no ha sigut 100% una bona festa.
2: No, però faré la... Si te vas...
1: No, no. Esta és per aficionats. Esta és la de veritat.
2: Ah, vale, vale.
1: La de veritat. I ja l'última.

0: O de Carles o de Peña.
1: O de Màxim Peña. Castillo, ojo, també em pegaria.
0: Però és una molt bona cançó. Jo crec que, en general, totes les que hem escollit et farien quedar-te una estoneta més.
2: Doncs sí,
0: la Marta Rida, la teua quina seria?
3: Ah, no m'heu deixat jugar al joc? Doncs ara no
1: que pensàvem que arribaries més tard.
3: No, jo un aquella... Un cafè...
0: Gonçal.
1: Ah, molt bona.
3: O Olada, ara em sortirà. Però quan em vingui us la dic, vale?
0: Ara la cantes.
3: Pues po.
0: Sweet Caroline.
3: Sí. Sweet Caroline.
0: Sí, és que ja ens tenim massa vist. Ara marxem dos minutets per a baixar un poquet de revolucions i estar concentrats quan el Marc Tarrida ens vinga a fer l'última secció d'Entre Cametes.
1: Una secció molt intensa.
0: Pues ara tornem.
4: Dos són companyia. Tres són un tip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
6: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
7: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
8: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
9: Ven y Pusharán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda y Pusharán más cercana o compra online en ipusharán.com.
10: Del cartell d'en Taviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
12: Amb la meva gent, l'estiu és viu millor.
13: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor.
1: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.

0: deixa'm ser la tornada.
1: Ja, ja et veig. Ara. Y solo
2: quedará los buenos momentos que ayer fueron de los dos. Solo me queda la energía. Recordarás esta escena por Madrid.
1: Oye, marxem ja, vull dir, anem de festa. Ja
3: que tenia
1: treba,
3: la Lamparo, que era una festa traca final. Clar, traca final.
0: Si és que tot el públic que hi ha avui s'ho està passant molt bé, aquí sí.
2: Sí!
1: ¿Cómo están ustedes?
2: Vale. Sou aquí els bons amics que jo estimo.
0: Molt bé.
1: Ara sí. És l'últim divendres amb el meu estimat Marta Rida. Ara què m'invento jo per veure't cada setmana, Marc?
0: Ai, doncs donem-me feina. Donem-me
1: sí,
0: feina.
1: No en tenim, perdona.
0: No, podem ser amics, també.
1: Vale, ah, abans d'anar a la teva secció,
0: sí,
1: hem de parlar de que t'has carregat a la Dolly, sí, Parton.
4: Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
0: Sí, la veritat és que no m'havia passat mai carregar-me algú.
1: Fa dues setmanes fem la secció de I Will Always Love You, de que la cançó era seva, que no li va donar a l'Elvis... Sí. I de fet van estar parlant perquè l'Aitana deia, ah, però està viva o és morta?
0: És que a més va ser el joc aquell, eh? Oh, no.
3: No passa res, jo crec que realment ella estava esperant a que li dedicarem una secció de la treva per poder marxar en pau.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, jo crec que també.
0: I hi ha hagut un altre, és el que us vaig comentar, hi ha hagut un altre artista que ara no recordo com es diu, una artista japonesa que era artista plàstica,
3: sí,
0: que si haguessin hagut més programes l'hagués acabat fent i va morir ahir o abans d'ahir, vull dir que... Cuidado.
1: Cuidado
0: al tanto.
1: Del que parlarem avui, sí, que vigili una mica.
0: Exacte.
1: Perquè avui de qui parlem, Marta Rida?
0: Home, avui llancem la casa per la finestra i us porto tota una filmografia sencera, no us porto un llibre, una fotografia, un quadre, no. Avui parlarem d'un dels millors actors de la història i quins mètodes del tot extrems ha fet servir per construir uns personatges inoblidables. Avui parlarem del risc, la vulnerabilitat i la interpretació extrema de Daniel Day-Lewis.
1: M'he pres la llicència de posar, sí, la banda sonora de En el nombre del padre, In the name of the father, perquè és la meva peli favorita,
0: ah, sí?
1: Seva.
0: Ah,
1: m'encanta aquesta pel·lícula. Sabia. Però aquesta pel·lícula no li va donar cap Òscar.
0: No, concretament, de totes les que repassarem, les que li van donar l'Òscar no van ser les que potser van ser més extremes, però avui parlarem de l'únic actor que, com dèiem, ha guanyat 3 premis Òscar al millor actor principal, i és que el seu talent no neix únicament del que fa la pantalla, sinó de la manera absolutament desmesurada, obsessiva i extrema que té de preparar-se. Hi ha molta gent que l'admira per la seva capacitat per aconseguir això i d'altres que ho troben del tot innecessari. Ara entendreu el perquè, d'acord? Comencem per la primera pel·lícula que li va atorgar el seu primer Oscar, que és... bueno, sí, aquesta és bastant heavy, li va donar un Oscar. My Left Foot, dirigida per Jim Sheridan.
5: Do you know what I say? Fuck Playtom! Fuck all of this, not 100% commitment!
0: La pel·lícula explica la història real de Christy Brown, un escriptor i pintor irlandès que tenia una paràlisi cerebral, la qual li afectava tot el seu cos, menys la cama esquerra. Concretament, amb el seu peu esquerre, va aconseguir aprendre a pintar i a escriure amb una màquina d'escriure. Llavors, si us he dit que aquest senyor va fins a l'extrem per interpretar un personatge, què va fer? Ell ho volia entendre tot del personatge, val? No li servia només estar amb una cadira de rodes quan cridava en acció, sinó que volia saber què implicava aquella condició. I aquí és on comencen el que molts consideren una bogeria absoluta. El tio va decidir trencar-se les cames.
3: I ja m'estava espantant,
0: no, no, no.
3: M'estava espantant.
0: Però es va tancar en un centre mèdic de Dublín i va viure durant setmanes senceres en una cadira de rodes. El compromís era tan real que un cop va entrar el personatge ja no el va deixar anar mai.
1: O sigui, es va fer el paraplègic.
0: Correcte. Què implica això? És a dir, que durant tot el rodatge...
1: Un carnet per a poder aparcar el cotxe.
0: Bueno, exacte, tenia aquesta facilitat, però Barcelona podia aparcar més llocs. Molt bé, aquesta broma capacitista, no, Aitana?
3: T'ho has preguntat,
1: però com ara no s'han criticat.
0: Molt bé, molt bé.
3: T'ho has preguntat i jo he contestat.
0: Durant tot el rodatge, el tio va anar amb la cadira de rodes i això implicava que l'equip tècnic l'havien d'agafar en braços i transportar-lo amb la cadira d'un lloc a un altre del plató. A l'hora de dinar, tampoc deixava el personatge i l'havien de peixar perquè ell es negava a fer servir les mans. Diuen que fins i tot es cagava al damunt i era l'equip tècnic qui l'havia de netejar.
1: Ostres. Tu faries això per un Òscar?
0: Home, per un Òscar. per un Òscar potser... I per un premi a Barcelona, eh? No sé si arribaria tan lluny, però clar, és que has de pensar que tots aquests actes tenen conseqüències, saps? I aquella postura corporal, és que si mireu la pel·lícula, és un tetraplègic quasi bé total, li va causar, finalment, dues fractures. Ostres. A les costelles, perquè, clar, de tenir aquella posició, es va acabar fent mal ell mateix, i va trigar setmanes a poder tornar a parlar i caminar amb normalitat.
1: O sigui, és que com, o sea, és posar-se en la pell de la persona fins i tot per tenir per estar igual d'emprenyat,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tenir
0: bueno,
1: una persona.
0: Per entendre realment les emocions, el perquè, al final quan actues has de descobrir la veritat, no? I ell troba que fent-ho així descobreix la veritat d'aquell personatge.
1: No, mai tant, o sea, està igual. I després al 92 estrena, sí, The Last of Mohicans, l'último mohicano de Michael Mann, que són així. One man, defiantly courageous, stood his ground. I call all our colonial scouts. What in the militia? Ain't your skill. You sure ain't no damn militia. One woman. Sí, és absolutament mítica, s'han fet moltes bromes, és fins i tot una paraula col·loquial que es diu lo de l'último mohicano.
0: Ah, sí?
1: Sí, en plan, no quedarem en l'último mohicano.
0: Ah, no m'havia arribat a mi.
1: Però jo no l'he vista.
0: Jo tampoc l'he vist.
1: Ah, val. I el surt?
0: Ell surt, i aquí ja no hi ha cadira de rodes, sinó que és un caçador blanc adoptat pels nadius americans durant la guerra franco-índia del segle XVIII, i us podeu imaginar què va fer, no? Per tant, si ets un noi que viu a la selva, aïllat del món, doncs què va fer ell? Se'n va anar als boscos de Carolina del Nord abans de començar a gravar, i ell sol, sense cap tecnologia del segle XX, es va entrenar amb tècniques de supervivència extrema, rastreig d'animal i ús d'armes d'època. El tio va aprendre a construir amb les seves pròpies mans eines i canoes de fusta i a tractar les pells d'animals, i durant mesos només menjava allò que ell mateix era capaç de caçar o pescar.
3: Home, això com a mínim sí que li dona uns recursos que pot aprofitar en un futur.
0: Ah, sí, en un apocalipsi, sí.
1: Clar, no, les dues coses. Imagina que l'has quedat tetraplègic,
3: ah, no,
1: doncs ja sap com pot portar-ho.
0: Sí.
1: Tant bueno, de bo, no?
0: Mira,
1: saps, però...
0: Escolta, ja sé el que és.
1: Exacte, una mica més preparat mentalment que estaria jo.
3: Ah, no, 100%.
0: La cosa és que, clar, ell no surt mai del personatge. Tu estàs gravant tota l'estona i corten. I el mohicano no marxa, saps? L'últim mohicano sigue estando ahí, saps?
3: Per tant, entenc que tampoc podrà tindre molta vida social més
0: aquí
3: enllà...
0: Aquí hi ha tot un tema amb la seva dona, que diu que la pobra no ha viscut mai amb el Daniel Day-Lewis, sinó que ha viscut amb el Daniel Day-Lewis i una infinitat de persones, clar, rares que passaven per aquella casa.
1: És una mica trastorn de personalitat.
0: Sí. Jo crec que sí. Diuen que, fins i tot, com a anècdota, va haver de marxar d'un dia interpretant una obra de teatre, que era Hamlet, perquè ell mateix se'n va adonar que ja no sabia diferenciar què era ell i què era Hamlet. I ell mateix va parar l'espectacle i
3: que
0: va marxar.
3: Que dur, realment.
1: Uau. I el 93...
0: Tras.
1: Arriba la que he dit que és la meva preferida, que és In the Name of the Father. What fucking metal? I'm talking about the only fucking metal that was ever in our house. That fucking metal. The metal I won at football. Una pel·lícula que parla de l'IRA, l'organització terrorista a Irlanda del Nord... I ell fa el paper d'un dels de l'organització.
0: Correcte, aquí interpreta en Jerry Conlon, un jove de Belfast acusat injustament per la policia britànica de ser un terrorista de l'IRA i condemnat a cadena perpètua. Clar, és que el tio...
1: A mi la van posar en classe de dret.
0: En sèrio?
1: O sigui, em la van posar per dret, a
0: clar,
1: penal.
0: És que per entendre el terror, la claustrofòbia i el trencament psicològic d'un interrogatori, d'una condemna injusta, el tio va decidir viure l'experiència en primera persona. Què vol dir? L'actor va passar 3 dies i 3 nits tancat en una cel·la real de la presó on es rodava, completament a les fosques i sense dormir. Va demanar a antics agents de

0: Jo crec que sí. Jo crec que sí, però és veritat que és per mi, si no el millor, un dels millors actors de la història.
1: Per supost, però a quin preu? Clar,
0: a quin preu,
1: correcte,
0: a quin preu.
2: No, o sigui, no va necessitar mai ajuda o alguna cosa així?
0: La veritat és que n'ha necessitat un parell de cops i ell va desaparèixer de cop i volta després d'estrenar The Boxer l'any 97 i es va traslladar a Florència, on va viure a l'anonimat més absolut.
2: I qui va anar a fer?
0: Allà, durant gairebé 5 anys, va treballar al taller. El tio decideix marxar de Hollywood per anar al taller d'un sabater artesanal i va aprendre a tallar cuir, cosir soles i fer sabates a mà, lluny de la fama, l'èxit i, sobretot, els contractes milionaris. Fins
2: que va aparèixer
0: Martin Scorsese.
2: I a l'any 2002 torna al cinema a Gangs of New York.
3: I want you to go out there, you, nobody else. None of your little minions. I want you to go out there.
0: En aquesta pel·lícula dona vida al temible Bill the Butcher, un líder criminal xenòfob de Nova York del segle XIX. I així que carnisser criminal, doncs el tio què vol fer? Per poder tenir la memòria muscular d'un carnisser de veritat, aquesta a mi encara em sembla interessant, jo la podria arribar a fer, i és que es va passar setmanes treballant en una carnisseria real, tallant carn...
2: No va matar ningú, no?
0: I aprenent que
1: mentre siga
0: diguem,
1: prendre
0: no.
1: oficis, exacte. Ok, endavant.
0: Va contractar penya del circ perquè hi ha un moment a la pel·lícula que llença ganivets, perquè li ensenyessin a llançar ganivets amb total precisió, però un dels punts més polèmics d'aquest rodatge va ser que això el rodatge es va dur a terme a Roma durant un hivern gèlid. I com que el seu personatge vivia a mitjans del segle XIX, en Daniel va rebutjar posar-se samarretes tèrmiques o abrics moderns entre les preses del rodatge.
2: Està penjat del cap, aquest senyor.
0: El tio argumentava que el personatge no disposava d'aquella tecnologia en aquell moment i que posar-se aquesta roba li trencaria la connexió. Spoiler, què va passar? Doncs li va provocar una afecció respiratòria gravíssima que va derivar en pneumonia.
2: Perquè gràcies a Déu no vivim com en aquell segle.
0: Correcte. Anys més tard va admetre públicament que va anar massa lluny i que aquella manera de treballar havia danyat greument la seva salut física i mental.
1: Normal.
2: I per acabar hem de parlar de les dues pel·lícules amb les que va guanyar l'Oscar, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, i Lincoln, de Steven Spielberg.
0: A mi em sap greu, Amparo, que no hagis dit que la teva pel·lícula preferida d'ell és There Will Be Blood, perquè em sembla, si no l'heu vista...
2: És que no l'he vista.
0: Una de les millors pel·lícules i una... És que una interpretació...
2: D'aquestes dues, Lincoln sí, però aquesta no.
0: És espectacular. Però bé, There Will Be Blood narra la fosca història d'en Daniel, també es diu, que és un miner miserable que esdevé un magnat del petroli despietat durant la febre de l'or negre a Califòrnia. El que fa ell aquí, ja com us deia, és d'un... És que hi ha una escena que hi ha un tall, m'avanço un tall, però si ja tens el tall,
2: el tenim.
0: 7...
4: I am the third revelation! I told you I would eat you!
0: És que és una burrada.
2: De fet, és un tall que tu has definit com a buf pel cul.
0: Això he posat el guió. No recordava. Bueno, el que va fer aquí realment és de lo menys sorprenent, perquè ja hem vist mil coses, però ell el que va fer va ser posar-se durant hores i hores cintes d'època assajant accents en privat fins que no va notar que li sortia de la boca, i després es va aïllar en una tenda de campanya a un ranxo al desert de Texas, on es rodava la pel·lícula, ell per patir la calor, la pols i la solitud de l'entorn real. Què passa? Que el tio és un desgraciat en aquesta pel·lícula. Doncs tot el rodatge, el tio va ser un desgraciat amb una mica, amb tothom qui hi havia en aquell mateix rodatge. I ja l'última que us diré és la de Lincoln, on durant molts anys es va dir que es feia dir senyor president, que tothom l'havia de detectar com a president.
2: És que imagina, a mi em ve el meu pare o el meu amic, em diu que li he de dir president, o em tracta com una merda, com va fer amb l'altre, i ho sento molt per l'Òscar. Però...
0: Anys més tard, l'Spielberg va dir que va ser ell qui va dir que li anomenessin president per crear una mica un espai de treball. Ell va demanar un any o dos per preparar-se aquest personatge, i li van concedir. Es va llegir més de 100 llibres sobre el president i la Guerra Civil dels Estats Units. Va estar-se mesos i mesos escoltant discursos de Lincoln per trobar aquesta veu que tenia ell més aguda. Fins que l'any 2017 es retira definitivament perquè diu que estava cansat que la seva manera de treballar es veiés, al tanto, com un ritual satànic o un acte de masoquisme. Que ell ho feia per pur amor a l'artesania de la interpretació i per viure les vides de veritat. Des d'aleshores, no l'hem tornat a veure a la pantalla fins l'any passat amb una pel·lícula dirigida pel seu fill, Anemona, que, si us en sincer, crec que va passar sense pena ni glòria.
2: I no tornarà mai?
0: Jo crec que sí. Ho porta dins.
2: O vols que sí?
0: És que jo crec que ja ho ha fet tot, eh? Vull dir, per mi ja ho ha fet tot. Jo també entenc que digui, paro, que potser em torno boig del tot. Però és que jo crec que amb la filmografia que tenim en tenim més que de sobres amb el que fa.
1: Pues estarem a l'espera.

0: Doncs Marta Rida, ens acomiadem amb la teva cançó d'entrada, que tant t'agrada. I et quedes amb nosaltres una estona.
1: Una estoneta.
2: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
0: Aitana, quins convidats que hem tingut aquest estiu. Hem tingut escriptors, actors, comunicadors, periodistes, músics... Hem anat buscant el millor del panorama, però de vegades, quan fas aquesta recerca, no te n'adones que moltes vegades el millor és el que tens al teu costat.
3: Totalment cert.
0: El convidat d'avui, per començar, no sap què és convidat. Ell és artista amb totes les lletres, capaç de fer acudits, imitacions o veuetes. També pot agafar la furgo i recórrer tota Catalunya per fer més propera la proximitat. És podcaster, reporter intrèpid, tant per a despullar-se per la causa, guapo, estupendo, bona persona, i el que em va ensenyar que la llet d'avena es diu de civada. Ah, també és actor, si és que s'ho permet, la seva carrera com lampista.
4: Per no voler pagar 40 euros de merda, ara em trobo amb això. Perquè a l'escola t'ensenyen a sumar i la història d'Espanya, però no t'ensenyen a cosir, a ser una mica lampista.
5: Questa casa magrosa. Seguro que el propietario es un rico explotador imperialista.
6: Un dia tafaneres, torna a ser Sant Jordi, per tant, torna a ser el dia més bonic de tot l'any.
7: Entonces apareció ese hombre, esa mirada, ese cuerpo que me decía baila, baila conmigo, candela.
8: He vingut fins a Madrid per visitar una miqueta el dia de la hispanidad.
9: Per què és tan difícil ser català?
10: Quantes vegades us heu donat temps per pensar?
11: Ah, no! No, no, no! Baixa això, per favor! Ai, no, per favor, quina broma.
10: És complicat.
11: No, puc ni escoltar això.
10: Estem saturats d'estiu.
11: No, perquè guanya...
12: A Betlem em vull anar. Vols venir tu rabadà?
11: No ho puc pagar.
12: Entre tots t'ho pagarem.
0: Marta Rida! Benvingut a la treva. Com et dones, treva?
1: No, és a dir, hi ha hagut un moment que he pensat, calla, ara t'estàs pensant que estan parlant de tu i potser no estan parlant de tu. I després jo pensant, hòstia, ves ràpid, que no els doni, que els doni temps de fer l'entrevista, saps? Avui 41, veia que no entrava ningú, dic, però qui fan avui?
0: Volíem fingir que teníem el convidat des de Madrid.
1: Clar. No m'ho puc creure.
0: Per això l'Aitana ha fet un okay a Madrid.
3: Home, però tenim així un podcaster, a un actor, i no et preguntarem com et dones, treva.
1: És una gran pregunta, perquè poques vegades em dono treva i els cops que he notat que m'estic donant treva és quan vaig amb ma mare a Altafulla a l'estiu i estem ella i jo sols a Altafulla. Té un petit balconet que dona a la platja i en aquells moments sento pau, i l'altre és al lavabo. Per mi el lavabo és un espai...
0: Fent què, al lavabo?
1: No, és a dir, jo durant molts anys vaig estudiar... No penseu malament, de veritat. Jo em vaig treure, no la carrera Història de l'Art, sinó l'assignatura Història de l'Art, al lavabo, estudiant amb l'estufa al lavabo. I llavors, per mi, el lavabo és un espai on hi ha moments que, doncs, no... vaig estudiar, me'n tanco i...
3: Et dona com tranquil·litat.
1: Sí, em dona tranquil·litat, el soroll de l'estufa em relaxa.
0: Et prepares els papers allà, com el Daniel Day-Lewis.
1: Us ha interessat més el lavabo que la història bonica amb ma mare a la platja?
0: Home, no? T'anava a preguntar, però has dit el lavabo. Vale.
1: Sí, pues, en aquests moments.
3: Això està molt bé, és que m'has deixat un poc impactada en el lavabo, però ho puc arribar a entendre, eh? Perquè, de fet, els nens es posen el soroll blanc per a calmar-los, pues jo crec que el calefactor dins del lavabo és un molt soroll blanc.
1: A 28 d'agost cago amb l'estufa.
0: Això és mentida, Marta.
1: T'ho juro. Passa que l'estufa té modo ventilador.
0: I no sues,
3: t'anava a dir, tu saps que el ventilador també pot fer un soroll similar al de l'estufa.
1: No és el mateix, No és el mateix.
0: Val. Anem a posar-nos una mica seriosos.
1: M'entrevisteu i surten coses que no haurien de sortir.
0: Vale, com el teta nerviós, que és com et deien els teus amics, arriba a ser actor? Perquè eres vergonyós i més tímid.
1: Sí, jo sempre he sigut... Em considero... sent una persona tímida encara amb els ambients que no conec, em costa molt relacionar-me. El que passa que un cop puges dalt d'un escenari, doncs entens que allò és un personatge, que és una convenció que s'estableix i que et permet ser tot allò que potser t'agradaria ser a vegades. Tinc un sentit molt gran del ridícul. Molt gran del ridícul.
0: I per què fas veuetes, acudits...
3: On poses el límit entre...
1: Per exemple, jo durant molts anys aquí a la casa he fet molts reportatges. Doncs, com més anys passaven fent reportatges, més em costava fer-los, perquè cada cop tenia més sentit del ridícul i em feia més por fer el ridícul amb la gent, molestar-la, fer-ho malament, i llavors en espais oberts on hi ha gent que no conec, allà em costa. En canvi, en un espai tancat, com és aquí, o un escenari, no.
3: I un límit del ridícul podria ser que et facis gràcia a tu mateixa? O sigui, no. Si,
1: no? No.
0: No si et fas gràcia?
1: Sí, sí, sí. A mi si em faig gràcia em sembla fantàstic.
3: Però no és un requisit, vull dir...
1: A veure, si... si... Normalment tot el que faig és perquè em fa gràcia a mi, sí. Si veig que no m'està fent gràcia, aquí el sentit del ridícul augmenta perquè sé que el que estic fent... No estic ni segur jo mateix amb el que estic fent, per tant, allà em sento bastant insegur. Però sí, no sé per què, aquí podríem parlar de el que hem dit abans en broma, no? del sentiment de fracàs, no? Tot va una nit per aquí. Però ho veig i intento saltar-ho, i ho salto i m'ho acabo passant bé perquè dic, escolta, això no et pot fer frenar. Llavors ho acabo fent igual.
0: Tu volies ser actor o ser més aquest, el que és el clown, el pallasset, de fer bromes, fer sketches?
1: Vaig començar amb aquesta idea de ser el gracioset i fer broma i moure'm amb la comèdia, i amb els anys, el formar-me a l'Institut del Teatre i això, vaig veure que el que m'interessava més era ser actor, que actor té una gran versatilitat d'opcions, però més actor, sí.
0: Les has explorat totes?
1: No, queda molt camí.
3: I quin moment va ser el que tu vas dir, soc actor?
1: Uf, mira, jo tenia una professora a l'Institut del Teatre que deia que tu no et pots considerar actor fins que no portis 10 anys en actiu al món de la interpretació. Encara no en porto 10.
0: Però gairebé els portes.
1: Falta poc.
3: Falta poc.
1: Falta poc.
3: Falta poc per poder confirmar-te tu mateixa que eres actor.
1: No, ho soc, ah. Soc actor.
0: I, de fet, aquest actor estrena ara al TNC algo, no?
1: Correcte, estrenem el 30 de setembre al Cadell, un espectacle del Josep Maria Miró, al TNC, dirigit per ell mateix, també, amb un repartiment de luxe, pel que fa... No perquè jo hi sigui, sinó per les companyes que hi ha, que són espectaculars, són dones que porten molts anys fent teatre, són història del teatre, i compartir espai amb elles doncs és un repte perquè et fa estar a la seva alçada.
3: I quin seria el teu somni dins del món de l'actuació? O sigui, què t'encantaria fer?
1: És una bona pregunta. Tipus personatge o arribar a un...
3: Fins i tot com treballar amb algú o m'agradaria provar este registre o...
0: A part del Daniel Day-Lewis.
1: A mi, és a dir, ara que Sorogoyen i Bardem i Vicky Luengo han fet una pel·lícula que encara no he vist...
0: Jo tampoc, però és que moro de ganes d'anar-hi.
1: Però poder arribar a treballar un dia amb la naturalitat que ho fa el Bardem, per exemple... És a dir, l'altre dia escoltava una entrevista que deia que un artista és bo quan tu veus i dius... Jo això ho puc fer. I realment no ho pots fer. Però quan tu ho veus i et sembla tan fàcil de... Això ho puc fer, és fàcil. Quan ho veus així és perquè l'altra persona t'està fent semblar que ets de tu a tu, que és una persona humana el que està veient, que és una persona de veritat. Llavors, poder arribar a interpretar des d'aquí, per mi seria el meu somni. A través de les construccions corporals, de veu, de personatge, o digue-li com vulguis. Però aquest seria el meu objectiu.
3: I quan he treballat amb tu, sempre t'he escoltat dir que realment tu el periodisme i el món de la ràdio el respectes molt, però que si haguessis d'escollir, a tu t'encantaria viure com a actor 100%. Ara que t'has allunyat una mica també del món de que no presentes un programa, per exemple, creus que ho trobaries a faltar o continues ferm en que tu amb actor aniries bé?
1: Crec que hi ha un... T'agafaré una carretera comarcal.
3: Agafa que vulguis.
1: Que és que segueixo pensant el mateix, que sent actor seria feliç i no em caldria res més, però el mantenir la ràdio des d'una col·laboració, des d'una cosa puntual, em fa que es converteixi o que no deixi de ser un hobby. En el moment que presentes un personatge o que es converteix en una rutina, hi ha uns horaris, em passarà el mateix que amb el teatre, que deixarà de ser un hobby, serà la meva feina, serà el meu ofici, i vulguis o no, perdrà un punt de genuïtat, un punt de joc, un punt d'innocència. En canvi, si ho mantinc com... ara amb aquest estiu que he fet una col·laboració amb vosaltres.
0: Que, de fet, has vingut més d'hora, però no t'ho havien demanat. O sigui, vens tu perquè t'encanta.
1: Per això, llavors, crec que és el bonic de tenir hobbies, en aquest cas, que a més et paguen. Per tant, intentaré no deixar-la. Si s'acaba marxant, hi haurà una part de mi que agrairà que no aniré tant de cul i voldrà dir que treballo d'actor, que és el que sempre he volgut.
0: Mentre que nosaltres ens deixin estar a nosaltres a la ràdio, tu tindràs feina, carinyo.
1: Pues qui hi hagi dalt, no sé, Déu nostre senyor.
3: Pues Marc, moltíssimes gràcies.
1: S'ha acabat!
3: Ara farem repassarem una miqueta el que hem fet tota
1: pregunta,
3: aquesta...
1: una pregunta íntima,
0: però pots quedar també.
1: Una pregunta íntima.
3: Però s'ha acabat el, sí, sí, el teu temps.
1: Fes-me una pregunta íntima, una pregunta d'aquestes...
0: Quantes hores fas al gimnàs per tenir aquest cos, Marta?
3: Ja està, ja està. Jo crec que fins aquí... suficient. Ara no, contesta, contesta.
1: He baixat molt el ritme, perquè vaig fer el principi d'Arquimedes, que era una obra que anava despullat, i allà vaig cremar el gimnàs, i ara el meu cos està com... No cal tant, no cal. Per tant, en faig poques.
3: Poques. Mm. Sempre està bé fer un poquet d'esforç.
1: I a més vaig amb moto amunt i avall.
3: Això sí que està malament.
1: Ni camino ja.
3: Has de caminar.
1: Desastre.
3: Marc, jo t'anava a donar les gràcies
1: no,
3: per
1: gràcies
3: formar
1: a
3: part de la treva, per portar-nos les teues curiositats i explicar-ho de la manera que ho expliques sempre. I ara anàvem a fer un poquet de repàs del que hem viscut aquesta primera temporada, perquè no oblidem que... És que la treva no existia, hem anat inventant-ho i hem anat fent un poc amb la il·lusió, amb tota la il·lusió del món, el que sabíem, i és que aquest programa es va anomenar La Treva perquè pretenia ser un oasi on poder conversar amb pau i cordialitat, que no sé si ha acabat de ser així del tot. És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
9: no, hi estic d'acord.
13: Ah, sí?
3: Sí.
13: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
14: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no
3: sé. Ala,
13: taca! El cinema no és el meu.
3: Ui, no qüestiones els mètodes, eh?
0: Home, jo volia saber què pensava un pagès del segle XII.
15: Pues sabia perfectament que hi havia un eclipsi perquè l'havia vist el seu besavi, el seu avi, el seu rebesavi, perquè si no, tota la gent del segle XII estaria cega.
3: I tu com saps si estaven cecs o no? Ah, perquè tampoc existien els salmòlegs. I és que hi ha una comunitat de persones d'entre 25 i 35 anys d'ampliar el seu cercle social.
13: Si és entre 25, no hi ets, tu, eh? Això és el que estava pensant ara.
0: Gent gran, carinyo.
3: Colines, m'estàs excluint de la meva pròpia PUV.
13: Perdona.
0: Sola en la PUV.
3: És que no ens hem pogut despistar ni un moment,
0: ens han fotut la bronca molt, eh?
3: Ens han fotut la bronca, més el Tomàs posant ahí els efectes per si no havia passat de manera subtil... Aquest. Per si no havia quedat de manera subtil, pues... També és veritat que, a part de barallar-nos, ens hem fet moltes preguntes. En el tema del dia d'avui abordarem una pregunta. Ha deixat l'estètica de ser representativa? Està tot ja inventat? Tot el que sorgeix és repetir un patró prèviament creat? Volem preguntar-vos què faríeu vosaltres si us toqués una quantitat molt grossa de diners? Fins a quan podem considerar-nos joves? O sigui, quin és el límit? Som més garrepes que mai? És el silenci respectuós en aquesta ocasió o qui calla atorga? I tot les converses més quotidianes tenen un ingredient que acostuma a estar molt present. El sexe. Però continua sent tan important en el nostre dia a dia? O li hem donat una rellevància que no tenia i que s'ha anat esvaint amb els anys? Nosaltres no hem parat de fer-nos preguntes. Els nostres oients també ens han enviat moltes respostes per notes de veu de WhatsApp, i això també és molt d'agrair, però hi ha una pregunta que s'ha repetit especialment.
13: Tu com et dones treva?
16: Venint aquí. No és broma.
17: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues.
18: Pues yo realmente me doy tregua siguiendo para adelante, aunque parezca contradictorio.
19: La meva treva particular acostuma a ser una altra obligació, que és criar els meus fills.
20: Jo nedant. O sigui, o bé nedant entrenant, o bé nedant fent el tonto a la platja, vull dir, flotant.
21: Mira, a mi la meva manera de donar-me treva és posar-me auriculars, posar-me un àudio que m'agradi i visualitzar fantasies.
22: En la mar, en l'aigua...
23: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie.
3: És que molta gent es dona treva a l'aigua, a la mar, a la platja...
0: Això m'ha sorprès tot perquè tothom sap nedar aquí, o sea...
3: Home, cariño,
0: jo no sé nedar, no passa res, cariño, es diu, no, i ja està, s'assumeix.
1: Però saps flotar, no t'ofegues.
0: Sí, però no em dono treva nedant. Una cosa és nedar i una cosa és ficar-te a l'aigua.
1: Sobreviure a l'aigua, no?
3: Clar, Michael Phelps no seràs, però dona, jo crec que si entres a l'aigua sobreviuràs, no?
0: Sí, però dic que molta gent diu que es dona treva nedant.
3: Ah, no, sí, això sí.
1: Hauríem de veure com neden, eh?
3: El que ens ha acabat de sorprendre ha sigut el Marta Rida donant-se treva al lavabo, però clar, això no ha arribat al
0: passeig. També endavant.
1: Sí, clar, jo també perquè dic, jo perquè parlo.
3: No. Si hem aconseguit gaudir de l'estiu i portar endavant el programa, ha estat també gràcies a tots els que n'han format part.
0: Anna Palet, benvinguda a La Treva.
24: Sí, hem d'estrenar secció, hem d'estrenar la mitja part de La Treva.
3: T'he de confessar que des de que sé que vens tu, els dilluns són una mica menys dilluns.
25: Santi Jiménez, benvingut a La Treva.
26: Jo em pensava ser la trena, per això vaig acceptar.
15: Vamos, a veure, això es dirà història confidencial, però es podria dir gambarrades de la història, perquè traurem draps bruts a uns, a una sèrie de personatges i xusma. Seria com a Lola Gamberro.
0: Sí, m'agrada.
15: No?
0: Els dimecres hi posem música a la treva. I avui ens descobreix el seu One Hit Wonder, l'Orquestra Diversiones.
2: Es porta el seu One Hit Wonder, la Su.
0: És una sort que ens visiti l'Ernest Prana per portar-nos el seu One Hit Wonder a la treva. I avui ens descobreix el seu One Hit Wonder, el David Ross. En aquest programa especial de l'Eclipsi ens descobrirà el seu One Hit Wonder, la Laura Andrés. Una sort que ens visiti la Julia Blum per portar-nos el seu One Hit Wonder.
4: Moltes gràcies, Albert Bermúdez, per portar-nos el teu One Hit Wonder i per totes les cançons que ens ha portat.
2: El One Hit Wonder de tothom.
0: És dijous, i el que m'agrada els dijous és que em recomanin pel·lícules per mirar-les el finde. Arriba el moment de conèixer el nostre prescriptor de cinema, Fausto Fernández, benvingut.
5: Què tal? Aquí el vostre hàmster prescriptor de cinema. Bona setmana, eh? Heu sobreviscut.
4: Hem sobreviscut.
5: Bona setmana, eh? Ens veiem a la boda que tingueu la propera.
4: Nosaltres sempre volem casar-nos en tu i en la teva secció, que ho sàpigues.
5: No, gràcies. No ens divorciarem mai.
4: Mai.
5: Ho prometo.
0: No sé si us recordeu del Marta Rida, que és el que està aquí a la meva dreta. Hi havia una vegada que era un noi que venia aquí, treballava en aquesta casa, concretament sí, a l'Splash. Marta Rida, benvingut.
6: Us vinc a presentar una secció que es diu Entre Cametes, perquè la gent que és de teatre, que ha anat al teatre, hi ha molts argots allà dins, no? I sabem que al teatre hi ha la platea, l'anfitrió, hi ha els balcons. Però un cop s'aixeca el taló, hi ha les cametes. Les cametes són el que fa la caixa negra de l'escenari, que són unes teles verticals que et serveixen per tancar l'escenari. I jo el que us vull és convidar a entrar aquí dins, que és on s'amaguen tots els secrets dels actors, dels artistes, i descobrir què hi ha darrere d'un quadre, d'una pintura, d'una cançó, d'una obra de teatre, etc. Ja veig que amb l'amistat
7: puc creure. Mireu, primer, vosaltres us ho heu de passar bé. És un programa de ràdio. Ni menys ni més. I després, una cosa que sí que us agrairia molt és que no oblidéssiu mai que esteu parlant per la gent, que hi ha gent que us està escoltant, que hi ha gent que està temptada ara mateix de canviar el dial o de baixar del cotxe. Feu que aquesta gent, tot i que hagi aparcat el cotxe, es vulgui quedar una estona més.
0: Quins mocos tenia la primera setmana, et diré, sí, perquè estava fatal.
4: Sí, la veritat és que esperem que algun dia hagueu esperat una mica més per baixar del cotxe i seguir escoltant-nos, perquè per nosaltres ha estat un plaer acompanyar-vos cada migdia d'aquest estiu.
0: Moltes gràcies a tots els que heu estat a l'altra banda escoltant, també a la Mireia Molina, a la Noemí Pérez, a la Laia Meseguer, per tota la feina i les ganes que li heu posat a la treva. Al Tomàs Sánchez per posar-li el so i el color i al Carles Penya per guiar-nos en tot aquest camí.
4: Gràcies a la direcció de Ser Catalunya per confiar en nosaltres des del principi i, per la meva part, moltíssimes gràcies a l'Uri Mora i a l'Amparo Pérez, perquè és que heu sigut els millors companys en esta aventura i per això, Uri, t'enviem també un petonet superfort des d'ací. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer.
0: I tornarem l'estiu vinent.
8: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Grande Marlaska reconoce que hay sensación de inseguridad en Ceuta, pero defiende que el despliegue actual es suficiente para garantizar la seguridad en la ciudad autónoma.
27: ¿Pero cómo voy a discutirlo? Es que no sería ni mínimamente empático ante una situación como la que estamos viendo y la que estamos observando. Claro, evidente. Por eso es mi preocupación de que tengamos allí todos los medios personales necesarios.
26: En su comparecencia en el Congreso, una de las más esperadas, el ministro del Interior ha hecho muy poca autocrítica y apenas ha aportado datos nuevos. Ha asegurado que en Ceuta quedan 5.000 migrantes y ha anunciado que más de 100 han sido expulsados por delinquir. Javier Bañuelos, buenas tardes.
28: Buenas tardes, sí, pero no ha entrado en detalle, solo confirma esas 100 expulsiones de migrantes que han delinquido en Ceuta, pero el ministro del Interior no detalla exactamente el tipo de delitos, tan solo confirma que hay 17 violaciones y agresiones sexuales bajo investigación. Sobre la polémica con el CNI, el ministro del Interior no ha querido echar más leña al fuego, pero mantiene su versión.
27: Tenemos todo pauta. Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto.
28: Comparecencia con pocos detalles y confusa, los datos siguen sin cuadrar. El Ministerio del Interior mantiene que 72.000 personas entraron a Ceuta, de las cuales 70.000 regresaron a Marruecos, es decir, en Ceuta quedarían 2.000 migrantes. Sin embargo, el ministro Grande Marlaska calcula que son 5.000 las personas que permanecen en la ciudad autónoma.
26: Mientras sigue compareciendo el ministro de Exteriores, Álvarez está defendiendo la españolidad de Ceuta y Melilla, manteniendo al mismo tiempo que la buena relación con Marruecos fue esencial para resolver la crisis en 48 horas. El ministro ha sido muy duro con Italia, contra la que ha cargado por los controles migratorios impuestos a nuestro país, y ha señalado como uno de los orígenes de esta situación a lo que ha llamado la internacional reaccionaria que quiere, dice, desestabilizar a Europa.
9: Y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
26: Tanto Marlaska como Álvarez han lanzado un mensaje de calma en Ceuta después de que en las últimas horas centenares de personas hayan acudido a la playa contigua a la del trampolín, tratando de quemar y tirar al agua la ropa de los migrantes que siguen allí viviendo. También se lo acabamos de escuchar al Partido Popular, que hoy modera su discurso después de que Esther Muñoz validase en parte esta violencia, diciendo que hay mucha gente desesperada que quiere poner orden porque el gobierno no lo hace. Es el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
10: Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad, de todos y de toda Ceuta.
26: A partir de las 2:30 vamos a estar allí en Ceuta para conocer cómo ha sido la mañana después de lo ocurrido anoche. Hoy también tenemos que centrarnos en Huelva, en concreto en Isla Cristina, donde todo apunta a que se trata de un nuevo asesinato machista. Allí un hombre de 60 años ha matado presuntamente a su pareja de 47. Huelva, Santiago González.
11: El cuerpo fue localizado sobre las 9 de la mañana. La investigación permanece abierta y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible caso de violencia de género. Los efectivos sanitarios y los agentes de la policía local de Isla Cristina solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer cuando llegaron al lugar. Ella es alemana, él italiano. Viajaban juntos en una autocaravana que sigue estacionada en el lugar de los hechos, junto a la céntrica playa de la Gaviota de este municipio. El cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca.
26: De confirmarse, serían 37 las mujeres asesinadas en lo que va de año en España. Es en torno a un 50% más que el año pasado en estas fechas. Todo a las puertas del último fin de semana de agosto. En menos de una hora empieza la gran operación retorno del verano. Desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo se esperan 6,9 millones de desplazamientos por carretera. De momento no hay grandes congestiones, pero ¿cuál es el tiempo para todos los que vayan a coger el coche, Jordi Carbó?
12: Hoy vuelven a subir las temperaturas, un ascenso que será más evidente durante las tardes del fin de semana, cuando el calor de nuevo será plenamente veraniego. De momento hoy no esperamos demasiado calor, exceptuando Canarias y sobre todo el Mediterráneo, con máximas que superarán con facilidad los 30 grados. Muchas horas de sol, con algunas nubes en Galicia y áreas próximas, apenas dejarán algunas gotas también en el Mediterráneo. Y el fin de semana, mucho sol tanto el sábado como el domingo, noches con ambiente fresco, incluso frío en el interior, pero tarde cada vez más calurosas.
8: Hora 14, con Javier Liébana.
26: Y en la redacción de informativos Aldo Gómez, la inflación alcanza una cifra en agosto que no veíamos desde hace más de 3 años. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha disparado hasta el 4,3% y todo por culpa de los carburantes. Los precios han repuntado hasta la tasa más alta desde febrero del 2023. Son datos del INE del IPC adelantado que a y media vamos a desgranar. Mientras en Noruega, el país llora la muerte del rey Harald. Así, con este sonido tocando a la puerta, se escenificaba el relevo en la monarquía noruega, porque este era el momento en el que el nuevo rey Haakon entraba en la sala donde se ha reunido con el gobierno noruego e informaba sobre el fallecimiento de su padre. Harald tenía 89 años, era el monarca más longevo de Europa.
26: Con la producción de Minerva Marcos y con Alicia Fernández y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos, son las 2 y 5 minutos.
8: Hora 14 a Cataluña. Joan Bufill.
14: L'actuació policial contra un menor d'edat a Elx a compte d'una estelada no representa el cos de la Policia Nacional, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
27: Un hecho, si fuera y así se determina, desproporcional, desde luego al ministro, es decir, no le gusta, y en segundo lugar, no califica en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
14: Els partits independentistes catalans i bascos han aprofitat la compareixença del ministre a compte de Ceuta per demanar més contundència.
1: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars.
16: Una gente que agrede brutalmente a un menor por no hacer nada ilegal debería ser suspendido empleo y sueldo de manera inmediata.
14: Ha mort l'home de 63 anys de Torelló que va ser atacat fa dues setmanes a casa seva de matinada. Els Mossos van detenir un home i una dona com a sospitosos, però encara no està clar el motiu de la brutal pallissa. Denunciat un escorxador a Mollà pel vessament de restes animals pels carrers del poble. S'hi han vist rius de sang, restes orgàniques d'animals. Els veïns estan indignats, sobretot també per la pudor.
17: Això que ha passat aquest matí ja ha passat altres vegades.
14: L'escorxador es defensa assegurant que el responsable és un camió d'una empresa subcontractada. Tot això en aquest divendres de tornada de vacances ja per molts. Atenció que la C62 a Olost ha estat tallada per un camió variat des de fa poca estona. La C17 hi ha cues cap a Vic per un altre accident. Connectarem amb el Servei Català de Trànsit. També farem la previsió pel cap de setmana amb en Jordi Carbó perquè hi ha 21 comarques en risc molt alt d'incendi i també hi ha moltes festes majors en marxa, per exemple, a Vilafranca. Demà hi ha la tronada abans de la Gran Dia de Sant Fèlix de diumenge o també a Granollers. La batalla entre blancs i blaus és avui amb l'estirada de corda i demà amb la passada de rajoles, sense oblidar la Quelarre a Cervera. Avui a la Gran Cercavila. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
14: Què tal? Bona tarda. La brutal actuació policial a un menor d'edat que duia una estelada a Elx diumenge passat ha arribat avui al Congrés.
18: Els partits independentistes han volgut aprofitar la compareixença de Marlaska per reclamar-li més contundència en l'actuació. La diputada Marta Madrenas de Junts creu que la investigació interna oberta a la Policia Nacional és insuficient i que s'hauria d'haver portat a la Fiscalia.
1: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia. I no ho ha fet.
18: En canvi, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha donat la imatge del dia.
19: Li ensenyaré una cosa que porto aquí.
18: Traient una estelada enmig de la comissió.
19: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit, decomissat.
18: Retraient-li la confiscació de la bandera, el ministre ha recordat que ja ha obert una investigació, però ha defensat que aquest episodi no defineix les forces de seguretat.
27: No califica en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado basadas en un respetuoso cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico.
18: També Bildu ha lamentat davant del ministre que la investigació interna sigui insuficient perquè sovint acaba sense conseqüències.
14: Aquesta crònica d'en Xavier Balló amb aquesta compareixença del ministre de l'Interior a compte d'aquesta crisi de Ceuta, però recordem que partits com Junts o Esquerra han aprofitat doncs, per demanar responsabilitats i que s'identifiquin els agents implicats en aquella actuació a Elx. Recordem que en protesta per el que va passar diumenge, aquesta nit, les estelades han tornat a omplir el Camp Nou, com en l'època més intensa del procés. Aquest era l'ambient a l'estadi amb aquestes 10.000 banderes repartides per les entitats independentistes abans de l'inici del partit, el debut del Barça a la Lliga a casa, que recordem ha acabat amb victòria. Així ho narraven aquest vespre a SER Catalunya.
20: La juga Pedri. Jugada està invalidada.
21: Punta de la passada és boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol, gol,
22: vamos.
23: Vamos.
21: Gol, Rafiki, marcou o espírito do Brasil, marcou o capitão, marcou Rafinha.
20: Arrenca la moto, se'n va, Karim Adeyemi per la banda esquerra, la centrada, li queda Fermi, gol, gol, gol, gol,
23: gol,
21: gol, gol, gol, gol,
23: Fermín, Fermín.
14: Alegria pel 2-0 contra l'Atlètic Club, també alegria dels aficionats per l'estrena de Rodri.
8: Hora 14,
2: amb Joan Bofill.
14: Anem a publicitat i ara tornem. Fins ara.
3: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
2: Hora 14. Amb Joan Bofill.
14: Ara són les 2:12. Ceuta, com sabeu, és un dels focus de l'actualitat i per això ha estat la qüestió que ha escollit el president Salvador Illa en la seva primera compareixença pública després de tornar de les vacances.
7: Ordre i valors no són coses contradictòries, són coses complementàries. A Catalunya i el govern, en primer lloc, tenim el deure de protegir el valor de l'acollida i el valor de la integració que han fet encarat i han fet prosperar el nostre país.
14: Paraules del president des d'Os de Balaguer. Illa ha reunit a tots els consellers del govern al monestir de les Avellanes, on han fet unes convivències per començar el curs. Xavier Balló.
18: El govern estarà 2 dies reunit per afrontar l'inici de curs, que estarà marcat tant per la gestió que pugui derivar-se de la crisi a Ceuta com pel conflicte amb els sindicats educatius. De moment, avui el govern el que ha fet és abordar la qüestió dels incendis després d'un estiu també intens amb els focs, signant un protocol de col·laboració amb les 4 diputacions amb la intenció de millorar la prevenció i la gestió dels boscos. L'objectiu assegurat al president Illa és que la gestió de la massa forestal es tripliqui i això ajudi a contenir els incendis.
7: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergència, ni en gestió forestal, ni en prevenció. Tot el contrari.
18: Ell ha anticipat que en aquest curs polític hi haurà qui voldrà tiar la confrontació i atacar Catalunya, però esperonat a continuar amb la línia política del govern marcada a l'inici del mandat amb qüestions com l'habitatge, les infraestructures o el finançament.
14: Tot això en aquest divendres en què alguns ja començaran a tornar a casa, d'altres apurant les últimes hores de vacances. Anem a veure com estan a aquesta hora les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de Delamo, què tal? Bona tarda, explica'ns.
15: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments tenim pocs problemes, però és cert, comença l'operació sortida a les 12 i acaba demà al migdia. Ara mateix a Barberà un parell de quilòmetres en sentit Tarragona a l'AP7 i un parell de quilòmetres més també arran de l'avaria de la capçalera d'un camió en sentit Girona, hi ha 2 quilòmetres més. A les rondes comença a haver-hi una mica de mobilitat i demanar-vos cautela a la C-17 on està pendent de ser retirat un vehicle que s'ha accidentat aquest matí en sentit Vic. Això és tot. Molt bona tarda.
14: Gràcies i bona tarda. Per cert, que entre avui i dilluns per aquesta operació retorn, Renfe ha programat més de 90.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destí a Catalunya. Precaució perquè torna a augmentar el risc d'incendi. En concret, tenim perill molt alt de 3 sobre 4 en 178 municipis de 21 comarques, especialment Vallès, també zones forestals de l'àrea metropolitana, el Penedès, la Noguera o el Solsonès. Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bona tarda.
22: Bona tarda.
14: A on exactament hi ha més risc? No sé si sobretot per les altes temperatures que ha de fer aquest cap de setmana.
22: Una combinació, sobretot avui, d'altes temperatures i vent eixut, tot i que han baixat, ara ho comentarem. Quasi que és millor destacar on no hi ha risc, que és significatiu, que seria tot el Pirineu, Prepirineu, i on ha plogut els darrers dies, per exemple, cap a la Costa Brava, o sobretot al nord del Camp de Tarragona. A la resta de Catalunya ens movem en un risc color taronja o vermell, que és el màxim, de manera que, sobretot cap a les comarques de Tarragona, on les pròximes hores el mestral ha de bufar amb força, aquí la humitat baixarà molt amb aquest vent intens. El cap de setmana ha d'anar millorant una mica perquè afluixarà el vent, però igualment les humitats seran baixes.
14: Avui que els que ens hem llevat a la costa hem notat que si estava potser una mica millor, no tanta calor, amb una mica de vent, amb núvols, això canvia, no?, ja el cap de setmana.
22: Sí, però podrem gaudir. De fet, el consell és ben clar i després ho entendreu perquè ho destaquem. Us aconsellem que aquest cap de setmana finestres obertes durant les hores de foscor i que refresqui per començar les parets, perquè les vivendes estan molt calentes i les parets retenen molt. Tindrem mínimes el cap de setmana que donaran ambient fresc o fins i tot fred a l'interior i als Pirineus. A la ciutat de Barcelona, on aquest matí la mínima ha estat de 20, a les 7 del matí hi havia 27 graus, baixarem dels 25 i alguns barris fins i tot ens aproparem als 20, de manera que serà un descens significatiu durant les nits, però més o menys el que insinuaves, a les tardes no, sí que avui baixen les temperatures, tot i fer molt de sol, encara farà calor. Demà aguantarà molt setmana, avui a partir de diumenge la tarda es presenta de nou calorosa en temperatures plenament estiuenques, és a dir, per sobre dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya.
0: Jordi Carbó, gràcies i bon cap de setmana, que vagi bé.
22: Igualment.
0: Estem acabant un estiu en què s'han declarat moltíssims incendis. Recordareu el juliol, per exemple, el del Massís a les Gavarres, també aquesta mateixa setmana a Collserola, al Parc Natural, que ha patit l'incendi més greu dels darrers 30 anys. Doncs atenció, perquè s'han declarat en els darrers mesos 36 focs que han començat per feines de pagesos, la majoria a Lleida, per màquines recol·lectores durant la campanya de la sega del cereal, tot i que són només el 3% de tots els focs que s'han declarat, els agents rurals han decidit fer un operatiu especial de vigilància. Maricel Benavarre.
4: El cereal s'ha de recollir a l'estiu i s'ha de fer a les hores centrals del dia, que és quan està en un moment òptim. Però justament a l'estiu i en aquelles hores és quan hi ha més risc d'incendi. Les màquines treballant poden generar guspires, sobreescalfament, fricció i causar focs. Aquest any, per aquests motius, se n'han produït 36, diu la Generalitat, i que han cremat 908 hectàrees. El responsable de cereals de la Unió de Pagesos, Santiago Caudevilla, diu que malgrat el risc, també la sega és una eina per frenar la propagació d'un foc.
9: La recollida de cereal és l'única que de tots els agents que li poden pegar foc al medi és la que resta cada hora unes 2 hectàrees de perill, perquè no pare de recollir i traure massa en perill d'incendi.
4: L'incendi generat per la campanya de la sega aquest estiu, que ha ocupat una superfície més important, és el registrat a Guimerà el 8 de juliol amb més de 400 hectàrees cremades.
0: Està acabant un estiu molt calorós, amb diverses onades de calor, amb rècords de temperatures nocturnes, i això està afectant també el turisme. Per exemple, a les Terres de l'Ebre, el sector ja està notant que la gent està movent les seves vacances a Lleida Bas.
10: La calor extrema d'aquest estiu també ha tingut impacte en el sector turístic de les Terres de l'Ebre. L'hostaleria ja comença a detectar un canvi en els hàbits dels visitants que avancen o retarden les vacances. Ho explica Sílvia Márquez, presidenta de l'Associació d'Empreses d'Hostaleria del Baix Ebre.
11: Hem notat que hi ha hagut gent que, d'alguna manera, pensem que el setembre serà bo perquè ha desplaçat una miqueta les seues vacances.
10: A més, el sector ha notat una reducció del preu mitjà del consum, però confia en una bona recta final d'estiu, especialment durant els mesos de setembre i octubre.
0: Un minut i us expliquem la indignació dels veïns a Moià, el vessament de restes animals i de sang d'un escorxador pels carrers del poble. Ara us ho expliquem.
12: Cadena SER.
24: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
25: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
28: Ostres, Bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
24: A mi Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
29: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Són les 2:20, pràcticament. Indignació a Moià pel vessament de restes animals d'un camió que sortia d'un escorxador. L'Ajuntament ha denunciat ja els fets, ha obert una investigació, perquè part del municipi ha quedat ple de males olors, restes orgàniques i els carrers s'hi han vist rius de sang. Això ha escandalitzat els veïns, Oriol Soler.
3: El camió va sortir de l'escorxador Masia Tero i ha anat deixant anar un regalim de sang i restes animals que ha causat les males olors al municipi. Des del ple municipal demanen explicacions a l'Ajuntament.
4: Normalment aquesta cara més fosca d'aquests negocis està oculta perquè la gent no prengui consciència del que suposa la ramaderia intensiva per nosaltres, pel planeta i per l'economia. Nosaltres aquí a Moià sí que ho sabíem perquè això que ha passat aquest matí ja ha passat altres vegades.
3: És Lakshmi Roset, regidora de la CUP al municipi. Des de l'escorxador diuen que el responsable del transport és una empresa subcontractada. Aquí també han demanat explicacions i asseguren que van contractar els serveis d'un camió cisterna per ajudar a les tasques de neteja i fer que marxessin les males olors. Diversos veïns asseguren també que no es tracta d'un episodi aïllat.
2: I parlem ara dels centres de dades, en concret de la trentena que s'han d'ubicar properament arreu de Catalunya. La Generalitat està convençuda que podran ser una realitat igualment tots aquests centres, tot i que ara mateix el govern espanyol estigui a punt d'aprovar un decret que endureix les condicions per a la seva instal·lació. Recordem que aquests centres són espais privats, milers de metres quadrats, que emmagatzemen informació que corre per internet, al núvol, i la Generalitat està facilitant que es puguin instal·lar a casa nostra, en concret al Pla de Lleida, al Camp de Tarragona o a la Catalunya Central. Uri, què diu exactament aquesta normativa que prepara Moncloa?
3: Com a mesura principal, el decret obligarà els inversors a compensar el seu elevat cost energètic amb nova generació d'energies renovables que cobreixin el 80% de la demanda per fer funcionar els centres de dades i alhora també s'exigirà que la infraestructura estigui operada per una empresa establerta a la Unió Europea i que s'especifiqui quanta aigua necessita per funcionar. Segons el govern català, que té un pla estratègic per atraure aquesta mena de centres, aquesta nova normativa no alterarà la trentena de projectes que hi ha en marxa a casa nostra ni tampoc la voluntat d'acompanyar les empreses a fer-lo realitat. Fonts de la Conselleria de Presidència, de qui depenen les polítiques digitals, asseguren a SER Catalunya que la Generalitat ja tenia unes condicions estrictes a nivell ambiental de consum d'aigua i energia i que aquest nou decret no obligarà a modificar cap d'aquests projectes.
2: Ja hi ha alcaldes, com el de Lleida, que han rebutjat la instal·lació d'un centre de dades al seu terme municipal. Per què? Doncs es necessita moltíssima aigua i molta energia per funcionar.
3: Els centres de dades no creen llocs de feina d'alta qualificació, sinó que bàsicament requereixen personal de seguretat, neteja i manteniment, i això, sumat a la despesa energètica i el consum d'aigua per refrigerar els servidors, fan que alguns alcaldes no vegin atractiva aquesta mena d'inversió als seus municipis. Aquests data centers, vistos des de fora, són edificis grans, austers, i sovint s'ubiquen a polígons industrials. A nivell internacional, però, Espanya s'ha convertit en un lloc atractiu pels inversors pels baixos costos de l'energia. Aquesta trentena de centres que hi ha projectats a Catalunya estan la majoria a la Catalunya Central, a Barcelona Ciutat i també a l'interior de les comarques de Tarragona. També n'hi ha alguns ubicats o previstos a la Plana de Lleida. On no n'hi ha cap de projectat és a la província de...
2: Repassem més notícies. A Torelló ha mort el veí a qui van atacar ara fa 2 setmanes a casa seva. De matinada, l'home el van traslladar a l'hospital i finalment ha mort a casa a causa de les ferides. Els Mossos van detenir 2 persones per l'atac que el jutge ha enviat a presó provisional. Martí Oliver.
5: L'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort d'aquest veí de 64 anys i les banderes onejaran a mitjasta. L'agressió va passar el 10 d'agost. Els Mossos primer van rebre l'avís per un robatori a un domicili, però quan hi van arribar es van trobar la víctima ferida molt greu. La policia catalana va obrir aleshores una investigació. En 48 hores van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes responsables i el jutjat de Vic els va enviar a presó provisional sense fiança i els va obrir una causa per assassinat en grau de temptativa d'haver simulat un delicte al derrubatori i també de lesions, causa que ara segurament canviarà. Ara, la investigació haurà de resoldre si els 2 detinguts van atacar l'home i per quin motiu ho van fer.
2: I els Mossos han deixat en llibertat l'activista de l'organització juvenil socialista acusat d'intentar agredir i amenaçar un afiliat d'Aliança Catalana a les festes de Sants. Ahir al vespre, un centenar de persones van concentrar per rebutjar la seva detenció i donar-li suport.
5: Els fets van passar dimecres al vespre. Un grup de joves de l'organització van reconèixer l'afiliat del partit d'extrema dreta, el van instar a abandonar la festa i, segons va denunciar l'afectat, un d'ells el va intentar agredir. L'afiliat ho va denunciar a una patrulla de Mossos, que va acabar detenint el jove socialista per unes presumptes lesions, amenaces, també un delicte contra l'exercici de drets fonamentals, una detenció que va ser motivada, però, segons la policia catalana, sobretot per atemptar contra l'autoritat perquè no es volia identificar. Ara, un cop va declarar ahir al vespre, va sortir en llibertat i va ser rebut per un centenar de simpatitzants de l'organització socialista que es van manifestar sants amb missatges contra Aliança Catalana.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.

Piqué és un dels artistes que actua avui a la Festa Major a partir de la mitjanit a l'Avinguda del Parc. Són dies forts a Granollers amb aquestes competicions entre els blancs i blaus. Aquesta tarda s'hi fa l'estirada de cordes. I demà la passada de rajoles. També és un cap de setmana en què comença la Festa Major a Vilafranca del Penedès. Demà al migdia hi ha la tronada, diumenge diada castellera de Sant Fèlix, però abans, aquest vespre, a 1:15 a la plaça Sant Jaume I, es farà el pregó i després també hi ha concerts.

concerts, per exemple, com el de Remei de Calafresca, que actuaran a la Rambla Sant Francesc a 11:45 de la nit, això a Vilafranca, però ens queda també anar fins a la Segarra. Avui comença l'Aquelarre de Cervera. Ho farà a les 11 de la nit amb la cercavila del foc dins fins a la plaça Major. Demà, per exemple, destaca el concert de Doctor Prats.

0: Concert de Doctor Prats a la plaça Magdalena poc abans de la mitjanit. En aquest aquelarre que aquest any arriba amb polèmica. Hi ha protesta dels restauradors del poble perquè aquest any, per primera vegada, l'Ajuntament els ha obligat a tancar abans d'hora. Què passa? Que mentre ells han de tancar a les 3 de la matinada, sobretot entre setmana, les barres de les entitats podran obrir fins a les 6 del matí. Ens ho explica la Maricel Benavarde.
1: Bars com la plaça, el pub La Cova o la cafeteria La Canaleta fins ara podien obrir tots els dies de l'aquelarre fins les 6 del matí, però enguany només ho podran fer demà dissabte. Així ho indica l'operatiu de seguretat dels Mossos, segons esgrimeix l'Ajuntament de Cervera. Els locals es queixen que ells han de tancar i, en canvi, les barres que munten entitats esportives o culturals podran servir begudes tota la nit. I fins i tot les food trucks que hi ha a la zona de la universitat tenen llum verda per obrir tant com vulguin. Els locals no entenen aquesta discriminació i reconeixen que poden arribar a patir un perjudici econòmic de milers d'euros.
0: Segons hi seran 2:15, ho teniu tot a sercatalunya.cat i recordeu que a l'hora 14 torna demà en edició cap de setmana amb en Martí Oliver. Dilluns tornem, arrencant nova temporada aquí a Ser Catalunya. Ja sabeu, al matí doble programació, Hoy por Hoy a la SER amb l'Aimar Bretos i les desconnexions aquí a Catalunya amb la Gisela Rodríguez, i a partir de les 7 torna l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Al migdia, com sempre, a les 12, Què t'hi jugues? Amb el Siqui Rodríguez i tot l'equip. A les 3, Llapis de memòria amb en Jordi Manau, i a les 7 de la tarda, Al balcó, amb l'Anna Puigvoltes. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Cadena SER.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
2: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
1: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de 2 anys de feina, 2 anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Cadena SER, puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de Cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
2: Prepárate para volver con las nuevas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark. Como un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB por 1.149 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra, valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
8: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: En tienda web y app, rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
10: Bona tarda, Sílvia.
11: Bona tarda.
10: Escolta, abans de començar, necessito que fem una recapitulació de tots els projectes que tens ara en peu, perquè jo ja m'he fotut un cacau descomunal.
11: Tens temps? Quant de temps dura el programa?
10: Vale,
11: una hora,
10: sí,
11: no?
10: Estàs amb mil mogudes, no?
11: Estic amb mil mogudes, però és que és jo quasi que crec que ho porto a l'ADN, lo d'estar sempre amb mil mogudes, però aquest cop ens ha marxat una mica de les mans.
10: Sí, perquè, aviam, per començar, imagino que estàs assajant el Firmament, sí, que estrenes al TNC d'aquí res.
11: Sí, d'aquí una setmana.
10: També estàs a la 2 amb el programa I ara què?
11: Sí.
10: Que m'agrada molt com el defineixen. Ara tu m'explicaràs, perquè diuen que és una barreja entre talk show combinat amb late night. I jo aquí ja arriba un punt que...
11: És que allò de les etiquetes, que complicat que és. Perquè jo crec que és inetiquetable aquest programa, no? Perquè és una conversa, però també és entreteniment, és una mica poti-poti. Però bueno, sí. I ara què? També un altre projecte en marxa a la 2.
10: Que és el talk show combinat amb Late Night, que també podríem dir que és el programa on portes el teu gos.
11: Sí,
10: a vegades. És una bona manera d'explicar-ho.
11: També, sí. El programa més bèstia que he fet mai.
10: I en solitari, el primer que presentes, pot
11: sí,
10: ser?
11: Sí, sí, el primer que presento en solitari.
10: Bueno, amb el gos, estàs amb el Balú.
11: A vegades, no sempre.
10: No sempre.
11: Estic més acompanyada de l'Arnau, no puc comparar-ho, però l'Arnau, que és la meva dreta programa, però sí, pràcticament sola. L'Arnau entra, surt, i després hi venen els convidats que truquen a la porta i es presenten per sorpresa. Ara estarem els diumenges a la nit, a les 10:25 de la nit, perquè ens han mogut dues vegades ja de la graella. Però la graella de la 2CAT ja saps que es va conformant una
10: fluctua,
11: mica.
10: Fluctua, va fluctuant ella.
11: Sí, fluctua. I estem molt contentes d'estar el diumenge. Primer programa en solitari presentant i primer programa produït.
10: També tu estàs ficada allà.
11: També, home, jo sóc sòcia de Sidecar Media des de fa un any i és el nostre primer projecte per la Sílvia, parit per nosaltres, creat per nosaltres i... Estem molt contentes, perquè jo he estat sempre col·laboradora, de segones, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Autònoma.
11: Sí, exacte, segueixo sent-ho. Però ara les decisions les prenem nosaltres. I això és molt interessant. I jo faig tot el viatge. I això és molt interessant, molt divertit. És la meva expressió, que dic jo, televisiva. Ara jo crec que tinc la meva expressió televisiva pel que fa a la presentació, he presentat concursos, però així un programa creat per mi, a mida, un pati on jugar jo còmodament, és la primera vegada.
10: Aleshores, l'etiqueta és un programa d'autor, d'autora,
11: sí,
10: en aquest cas.
11: Sí, m'agrada més.
10: Si no, programa que tal show amb la Inai, un programa d'autora.
11: Perfecte.
10: Aquest queda bé. I a més de tot això que parlem, també tenim pel·lícules que estan a punt d'estrenar-se.
11: Sí, el juny s'estrena Todos los colores, que és l'òpera prima de Beatriz de Silva, que és una noia, és una noieta, perquè no té ni 30 anys, té 20 i pico, que és una dramèdia, més comèdia que dramèdia, però una pel·li molt bonica sobre l'adolescència, sobre la importància de sentir-se estimat, la importància de pertànyer al grup. La protagonista és la Mafalda Carbonell, que està meravellosa, i jo faig de la seva mare. Una pel·li molt bonica, passa, rius, meravellosa. I després estreno Burundanga, que crec que s'estrena en un festival ara al juny, però al setembre és l'estrena oficial.
10: Que aquí estàs amb la trupe, no?
11: Aquesta és amb la trupe. Jo torno a fer de dona de Jordi Sánchez, torno a treballar amb José Corbacho, Santi Millán... És com estar a casa. I després, encara no sabem la data de l'estrena de María Martínez No Puede Volver, que és una pel·li valenciana, de producció valenciana i catalana, i parla i fa una crítica de la tele dels anys 90. Aquella tele i aquells programes de testimonis on anava gent del carrer a explicar els seus drames, fossin reals o fossin mentida.
10: Sí, tipus el diari de Patricia i
11: sí,
10: aquesta...
11: Sí, com, manga. Quina perversió manegava la televisió d'aquell temps i aquests programes en concrets. Dirigida per Òscar Bernàcer i meravellosa, amb una família que s'ha format allà a València. Jo ja vull treballar a València. Cada any haig de fer un projecte a València. Mira, faig una crida. Cada any vull una pel·li a València.
10: Que té poca feina, la senyora.
11: Estic feliç. Sí, però el més important ara i el més calent és el firmament, que és un text. Bueno, ara en parlarem.
10: En parlarem.
11: No? Vinga, va. Doncs et deixo que dirigeixis tu el programa.
10: No, no, et fes, fes. Ara que ets productora, fes tu tirar milles, eh? El
11: no,
10: que
11: no, és que si jo arrenco...
10: Ja, jo he fet un guió i anem a intentar recomplir-lo re, una pagineta.
11: Mira.
10: No, no, aquí hem vingut a parlar perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actriu, còmica, presentadora, ara també productora, la Sílvia Abril.
9: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Sílvia Abril, que s'ha fotut un bailoteo descomunal mentre sonava el Never Gonna Give You Up del britànic Rick Astley, un tema que es va publicar l'any 1987 i que va arribar al número 1 de les llistes de 25 països.
1: Wow.
0: Entre ells, Espanyita, wow, evidentment. O sigui, Sílvia, que crec que hi ha un quòrum universal a l'hora de dir que estem escoltant
1: un tamasso.
0: Un tamacle, un tamasso, un tamarro, com tu li vulguis dir.
1: Buah, jo aquest tema... és que em porta a la meva adolescència, a les primeres farres.
0: Que tu aquí tens 16 anyets, 87.
1: Sí, clar. Aquí jo ja em saltava la llei i em saltava els límits dels meus pares. O sigui, a mi no em deixaven sortir, perquè a més ja em coneixien, jo vaig ser una adolescent complicada, i la meva germana gran no era molt ferrera. La Ferrera era jo.
0: Sí, no et va planar el terreny,
1: no,
0: que normalment
1: no
0: fa la germana gran.
1: No m'obri moltes portes. Sí que sortia, però jo sortia per ella i per les que venien al darrere. I me n'anava amb tren fins a Caldetes, d'amagat dels meus pares, i me n'anava amb una discoteca que va ser clau i que tots els del Maresme lliure i tropical recordem, que és Cuatro. Cuatro era una discoteca que estava a la Nacional, entre Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, i allà m'he fet els primers petons, he tingut les farres més importants, he anat amb Espino per la carretera de Mata, o sigui, la joventut delictosa l'he viscut allà, a Cuatro, i amb aquest tema, segurament.
0: Que deies que ho feies d'amagades dels teus pares. Sí. Això és que deies, que me'n vaig a dormir a casa de tal i te n'anaves a...
1: He mentit tot el que es pot i més. M'he inventat troles molt grans. Dormir a casa d'una amiga, dormir a casa de moltes amigues, de tot, de tot. I mon pare m'havia enganxat. Mon pare anava per la Nacional i anava donant toms...
0: Patrullant,
1: Patrullant fins que em trobava. Sortíem a l'estació de Caldetes i havíem de caminar com uns 400 metres com a mínim fins a la discoteca, i en aquell tram de la Nacional on veies desfilar adolescents, m'havien pillat moltes vegades.
0: Sí, t'enganxat. Veies un puntero làser, no?
1: No, reconeixia el cotxe de mon pare, perquè era un Cante, el cotxe de mon pare.
0: Quin era?
1: Era un Ford Granada gegant. Un cotxe que no es veia gaire, però era un pedazo de ferro.
0: I pillaves, no?
1: I pillava. Parava la Nacional amb els seus dos. Parava la Nacional, obria la porta del copilot i més d'una vegada m'havia dit: súbete al cotxe.
0: Vinga, haz el favor. Que a tot això, en aquesta edat, amb 16 anys, a tu et passava pel cap això que podies dedicar-te a ser actriu, a fer humor?
1: Jo he fantasejat sempre, perquè jo des de que em pujo a un escenari... Però l'escenari per mi era castigar-me contra la pissarra a la classe. Per mi ja era tenir el focus, pintar-me la cara, girar-me i de cara al meu públic, que era la classe, provocar grans riallades. Per mi allò va ser el primer escenari. Allà vaig conèixer el poder de fer riure. I sempre a l'escola, a les monges, t'estic parlant de 6è d'EGB, de 7è d'EGB, allà ja m'apunto a teatre i ja faig les meves primeres funcions de teatre. La primera, Sant Jordi mata l'aranya, que és una funció que té 6 pàgines. La recordo perfectament com si fos ara el text. I allà ja començo a fantasejar. Després ja ve el testament d'en Nazi i ja a mi em donen el paper de Quitèria, que era la dona d'en Nazi. O sigui, allà començo a descobrir el plaer de pujar-me a un escenari. Per tant, jo tenia 10 anys.
0: Sí, però tu estudies dret.
1: Sí, perquè jo era una nena de poble, no hi havia referents a casa meva de ningú que fes teatre, i per tant jo no tenia ni idea de que allò es podia estudiar. És quan obren, jo estic fent dret, i obren a Mataró l'aula de teatre i dansa...
0: Allà sí que...
1: Clar, allà faig... Ui! Aula de teatre i dansa, ho llegeixo al diari Crònica de Mataró, que era un diari antiquíssim, que ja no existeix fa anys, que crec que es deia Crònica de Mataró, i descobreixo l'anunci a la botiga de ma mare, a la floristeria. Un dia obro el diari i veig: aula de teatre i dansa. I dic: què és això, a Mataró? I llavors faig, estudio dret al matí i m'apunto a teatre a les tardes. I allà descobreixo la formació, descobreixo que hi ha una cosa que es diu Institut del Teatre Barcelona, que es fan unes proves d'accés i que una professora allà a l'aula, que la recordaré tota la vida, que es diu Chiqui Berraondo, que encara està en actiu.
0: És
1: la coneixes?
0: És un mite de tots els que hem estudiat teatre, a la Chiqui Berraondo la coneixem.
1: Doncs jo vaig tenir probablement l'any 90 o 89 a la Chiqui Berraondo. I clar, aquesta dona m'obre els ulls i em diu, tia, tu tens talent i hi ha un lloc per formar-se a Barcelona. I per mi tot era nou. I jo estudiant dret. I llavors allà, amb més gent de l'aula de teatre, sobretot Albert Triola, però Susanna Garatxana, Jordi Ferrés, Conxi Milla, fem un grup i ens preparem d'amagat.
0: Bueno, d'amagat?
1: Sobretot l'Albert i jo, d'amagat de les nostres famílies, perquè els dos estàvem estudiant carrera. Ens preparem les proves d'accés a l'institut.
0: Però com ho fas d'amagat, això?
1: D'amagat és, doncs mira, tot l'estiu, un cop s'ha acabat la universitat, tot l'estiu, doncs quedant, com que ja teníem la colla, anàvem al garatge del Jordi Ferrés i doncs ens llegíem els monòlegs, ens els assajàvem, anàvem a un parc que hi ha a Pla d'en Boet, una zona de Mataró,
0: sí, sí,
1: l'Albert
0: conec,
1: i jo, i fèiem doncs, gimnàstica, rodes, tot el que ens podien demanar a les proves d'accés, i ens presentem i entrem. I llavors aquí cau el gran marrón de la meva
0: vida. Clar, perquè has de sortir de l'armari teatral i dir a casa...
1: Totalment.
0: Mira, que sabeu això del dret? Sí. Crec que també estaves treballant a la caixa o alguna cosa així.
1: Sí, sí.
0: Saps tot
1: sí.
0: Això? Doncs que no. Que
1: no, que va ser que no.
0: Que vull ser saltimbanqui.
1: Clar, i cau com una gerra d'aigua freda a casa meva. O sigui,
0: què et diuen?
1: Pues que per favor acabi la carrera, que faci el que estic fent de fer teatre i de cosetes de teatre, però els caps de setmana... o sigui, fan l'impossible per convèncer-me de que no he d'acabar de deixar la carrera. Jo ja estava quart. Sí que tenia moltes assignatures penjades, civil... Tenia moltes penjades. O sigui, no era un quart net, però tenia moltes coses aprovades ja. I bé, el gran catacroc a casa.
0: Però no et van convèncer, perquè no. Vas anar a l'Institut del Teatre.
1: No, és que sóc àries, sóc molt cabuda, porto una cabra dintre.
0: Clar, tu ets la Sílvia Abril, que va néixer el 10 d'abril.
1: Exacte.
0: Està tot, està tot lligat aquí.
1: Sóc tossuda i no escolto ningú i faig molt poc cas dels consells que em donen. Tinc una essència que és tirar pel dret... i tirar pel dret.
0: Sí, sí, perquè et diguin el que et diguin, te'n vas a l'Institut del Teatre,
1: sí.
0: Però és que encara eleves l'aposta perquè a segon deixes l'Institut del Teatre per anar-te'n a una gira pel món amb els Comediants.
1: Jo crec que era tercer, no era segon. Era tercer, però és igual, una altra carrera que tampoc acabo.
0: Clar, però que a casa a sobre és com, ah, vale, que no vas a estudiar teatre allà a Barcelona, sinó que te'n vas pel món a fer, crec que era teatre de carrer, no?
1: Sí, teatre de carrer, després fem un espectacle per celebrar els 25 anys, que era l'edat que jo tenia. Fem un espectacle, Comediants, per celebrar els 25 anys de companyia i voltem per tot arreu. Ens passem de gira 40 dies a Itàlia, bueno, viatgem per tot el món, Colòmbia, Venezuela, per festivals... Bueno, jo he viatjat probablement el que no esperava ni somiava viatjar a l'edat que ho vaig fer.
0: Que això és la millor escola que pots tenir, no?, de teatre.
1: Absolutament, absolutament. Sortir al carrer i fer riure a belgues, a txecs, a jo què sé...
0: De lo que te tiren.
1: Sí, el que faci falta, qualsevol tipus de públic.
0: I a Comediants, ja estàs... La tira, 10...
1: 10 anys, després continuo fent alguna coseta amb ells, però van ser 10 anys. Vaig fer la clausura, o sigui, la meva presa de contacte amb Comediants és la clausura dels Jocs Olímpics.
0: Val, o sigui, comences...
1: Sí, perquè
0: fortíssima.
1: Ells recluten a gent d'escoles de teatre del Maresme que de manera voluntària volguessin participar a la clausura. I aquí ens pugem, els de l'aula de teatre, ens pugem al carro. Clar, va ser una experiència única. Actuar a l'estadi, a la inauguració ho devia ser, però la clausura va ser brutal.
0: I per què te'n vas de Comediants?
1: Doncs perquè apareix la primera possibilitat de fer teatre a Barcelona en un teatre petitó, que era el Teatre Neu. Mm. Jo potser estava ja una mica cansada de no aparèixer per casa, de fer trucades a cobrament, no?, a revertit. Mm. Bueno, ganes de... Comencen a néixer els meus nebots. Hi ha una necessitat
0: de
1: la Sílvia una mica adulta arrelar, clar, ja tenia uns 30 i pico anys i dic, bueno, doncs potser faig aquest càsting que el fa l'Albert Boadella i el Jaume em dirigeix en un espectacle cabaretero. Jaume, el que feia la secció de La Vanguardia, ara no em surt el cognom. Bueno, el
0: doncs si no et surt a tu, Sílvia, no el trobarem, crec.
1: Em surt Jaume Collet, però no ho és. Bueno, portava la secció del Burladero a La Vanguardia, que era una sàtira política, una tira de sàtira política, i la trasllada al Teatre Neu amb un espectacle que setmanalment canviava. I allà m'agafen i m'estic una estona llarga, perquè això també passa a ser programa de tele, que es deia Bohèmia, al Canal 33, i fem sàtira política. Jo allà imitava la Ferrusola, imitava Celia Villalobos, que va ser aquell moment del caldo de huesos, que recomanava prendre caldo de huesos. Bueno,
0: molt bo,
1: tu ets molt jove.
0: El caldo d'ossos és molt bo, guareix moltíssim.
1: És molt bo,
0: sí,
1: és molt bo
0: per la
1: i
0: salut.
1: I té moltes vitamines.
0: Exacte.
1: I molt col·làgen.
0: Sí. És cert, eh?
1: Però allà pues, començo a fer paròdies. I el Terrat preparava un programa de paròdies.
0: Homo Zapping.
1: I llavors algú que em veu al Burladero fa, ei, jo he vist aquí una gent al Burladero que fan paròdia, igual aquesta us pot interessar. I faig la prova per Homo Zapping amb el José Corbacho.
0: I a partir d'aquí això es comença a fer una roda,
1: clar,
0: no?
1: Que imparable.
0: Fins ja arriba el dia d'avui que et surt la feina per les orelles.
1: Hosti, sí, haig de ser molt agraïda, eh? Perquè amb 55 anys i seguir en aquest nivell de curro, no? I
0: per molts anys que sigui així.
1: Sí, sí, sí, fins que, com a mínim fins que digui, bueno, ara ja
0: quiero reposar.
1: Vull descansar una mica.
0: Doncs queda clar que la Sílvia Abril és una comedianta de cap a peus. Ara bé, quan ha tocat plorar, també ha plorat i ho ha fet acompanyada de cançons com Un año de amor, de Luz Casal.

0: Un any de amor de Luz Casal, sonant al llapis de memòria de la Sílvia Abril, que aquest tema va ser publicat l'any 1991, el mateix any que també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar.
1: Numeraço aquell, eh?
0: Que en el teu cas, què va arribar abans, la pel·lícula de l'Almodóvar o la cançó de la Luz Casal?
1: La cançó, sens dubte. Jo era fan de la Luz Casal.
0: Era? O ets?
1: Ets. Ah. Soc fan. Soc fan. L'altre dia la tenia el Marc Giró. No em canso de sentir-la. I mira que l'he sentit vegades en entrevistes. És una tia molt intel·ligent, és una tia que ha sabut reservar-se, descansar, s'ha sabut fer esperar, no?, i desitjar. Perquè és una tia que pensa molt als discos. No sé, és qualitat gallega, no?
0: I a més diuen que és sèria, però alguna vegada que ha passat per aquí té la seva retranca, la Luz Casal.
1: Home, és cínica, és irònica. I aquesta cançó, recordo perfectament, recordo un moment de... Aquesta cançó era per obrir-se les venes.
0: És la tallavenes, sí. Aquesta
1: sí.
0: Cançó.
1: Sí, aquesta és de... No sóc corresposta. I jo me n'anava a l'Espigó de Sant Simó, a Mataró, amb un Walkman, uns cascos, i plorava mirant al mar asseguda en una roca. Jo sóc una drama queen.
0: Molt intensa, amb molta intensitat, eh?
1: Sí, he sigut molt drama queen. I me la posava, plorava, però recordo perfectament el moment de... Hòstia, però per què no em fa cas? Per què està sortint amb aquesta altra?
0: Mentre les ones anaven picant,
1: sí,
0: no? Amb
1: sí, sí. I jo plorant com una... O sigui, tallavenes. És la cançó tallavenes de la meva, per mi, de la meva època.
0: De fet, crec que vivies l'amor amb tanta intensitat que una vegada et vas escapar a veure a un
1: nòvio, sí!
0: A la mili. Com sí, va anar això?
1: Sí, sí, sí. Ella estava fent la mili i jo, en la meva línia de punky, vaig mentir, vaig dir que m'anava a dormir a casa de la meva millor amiga. Amb la sort que llavors no hi havia mòbils, no hi havia aquest nivell de comunicació i de control dels nens a través d'un WhatsApp, li escrius a la mare i li dius, què, com estan les nenes? I ja t'han pillat.
0: Sí, sí, això la Joana no ho pot fer, la teva
1: no,
0: filla.
1: No, evidentment.
0: Estem molt més controlats.
1: No, estàvem en una època de, bueno, va, doncs me'n vaig el dissabte a la nit a dormir a casa a l'Ester i ja el diumenge a la nit que em pugi el pare de l'Ester a casa.
0: Segur. Sí.
1: I vaig agafar un tren en aquella època. O sigui, me'n vaig anar de Mataró a Barcelona i jo crec que vaig sortir de l'estació del Nord, un tren cap a Madrid, asseguda en un vagó amb gent que no coneixia de res, una mica cagada de por, però alhora me'n vaig anar a veure a l'Emili.
0: On estava ell?
1: A Madrid. Colmenar Viejo.
0: I el vas trobar?
1: I el vaig trobar. Vamos.
0: Quina edat tenies aleshores, Sílvia?
1: Devia tenir 17... Era menor, eh?
0: Sí que eres 17... punky, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Home, amb 17 anys menor... Sí, no tenia més de 18 anys. Però jo l'amor l'he viscut sempre... bueno, doncs això com et deia, no? Molt apassionadament. Com... A la vida tot ho porto així, eh? Amb molta passió. És algo que se m'emporta.
0: Ets passional.
1: Soc passional.
0: En tots els sentits de la paraula.
1: Soc apassionada, sí.
0: Que aquest és un tema, també, perquè tu sempre estem acostumats a veure't somrient, molt contenta, però entenc que, com tothom en aquest món, també tens els teus moments d'emprenyar-te, d'estar amb la llet, d'enfadar-te amb una preadolescent que tens a casa. Vull dir, això també ho tindràs. No, no pots estar tot el dia així, perquè ha de ser esgotador.
1: No, esgotador per mi i esgotador pels
0: Clar,
1: altres.
0: Per tothom,
1: eh?
0: Per tothom.
1: No, no. Mira, de fet, la meva filla m'ho retreu bastant. Diu, tu fora de casa ets molt simpàtica. Ja està tot dit. Però toca educar i toca posar límits.
0: Però canvia
1: i toca...
0: molt la Sílvia a casa de fora.
1: Estones, sí. Clar, perquè jo a casa tinc el rol de limitadora. Jo sóc la dels límits, la de dir que no. La de no per aquí no. No, això no pots. Ja és que el papa m'ha dit ja, però no. Tu ja saps que no.
0: No et flipis.
1: Llavors hi ha bronques, perquè està en plena adolescència. Ella també és bastant drama queen. Jo la veig i penso, ai, si és com jo.
0: Angelito mío,
1: eh? En aquest sentit és drama queen, tot és molt intens i tot és molt greu. I sí, i sóc enfadosa amb ella, sobretot. Perquè fixa't, amb l'Andreu no ens enfadem mai. Si no, no, no... I amb els amics, jo sóc bastant d'evitar el conflicte. Espero que les coses... Ah, bueno, ja li passarà. Però amb la meva filla, escolta, sóc una altra persona, eh?
0: Que aquesta vessant més dramàtica has tingut ocasió d'utilitzar-la com a actriu, també.
1: Ara.
0: Ara anem.
1: Ara.
0: Sí, això és el firmament.
1: El firmament.
0: Ens posem dramàtics.
1: Vamos. Vamos.
0: És que tenia els meus dubtes perquè el personatge que interpretes es diu Sally Poppy.
1: Ah, sí? No? No? A la versió anglesa?
0: Sí, em sembla que sí.
1: Ah, doncs a la catalana es diu Beth Vidal.
0: Doncs allà es diu Sally Poppy. I dic, home, potser és una comèdia, perquè Sally Poppy, no?
1: Ostres, no sabia que es deia Sally Poppy.
0: Sí, perquè...
1: Home, el nom és molt graciós. Ja sonorament Sally Poppy.
0: Sally, clar, però no, sembla una mica de comèdia. Hola, sóc la Sally Poppy. Com esteu, companys?
1: Pues no, la dona té un drama important, eh? És que el firmament...
0: Això és Anglaterra, mitjans del segle XVIII?
1: Sí,
0: Anglaterra aquí, rural?
1: Sí, aquí és Catalunya, 1759.
0: Vale, us ho hem portat 100%.
1: Sí, ho hem traslladat. O sigui, la Gara Roda, que és la directora, ha fet l'adaptació, ha parlat amb la Lucy...
0: Lucy Kirkwood.
1: Sí, que és una dramaturga que està molt de moda.
0: És top.
1: I hem traslladat l'obra a Catalunya, un poble del que no se'n parla, un poble que podria ser...
0: Vent del Pla.
1: Sí, Vent del Pla. I és una faula, és un conte. L'autora es pren moltes llicències del realisme màgic per explicar què hagués passat si 12 dones haguessin pogut jutjar a una dona que està condemnada a mort, tancades durant una hora... en un jutjat, no? Què hagués passat si aquelles dones, amb les circumstàncies amb les que vivien aquelles dones, haguessin tingut aquesta oportunitat? Parla una mica del llegat que ens han deixat, no?, aquestes dones. Pensa que som 14...
0: 14 persones,
1: 14
0: eh?
1: Intèrprets dalt de l'escenari. Podria ser un espectacle perfectament per la sala gran, però tenim la intimitat de la sala petita. I expliquem aquest conte. Hi ha un concepte conceptual dins l'obra que és el cometa Halley. El cometa Halley, saps que és un cometa?
0: Sí, que
1: cada... creua cada 75-76 anys. Que és el que uneix, és l'element conceptual que uneix el passat, que és el 1759, amb el futur, que és el nostre present. I posem una mica a les dones i als homes que estan a la sala... l'oportunitat, els hi posem en bandeja l'oportunitat de reflexionar sobre la importància del llegat, de què hagués passat, de per què... O sigui, la realitat de les dones, el paper que ens ha tocat viure al llarg de la història, amb els condicionants... O sigui, no per decidir nosaltres som millors i els homes... No, o sigui, no parlem de qui és millor, qui és pitjor. Parlem de les nostres vides, les vides de 13 dones, a més, amb circumstàncies molt diferents cadascuna. Per tant, segurament les espectadores s'identificaran, totes, i parlem de temes molt actuals, com és la càrrega mental, com és la criança, com és la justícia... És que toca tants temes, però és molt bonic, és un text molt bonic, ja et dic, amb llicències de realisme màgic, moments que semblen un parèntesi dins la funció, i ara apareix un moment que la gent farà, hola, què tal, què és això? Pues això són les llicències màgiques que es pren l'autora per explicar la història.
0: I tot i que ja has explicat que és un drama, en els assajos no et surt de cop dir, mira... Vaig intentar aquest gag, aviam si me'l compra la Gara Roda.
1: És que hi ha gags, eh?
0: Veus, ja sabia, ja sabia jo, eh?
1: Hi ha comèdia. Home, és que el drama és molt potent, eh? I llavors la Gara, que és una tipa molt intel·ligent, ja utilitza i té elements descompressors, saps?
0: I aquí, clar, tu aquí, funciones també com un tiro amb aquestes coses.
1: Sí, també et diré que sóc la que menys té, de gags. Mira, perquè jo sóc allà...
0: Quina crueltat, no? No t'ho dic perquè crec que t'he llegit que quan t'han preguntat què t'agrada més, el teatre, no sé què, tu sempre dius, a mi el que m'omple és tenir un públic en directe
1: sí.
0: Per fer-li riure.
1: I jo fa dies, sí, bueno, aquesta vegada tindré el plaer, si ho aconsegueixo, d'emocionar-los. O sigui, que també és un plaer, eh? Jo recordo quan la meva època de l'Institut del Teatre vam fer una tragèdia grega, Ifigènia, o El pecat dels déus, que es deia, que és una adaptació de Michel Azamar, mira si ho recordo, del que em va agradar, dirigida pel Ramon Simó, i jo feia la mare d'Ifigènia. La mare d'Ifigènia es troba amb que el pare d'Ifigènia entrega la filla com es diu, en un ritual d'aquests de...
0: Els déus,
1: exacte, en sacrifici als déus. I mataran a la seva filla. I la mare d'Ifigènia té un monòleg que és d'això, Déu, un any d'amor, de tallavenes. I recordo perfectament com el públic de la sala...
0: I això també et posa,
1: I jo, home, em posava supercatxon d'això. De sentir que estava emocionant, pensava, uah, quina gustera, tio. S'estan emocionant amb el que estic vivint i amb el que estic expressant, no?
0: I això es percep perquè, clar, quan tu fas riure, es percep molt ràpidament,
1: és evident.
0: No? Vull dir, la gent té riallades. Però quan estàs emocionant, també ho veus a...
1: Sí, més a la sala petita.
0: No, perquè potser veus algú amb cara de peix, dius, bueno, aquest senyor està emocionat, bueno, o està a punt d'adormir-se.
1: Mira, el bo de la sala petita és que ens sentirem roncs, sentirem mòbils de molt a prop i sentirem plors. Perquè hi ha moments, l'Esther Cort, per exemple, que és una de les actrius, té un moment brutal. L'Anna Castells, igual, té un moment superemocionant. La Montse Esteve també té un episodi d'aquests que et dic jo, de realisme màgic, que la pell se't fot de gallina. Tothom s'emocionarà en un moment o altre. Té moments molt emocionants i molt bonics. I parla també de la sororitat. És que hi ha tantes capes en aquesta funció. Hi ha molta xitxa. Com la Lucy Kirwood sap fer. I com la Gara està dirigint molt bé. Un equip, per cert, que no se m'oblidi, que gairebé el 99% de l'equip són dones.
0: Que s'ha de dir que quan és al revés no ho diem, no?
1: Però aquí
0: és 99% d'homes, aquí són 99% de dones.
1: Tenim a l'Iker Reñer.
0: Hi ha un senyor per allà.
1: Sí, el Norbert Martínez, que és l'home de la funció. I després tenim a l'equip tècnic, també tenim homes, però és un equip vestuari, caracterització, escenografia, llums, disseny de so, tot són dones.
0: Doncs mira,
1: som una munió de ties.
0: També s'ha de fer, esclar que sí, que això ja ho parlàvem, no? Quan tens públic davant, ja sigui emocionant o fent riure, suposo que et pot arreglar un dia, no?
1: Sí.
0: Un dia que estàs fotut, fas la funció, els veus amb ells, els hi xucles, fas de vampir, i aquell dia mires al públic i dius, ai... Sort de tu.

0: si estic amb tu.
1: No sé per què te la poso. Ui, perquè...
2: ui, clar, estaves mirant el terra i ara veig que estàs emocionadíssima. No, amb sort de tu, de d'Oques Grasses, Sílvia.
1: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
2: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
1: És tan injust que marxin Oques Grasses.
2: Sí, perquè s'han posat data de caducitat com els iogurts. Ara marxaran, llançant la casa per la finestra, sí, amb els concerts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
1: Que jo no tinc entrades, ja t'ho dic.
2: No
1: ara.
2: Entrades.
1: No tinc entrades, però penso subornar a qui faci
2: jo
1: falta.
2: Jo crec que si tires de contactes...
1: Sí, tiraré. És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
2: Què et passa pel cap quan sona?
1: Em passa la sort que tinc. La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu. L'Andreu, la vida, tot.
2: És que ara...
1: No puc parlar,
2: no, no
1: puc parlar.
2: I és que crec que hi ha un silenci que parla més del que puguem parlar nosaltres, Sílvia. Però bé, et faré el favor de seguir i no tenir-te aquí aguantada. Que si trobes entrades, aquests concerts acostumeu a anar tu i la Joana sols o també s'apunta l'Andreu?
1: Oh, s'apunta l'Andreu.
2: No, jo t'ho pregunto perquè he llegit una frase que em consta que diu molt l'Andreu i que si la penses dos segons és molt bèstia. Que és... La fama ens ha robat l'oci.
1: Sí, sí.
2: És molt bèstia, si la penses.
1: Sí, però estem... Ja fa rato, De fet, des que va néixer la Joana, ho superem. És a dir, tirem endavant, perquè és molt injust que ella pagui el preu de la fama dels seus pares, perdent-se coses que no s'ha de perdre, o no volem que es perdi, com, per exemple, dur-la al teatre, dur-la a veure música en viu, tot això, nosaltres, dur-la a veure exposicions... I sí, bueno, doncs s'ha de pagar un preu, que és que sempre estem sent observats. Això és una putada. Mm-hmm. Només quan creuem a països bastant lluny...
2: Però has d'anar a la Polinèsia, no?
1: I fins i tot anant a la Polinèsia, trobaràs
2: un català.
1: Clar,
2: és que això...
1: Però això em disgusta i alhora m'encanta. M'encanta la nostra... El poble amb aquesta curiositat, no? Un poble tan interessat per altres cultures com som nosaltres, els catalans. Però és igual, estem acostumats i ens han robat l'oci. Jo sóc capaç, jo sóc més que ell.
2: Tu és la que porta millor la fama a casa, no?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Comptant amb l'Andreu i la Joana.
1: Sí. Bueno, no millor. És que millor i pitjor.
2: La que la la tolera millor.
1: Sí, la tolero millor. A l'Andreu li surt un cinisme que la Joana fa. Papa, et penses que no se n'adonen? Però se n'adonen,
2: Bueno, és que l'Andreu està fins als ous, no passa res. Perquè, a més, entenc que vosaltres, quan us paren pel carrer el que sigui, sempre serà per dir-vos
1: sí,
2: gràcies, m'he fet riure en aquest moment.
1: Sí, però a vegades et fan aixecar de la taula. Clar. Perquè ells se'n van del restaurant i volen la seva foto i fas... Hola, en sèrio?
2: I tu t'estàs discutint amb la,
1: sí,
2: amb la Joana o amb l'Andreu?
1: Sí, o tenint una conversa interessant amb la teva filla, no? O fins i tot deixar-la quan era més petita, ara perquè és conscient i està acostumada, però quan era petita, que tingui la possibilitat de ser una nena normal, sense que ningú aturi els seus pares a alabar-los. O sigui, tenir uns pares... O sigui, ojo, és difícil, gestionar que els teus pares, tothom els aturi per felicitar-los...
2: Clar, ja fa gràcia, però ja...
1: Gràcia al principi, però fa...
2: Tenir vida d'infanta no li agrada a ningú.
1: Me'n recordo un estiu, en un lloc d'estiueig, la Joana dir-nos... Mama, per què no penges a Instagram un vídeo i demanes que no t'aturin a fer-te fotos?
2: Perquè si ho faig sabran on estem i vindrà més gent, Joana. Que Sílvia, de totes maneres, i si m'equivoco tu em corregeixes, tinc la sensació que comunicativament heu gestionat la vostra relació amb l'Andreu d'una manera tan natural... que almenys us heu tret tot el que és premsa rosa,
1: sí,
2: paparazzis...
1: Sí, ho intentem,
2: Això ha estat preparat o ha sortit així, d'una manera orgànica?
1: No, preparat i superintencionat, ja. No volem entrar en segons quin tipus de premsa, no volem, no ens agrada i, per tant, no volem. I tot i així et trobes a vegades sent portada d'una revista... a qui no has donat permís, a qui no has donat fotos, i estan replicant una entrevista que has concedit en un programa de tele i la transcriuen i et trobes sent portada d'una revista.
2: Sí, és una invasió emocional forta.

0: Ja, ja m'ho
1: imagino. I estàs i no pots fer res legalment, eh?
0: Puf, tela. Que tot això la Joana li tira l'humor, li tira l'interpretació...
1: O sigui, és una tia catxonda, evidentment.
0: Però ara té 13, 14 anys, sí. Ella diu, jo vull dedicar-me a això ara mateix?
1: Ella vol dedicar-se a moltes coses.
0: Ah, va, està en aquell moment, eh?
1: Sí, que... però és el que toca.
0: Vol treballar un ETT, clar. I vinga, avui anem aquí, demà anem allà, anem fent, no?
1: Per el que voldrà, ella ara vol fer moltes coses i és el que li toca, és una tia molt potent, ja està, ja farà el que voldrà.
0: I tant, això segur. Que tu com a mare, o sigui, ara que ets mare, això t'ha influït en la teva feina, de dir...
1: Ai, sí. Mira, sí. Sí, projectes els que dic que no per...
0: Perquè no els vegi la Joana.
1: Exacte.
0: Això ha passat.
1: Sí, jo m'he baixat d'una sèrie, per exemple, perquè he dit, no sé si vull que li arribi a ella. Perquè avui en dia els nens poden ser molt cruels i poden agafar una imatge de ta mare en una escena compromesa i fer-te bullying. O sigui, jo ara això ho vigilo.
0: Sí, per no exposar-la.
1: Clar, per protegir-la una mica. Sí, home, però vamos, a mort, ho faria i ho tornaré a fer. Les vegades que calgui.
0: Ara la niña d'Esrec suposo que a casa apareix de tant en tant, no?
1: Apareix i a ella li ha tocat fer-la.
0: Clar, és veritat. És veritat, l'ha heretat.
1: Però mira, aprendre a riure'ns d'un mateix, jo penso que és un exercici saníssim que s'ha d'ensenyar. És un llegat que li volem deixar. No? Perquè som una família de clowns al final. Nosaltres som molt pallassos i el pallasso no té sentit del ridícul. Saps?
0: Clar, la niña d'Esrec se l'ha escolat. El que crec que mai li hauràs pogut colar és la teva devoció pels parxís.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: La canción de Parchís, dels Parchís, òbviament no serà de los Chiripitifláuticos, sonant a Llapis de memòria de la Sílvia Abril, que Parchís és un grup que es va crear aquí a Barcelona l'any 79 amb nens i va ser tot un fenomen durant els anys 80, tot i que avui això seria explotació infantil, claríssima, perquè
1: home,
0: mira que van pencar els pobres xavals aquest, no sé si has vist el documental,
1: es fotien
0: un fart de currar, les pobres criatures.
1: Explotació infantil, tu ho has dit. Però jo crec que no hi ha cap ésser dels 70 aquí a Espanya que no conegui Parchís i que no fos una mica fan dels Parchís, no? Jo no tenia una família malòmana, jo pillava el que pillava al carrer i al carrer hi havia Parchís i Parchís amb... No vaig anar mai a un concert de Parchís perquè és que no hi havia costum a casa d'anar a escoltar música en directe. Per tant, casets, època de casets, de trinxar casets, de... totes les cançons, és que totes les cançons de Parchís, per mi, clar, jo era una nena, tenia 10 anys i...
0: T'enganxa una mica gran, eh? Perquè a un nen de 10 anys, ara li poses Parchís i et rebenta la tele.
1: Però
0: i
1: perquè...
0: et trenca les cames, després primer una cosa i després les altres.
1: Perquè la qualitat, perquè la maduresa, els nens de 10 anys ara ja estan sent fans d'eufòria i sentint tamassos.
0: Sí, sí, ha canviat,
1: no?
0: La innocència, és un altre concepte.
1: Absolutament. Però aleshores pues, ens tocava escoltar Parchís, escoltar Nins, no? Com es deia, Enrique i Anna, jo sóc d'aquesta formada.
0: Mi amigo Félix és aquesta.
1: Hombre, mon pare, que era super amant dels animals i que vèiem cada divendres o cada dissabte, no sé quin dia era, el programa de El Hombre y la Tierra, mi amigo Félix estava super... Era un tamasso escoltat a casa.
0: Que aquesta devoció per Parchís la compartíeu les quatre germanes? És
1: jo
0: a dir,
1: crec que
0: tu...
1: les tres.
0: Tres?
1: Les tres grans, sí, perquè la petita va arribar més tard. Però...
0: Que sou, per ordre és Mònica primera?
1: No, l'Anabel és la més gran.
0: La Sílvia?
1: La Sílvia.
0: Després ve la Mònica,
1: sí.
0: I després la Meritxell.
1: La Meri, sí, sí.
0: Exacte. Vaya trupe, eh?
1: Ties meravelloses, supercreatives totes, superbona gent, i això, la feina que ha fet ma mare és increïble. I un amor, tinc un amor de família, tinc un amor, o sigui, i és també un valor a tenir en compte, a tenir present, a agrair novament a la vida, de dir, hòstia, que afortunada sóc amb la família que tinc.
0: Que vosaltres sou de Mataró?
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquell Mataró dels anys 70, on tu et cries?
1: Doncs mira, jugar al carrer amb les veïnes, menjar pipes, jugar a gomes, passar-me hores al carrer, hores i hores... pues això, amb els veïns, amb les veïnes. Jo vivia al carrer del Sol i al barri de Cerdanyola, que era un barri d'immigrants. Els meus avis venien de Múrcia, la casa on vivíem l'havia fet mon avi, amb les seves mans. Bueno, una vida molt de classe treballadora, ma mare corrent, mon pare corrent.
0: Una floristeria, que ho deies,
1: sí.
0: El teu pare crec que es dedicava al ferro.
1: Al ferro, sí, metal·lúrgia, i res, la vida d'una nena normal.
0: Que, per cert, suposo que ja estàs identificant la cançó que està començant a sonar de fons.
1: Pérez Prados! Mambo número...
0: 8!
1: Sí, perquè ja el Mambo number 5...
0: Que és del Lubega.
1: Sí, però aquesta és número 8.
0: I què hi falta, el Llapis de memòria?
1: Doncs mira, aquest disc, això era perquè a casa teníem una torre, que es deia, una torre de música, amb un tocadisc, una ràdio, un amplificador i un caset.
0: Sí, aquell...
1: Sí,
0: catxarraco.
1: La torre, sí, catxarraco, que encara segueix viva, la té més germana Anabel a casa, la gran. Hi havia un disc que segurament devia regalar la caixa, com tants, teníem Beethoven, teníem diversos, i Pérez Prados a mi m'encantava perquè els dissabtes, que es netejava a casa,
0: que fèieu dissabte,
1: moltes vegades era la música que sonava, i jo havia ballat fins a rebentar aquest disc.
0: Sí, netejaves ballant, no? Eres com el cantant dels The Commoners, no? que ballava com netejant...
1: Freddie Mercury.
0: Exacte.
1: Amb l'aspiradora.
0: Tu és
1: no?
0: Aquesta, eh? Amb aquest Mambo
1: sí,
0: número 8.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs va, que soni una mica.
1: Vamos.
0: Mambo número 8.
1: I jo ballaré.

0: Doncs, Sílvia, continuem amb el Mambo, perquè he llegit una cosa que m'ha impactat molt, i és que les quatre germanes vau suggerir a la vostra mare que separés,
1: sí,
0: i ella es va separar del vostre pare.
1: Sí.
0: M'ha semblat molt bèstia, això.
1: Sí. Bueno, és el que té ser majors d'edat.
0: Sí, aquí era sent grans vosaltres.
1: Clar, sí, sí, sí, sí. Ser conscients de que nosaltres creiem que això ja estaria, no, mama? Vinga, va.
0: Així, amb aquesta...
1: Bueno, no recordo exactament l'episodi i ma mare em matarà per parlar-ne una altra vegada.
0: Ja ho havies parlat, això. Si jo sí, ho he trobat, sí, és que jo no m'ho puc inventar.
1: Sí, però mira, veus? Parlant del firmament, del llegat que deixem les dones... Jo crec que, hòstia, és d'una sororitat i d'un amor femení fer que la teva mare, les teves filles, acompanyin en aquest moment complicadíssim a la seva vida, no? De dir, mama, vinga, va, aquí estem totes, anem a donar aquest pas, tu i el papa, els dos. Que és un acte d'amor, al final, decidir que sereu més feliços portant cadascú la seva vida, no?
0: Mm-hmm.
1: Però sí, sí, van així. I aquest és el llegat, no? Això, el llegat, el firmament, les coses que anem deixant generació rere generació i el que anem aprenent i el que anem sumant, per sort, a mesura que evolucionem. És una lluita que no acaba mai perquè hi ha moltes coses encara per fer pel que fa a les dones. Tenim una motxilla molt pesada. Parlem, per exemple, del síndrome de la impostora que arrosseguem, no? Mm. Per què ens sentim insegures a l'hora de prendre decisions que no estem acostumades a prendre, no? Que no, no, no es prenien per nosaltres, els nostres pares.
0: És un exercici de sororitat entre vosaltres, sí, mateixes. A més, crec que li afegiu un gest simbòlic, que és agafar el cognom Abril, que és el,
1: sí,
0: de la mare,
1: sí,
0: i posar les quatre a la vegada, sí, al posar-lo davant, que és una manera de dir-li, mama...
1: Sí.
0: Aquí estem totes juntes,
1: en aquell moment, sí, en aquell moment vam decidir que volíem ubicar-la en un lloc important. Volíem donar-li un lloc important a les nostres vides i a través del cognom era una manera de fer-ho, no?
0: I aquí estàveu...
1: A més, Abril és tan bonic.
0: Home, sí,
1: que no et dic que Fernández no ho sigui, perquè a més, però a més, mon punt... pare també era un gran paio. Però...
0: Abril té aquest punt, no?, d'encant.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Vull... mola. Sí, sí, i després, sí, com a nom artístic m'ha vingut genial,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i tant. Silvia Fernández,
1: Home, no està mal, però...
0: Regidora del PP, la Silvia Fernández. Que anàveu, aleshores, anàveu les 5 Abril, les, sí, 5 dones, i aquí encara ens falta una, que és l'abuela.
1: Sí, sí.
0: O la iaia, que crec que també, sí, va ser una persona molt important.
1: Sí,
0: sobretot...
1: l'àvia Catalina, sí, Catalina Abril. Que es deia Catalina Abril.
0: Ah.
1: Ah, no, és me mare. No, Catalina Abril Martínez, es deia mon àvia. És que ma mare és Abril, perquè mon avi també es deia Pedro Abril.
0: Però no eren família.
1: No, no eren,
0: no ets
1: família.
0: Filla de cosins.
1: Venien de Múrcia, però no. Escolta, l'Andreu sí que ho és,
0: És fill de cosins?
1: Sí, sí, sí. Mm.
0: L'has deixat tu, L'has llençat tu als lleons.
1: Que... Imita, ha sortit un geni. O sigui que la llegenda no ens funciona.
0: No. S'ha carregat tot un llegat de reis.
1: L'àvia sí, l'àvia és una persona també molt important a les nostres vides. Una dona molt de caràcter, molt de caràcter. Una dona també amb una motxilla molt important, molt desconfiada. Recordo perfectament lo malament que gestionava que vinguessin amics a casa perquè desconfiava de tot, de tothom, la iaia Catalina. Ens ha criat, ens feia el dinar cada dia.
0: Era Us vigilava el càmping.
1: Ens vigilava el càmping quan els meus pares se n'anaven a treballar. Molt bé, tens molta informació.
0: Això ho fa... Aquí els guions ens els fa el Villarejo, Sílvia. Que, bé, si era desconfiada en els càmpings, devia, pobra, anar de boli.
1: Devia patir.
0: Eres, sí, perillosa, tu, en els càmpings?
1: Sí, jo he sigut perillosa en tots els terrenys. Però sí, era una dona molt potent, molt forta, que havia patit molt, també, però pal de paller, també, a casa. Jo sempre li dic a l'Andreu quan em demana no treballis tant, tia, afluixa, ara t'ho pots permetre. Sempre li dic, tio, és que porto a la sang una obrera, una treballadora. Mon àvia ho havia estat tota la vida. Ma mare ho continua sent, té 79 anys i no para quieta. Sempre està criant, ara està criant una neta que ens ha arribat, que ningú se l'esperava, i no para, o sigui, té 8 nets, 7, 8.
0: Això ho has de saber tu,
1: Set, són set. Ja em perdo. I no para. O sigui, portem la classe treballadora a les venes i m'agrada molt treballar.
0: Estem a punt d'acabar, però ara que deies això, que l'Andreu et diu a parar una mica i tal, com està l'Andreu? Perquè pues... l'estem veient al Nadia Sabenada,
1: sí,
0: després de l'aturada, mm-hmm, però ja està, o sigui, està entrant poc a poc.
1: Entrant poc a poc perquè el tema és delicat.
0: Sí.
1: El tema és delicat i s'ha d'anar a poc a poc, i quan creus que estàs bé, el cap et dona un avís de... Bueno, aniríem lentament. Però va fent, va conquerint... terreny, no? I va vencent el monstre, no? Aquest que se'ns apareix al cap a poc a poc.
0: I tu com estàs? Perquè parlem molt sempre de la persona que està patint, però el cuidador també pateix i poc atenem als cuidadors i cuidadores.
1: No, però jo igual em suspendrien una mica, eh?
0: Sí?
1: Perquè vaig tan liada...
0: Clar.
1: Que ai, poc temps tinc de cuidar-lo. L'he cuidat, o sigui, quan va passar l'episodi sí que vam tenir una època, per sort, d'estar molt junts i molt acompanyant, però també aprenent a acompanyar, perquè no és fàcil. Aprenent.
0: Tots som aquí.
1: I fent el que podem.
0: Aprenents. Que escolta, algun dia, quan vulgueu, podeu venir els dos aquí amb les vostres cançons.
1: Oh,
0: i...
1: ell és un gran melòman. Ell, de fet, em fa escoltar música i sempre... música boníssima, em descobreix artistes, bueno, és que és un... Ell adora la música.
0: Doncs el dia que vulgueu,
1: venga,
0: aquí
1: va.
0: Fem un...
1: A veure, va.
0: Un llapis de memòria duplo.
1: No puc dir-te adéu, Jordi, sense saludar el Javi, que si no saludo el Javi...
0: Javi,
1: que escolta cada dia el llapis de
0: Home,
1: memòria,
0: Javi,
1: i li vull enviar
0: una
1: persona vital a les nostres vides, que ens fa la vida més fàcil i que ens ajuda des d'allà.
0: Doncs Javi, gràcies per existir.
1: Javi, fem-me un petó molt gran.
0: Que per acabar i tancar la paradeta has de decidir en quina cançó tanquem. Podem tancar amb Kiss de Prince o podem tancar amb un tema de L'Última de Fila que t'agrada tant a L'Última de Fila.
1: Buah, i que has tornat de gira.
0: Que has dit, posa la que tu vulguis, jo he triat Làpid i Tinta.
1: Vinga, anem a Làpid i Tinta, que m'encanta.
0: Tanquem amb Làpid i Tinta, que sona poc en aquest programa i és una cançó que més que
1: crec que més a més,
0: com a final queda potent.
1: El llapis,
0: no?
1: El llapis de memòria és una mica Làpid i Tinta.
0: Doncs tanquem amb Làpid i Tinta. Sílvia Abril, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, Jordi.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat, el de sempre, que gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el Manolo i el Quimi.
1: Vámonos!

0: Durant tota aquesta setmana hem viscut escenes dignes d'una pel·lícula de ciència-ficció. Robots humanoides competint a futbol, boxa o atletisme en els Jocs Mundials de Robots de Pequín. Hem vist com robots han caigut i xocat, com se'ls han emportat en llitera, però també hem vist com batien el rècord dels 100 metres llisos d'Usain Bolt, baixant pràcticament un segon. Escenes, com dèiem, inimaginables ara fa uns anys, però quina és la presència de robots humanoides a Catalunya? Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. De fet, el sector de la robòtica s'ha duplicat en els últims 5 anys i ja hi ha 311 empreses catalanes que s'hi dediquen, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. D'aquestes, només 9 fabriquen específicament robots humanoides i facturen al voltant dels 19 milions d'euros. La majoria, gairebé el 70%, exporten els seus robots.
0: I al balcó hem volgut anar a visitar una de les primeres empreses que va néixer aquí, Pal Robotics, per veure quins robots estan fabricant i utilitzant a casa nostra i quin és el paper actual i futur que tindran a les nostres vides. Ja estem aquí, Gemma Parellada, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Estem a una sala enorme, plena de gent treballant amb ordenadors. Aquí hi ha una noia també que treballa amb un braç robòtic. Una sala amb moltes, moltes peces, pissarres, amb escrits per tot arreu, amb números i lletres que Gemma, jo no entenc, no sé tu, però sí, i a darrere nostre un munt de peces sueltes i robots humanoides ja muntats. I aquí amb nosaltres tenim el Luca Marchioni, director tècnic de Pal Robotics. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, encantat.
0: Tindrem robots catalans competint a Olimpiades en un futur com les que hem vist aquesta setmana?
3: Ho estem intentant.
0: Però encara no tenim robots olímpics.
3: Bueno, tenim algun robot que ja està fent algun pas, gimnàsia, pot saltar, pot córrer, i ens estem apropant a la nostra velocitat.
0: I d'aquests robots que tenim aquí, què fan? Quins robots podem trobar aquí en aquesta empresa?
3: Tenim Kangaroo, que és un robot humanoide que de fet vam començar a desenvolupar per imitar com les persones salten i corren. De fet és un robot que és molt àgil, té un disseny que li va conferir aquesta agilitat perquè vam dissenyar l'estructura de les cames de manera molt inspirada a les persones. I és un robot que ja s'està utilitzant en universitat, en centre d'investigació a Europa i també a Xina.
2: Hi ha un robot que hem vist que corria de manera com molt divertida, sí. Molt graciosa.
3: Això és el resultat de l'aprenentatge, perquè és el robot que aprèn a explotar aquest comportament.
2: És a dir, és autònom.
3: Sí, ja. Perquè l'objectiu d'aquest robot és anar més ràpid possible. Uh-huh. I ell potser que aprèn a aprofitar els moviments dels braços de manera molt poc intuïtiva per aconseguir aquesta velocitat que potser inclús més ràpid que una persona.
0: I això ho podem veure ara amb el Kangaroo?
3: Sí, podem veure com camina el Kangaroo.
0: Anem. És que perquè els oients s'ho imaginin, és un robot com penjat amb un penjador, com si estigués a l'armari, amb uns peus molt plans, genolls doblegats, i les mans són com si estigués tancant el puny, i sense cap.
2: Fa passets petits.
0: O està pilotant algú amb una, com una PlayStation, no? Una mica un mando de la Play.
2: El Fiat, Sai. Vale, el Sai està pilotant, eh?
3: Sai és el nostre investigador de Reinforcement Learning. Aprenentatge amb reforç.
0: És el professor.
3: Sí.
2: És a dir,
3: aquí podeu veure el que l'avantatge d'aquests nous mètodes. Ara, li donaré una empenta molt forta i no us vull...
0: Ara el Luca lluitarà contra el robot. Ens hem d'apartar perquè si no... Ell li dona una empenta i ara s'ha parat. Ha caminat i ha parat.
2: I aquí el seguit no estàs fent res.
0: No, el seguit no està tocant res.
2: Aquí ja va tot sol.
3: El robot ara, l'objectiu que té és no caer-se i seguir una velocitat que li donem amb el mando. Ara no li estem donant ninguna velocitat, però el robot no vol caer-se. Entonces, si algú li da una empenta molt forta, el robot és capaç d'utilitzar el seu control d'equilibri i mantenir-se de peu. És algo molt impactant, perquè això fins fa poc amb algoritmes tradicionals no s'aconseguia.
0: Clar, el robot l'empenta és i queia, però ell sap mantenir l'equilibri.
3: Sí, exacte. O sigui, i això és més allà. Ara, una cosa que fem també és analitzem moviment de persones i utilitzem els moviments com referència per desenvolupar controladors que ho podia imitar. Hem fet fa poc al Cruïlla, al Festival de Música aquí, estàvem en un stand ahí i el robot bailava. Però els bailes l'havíem après a través d'una imitació de bailes de persones. Ja no era programar el robot, era tinc un vídeo d'una persona que baila, extraeixo els moviments i el robot és capaç d'imitar.
0: Però això per a què ens pot servir? O sigui, aquests aprenentatges que estan guanyant els robots més enllà d'unes olimpiades humanes a la Xina, per a què pot servir a nivell social?
3: A veure, aquí hi ha. D'un costat crec que això permet un progrés increïble a nivell mecatrònic. És impressionant veure el que ha sigut possible en tan poc de temps. I segon, és que el robot humanoide que pot imitar una persona i que se pot programar amb algo molt fàcil com gravar una persona que fa una tasca i reproduir-la amb un robot, és algo que ens donarà una herramienta, una eina molt potent per fer tasques peligroses, per fer tasques que són molt pesades, per fer... I és això, l'avantatge de tenir una forma que imiti a la persona és tota tasca que es pot fer a dia d'avui només en persona serà transferible a un humanoide.
2: On creus que es pot aplicar això? Primer, on creus que s'aplicarà?
3: Segurament en indústria, i és on estan tirant moltes no, empreses, start-up i venture capital als Estats Units, estan metent molt de diners en això. Per què? Perquè hi ha una necessitat de fer feina pesada, repetitiva, en que no és fàcil d'automatitzar com automatització tradicional. Fins avui molta part de la producció industrial s'ha automatitzat, però hi ha moltes tarees que encara són molt manuals. Transportar objectes, instal·lacions, reposar material a les màquines, i tot això ho volen fer amb humanoides. Per què? Perquè treballen més hores, perquè són més barats i perquè són reprogramables i se poden reaprovechar en més part de la planta.
2: Això serà el futur, però avui en dia, actualment, on s'estan utilitzant els humanoides? Si és que s'estan utilitzant ja.
3: S'estan utilitzant per fer molta investigació i s'estan utilitzant també per tasques, digamos, crec, perilloses o d'una manera. Al final també estàs convertint en una eina. Entonces, gràcies a tenir una eina més potent, més capaç i més flexible que pot sortir, pot navegar, pot caminar sola d'un punt a un altre, pot juntar manipulació amb mobility i sensors, és com tenir un avatar. Tu vas a poder tenir una persona que pot anar a l'altra punta del planeta sin desplaçar la persona. I això en entorn perillós com pot ser una planta química, una planta nuclear, una exploració, i és algo que crec que serà on primer es veuran aquest tipus de robot funcionar.
0: Abans el que parlaves de feines manuals, i allà hi ha un altre robot humanoide que té davant un munt de peces de construcció. Aquest robot és una mica diferent, és un robot que té una cara molt somrient i no té cames, té rodes.
3: Sí, es diu Tiago Pro.
0: Tiago Pro, eh?
3: Sí, li anomenem Tiago Pro perquè en realitat és l'acrònim de Take It and Go, que en anglès és, no, cógelo y vete. Entonces, la idea és un mobile manipulator, un manipulador mòbil, que té una base mòbil amb rodes i té un torso, un tronco superior amb... dos braços i unes pintes.
0: I com funciona? El podem veure com funciona aquest robot?
3: Sí, funciona. Sí. Vale. Aquí tenim dos braços més que podem fer servir per controlar el robot. És com si fos un mando, ¿vale? Però és un mando que és exactament igual que el robot. I què fa això? Que per una persona utilitzar aquest tipus d'exoesqueleto és molt natural, perquè no pot fer res que el robot no pugui fer. I podem controlar també la pinça amb això.
0: Entonces, aleshores, tu t'assentes aquí amb aquest mando i tot el que està fent ell assegut amb aquests braços robòtics, el robot també ho està fent.
3: Això és algo que, per exemple, es va utilitzar o s'utilitza en telemedicina. Hi ha el doctor que controla el robot i pot fer una operació a l'altra punta del món. I aquí hem descobert que en realitat aquest mètode, aquest sistema, és molt bo el mateix per transferir intel·ligència d'una persona sobre una tasca específica al robot.
0: Perquè tu ara ho estàs fent alhora, però si tu ara ho fas, ell pot aprendre i fer-ho després?
3: És això.
2: I aquest s'està comercialitzant, s'està fent servir?
3: Hem venut molts robots a Estats Units, a Europa, a Xina, a Àsia, a molts parts, perquè hi ha necessitat de robots. És una mica, jo sempre faig, o estic fent sempre més, el paral·lelisme amb els ordenadors. Ningú s'imagina treballar sense ordenador.
2: Sí que s'utilitza. Sí.
3: Hi ha moltíssimes universitats que utilitzen el robot com si fos una eina, com si fos un ordenador. Uh-huh. Desenvolupen el software, els algoritmes, i utilitzen el robot com a eina per aconseguir alguna solució o industrial o d'investigació.
0: Luca Marchioni, director tècnic de Pal Robotics, gràcies per aquest tour guiat per aquí i, bueno, endavant.
3: Ha sigut un plaer.
0: Merci. També tenim aquí el Francesco Ferro, que és el CEO de l'empresa. Hola, Francesco.
4: Hola.
0: Catalunya en quin punt està per la producció i la investigació de robots humanoides?
4: Bueno, decimos que Pal Robotics es una de las compañías, digamos, más importantes a nivel europeo y sobre todo global, porque hemos tenido la resiliencia de creer en esos proyectos desde el principio, antes que otras empresas se metieran de lleno. Y entonces tenemos experiencia en hacerlo, hemos creado el entorno correcto con los partners correctos. Aquí hay muchas universidades, hay mucho talento y hay también muchos centros de investigación con el cual colaboramos. Bueno, en primis entre la UPC, Eurecat y todos los demás, donde estamos, decimos, sí, trabajando con ellos en proyectos reales para que esta tecnología no solamente esté en lo que son, decimos así, en la parte de investigación y de innovación, pero que se pueda utilizar todos los días y que de verdad pueda tener un impacto real para poder ayudar a las personas.
2: Com ens podem imaginar el futur, vosaltres que coneixeu l'evolució de la robòtica? D'aquí 5 anys, 10 anys, com podem imaginar el futur, la nostra relació amb els humanoides?
4: Sí, bueno, como siempre decimos, no somos magos, ¿no? Porque todo lo que normalmente intentan dar ese tipo de previsiones, después han cogido, bueno, decimos así, ha ido un poco más rápido, un poco menos. Lo que yo creo es que la robótica es una disciplina de integración de muchísimos sectores. En primis al día de hoy la inteligencia artificial, pero también hay muchísimas otras tecnologías que, decimos así, son muy importantes. Entonces, avanzar en todos esos tipos de tecnología muchas veces hacen que sea una innovación disruptiva. Y entonces, una previsión de estos tipos es muy compleja. Lo que es cierto es que esos tipos de robots pueden ayudar de verdad en nuestro día a día y pueden ser, decimos así, unos nuevos instrumentos que nosotros podemos utilizar cada día para poder hacer las cosas de manera más rápida, mejor, más eficiente.
0: Pero no para sustituir las personas.
4: La idea es sustituir determinados tipos de tareas. Entonces, hay algún tipo de tarea en el cual yo, bueno, a veces soy un poco disruptivo en esto, creo que los humanos le han robado el puesto de trabajo a los robots, porque hay algunos tipos de tareas en el cual he visitado muchas empresas, muchas fábricas también aquí en el entorno catalán, donde vemos que los humanos están haciendo tareas repetitivas, tareas que un robot puede hacer de forma más precisa, más, digamos, perfecta. ¿Por qué? Porque, bueno, se necesita hacer ese tipo de cosas. Pues yo creo que allí los robots pueden aportar su propio valor para que estas personas puedan hacer otro tipo de tareas que yo creo que los robots no tendrían que hacer, hasta la inteligencia artificial. No sé si os acordáis, había hace unos años hizo una, digamos así, fue bastante de moda una chica que dijo: yo no quiero un robot que escriba música o que haga cosas que a mí gusta hacer, quiero que los robots hagan cosas repetitivas de automación que no me gusta hacer. Entonces yo creo que ahí los robots tenemos siempre que verlo como un instrumento que ayude a las personas. Entonces las personas, todos esos tipos de cosas tenemos que hacerla a medida para nosotros, para que nos puedan ayudar y hacer las cosas más rápidas. Es lo mismo de como hace 1000 años, cuando no existían los coches, pues se iba a caballo. Pues entonces el robot tiene que ser visto como un nuevo coche que puede ayudar para poder hacer las cosas que no nos gusta hacer de forma más repetitiva, más de automación. Entonces no hay que, decimos así, pensar, o por lo menos no es nuestra visión, el hecho de pensar que el futuro solamente habrá robots. No. las personas son muy importantes porque todos estos tipos de herramientas tenemos siempre que tener presente que están hechas para que nos ayuden.
0: I qui lidera el mercat dels robots humanoides és clarament Xina. Europa, Catalunya i Europa poden competir amb aquest mercat xinès?
4: Bueno, decimos que cada mercado a nivel global tiene sus reglas y tiene sus, decimos así, sus maneras. Lo que ahora mismo yo creo que está pasando es, como siempre, cuando se encuentra algo, pues hay mucho ruido, hay mucho marketing. Y la verdad es que son competiciones que no podemos, decimos, no están a nuestro alcance a nivel de marketing. Es una burbuja, es una apuesta por el futuro, una apuesta por las innovaciones. Hay que ver cuando se asienta quién será el líder. Y de allí, bueno, dependerá de nuestra, decimos, inteligencia si queremos utilizar simplemente instrumentos y, decimos, y robots, que hardware que es chino, que venga por aquí con precios evidentemente que están un poco fuera de mercado para nosotros, y con la inteligencia de la cual al día de hoy hacen la mayor americana para que se puedan utilizar en esto. Entonces yo creo que es un problema de soberanías. Con el proyecto Eurobin con la Comisión Europea, el 2 de septiembre estaremos en el Parlamento Europeo justamente para discutir esos tipos de temas y saber si nosotros creemos que en Europa el futuro es de tener robots fabricados en China con inteligencia artificial americanas, con todos los datos que residen en China. Entonces esto es un problema un poquito más grande de lo que puede ser el desarrollo tecnológico que podemos hacer en Par Robotics, pero es al día, decimos así, es para construir un futuro que puede ser, decimos así, safe para nosotros.
2: Una de las claves es la autonomía, que estos robots sean autónomos, aprendan solos y como que funcionen un poquito solos, ¿no? Lo he hablado con el ejemplo, amb l'exemple del canguru, i estem parlant de moviment. Però quin risc hi ha? Ja sé que és una mica ciència-ficció, però quin risc hi ha que els humanoides acaben sent massa autònoms? Aquí s'hauran de barrejar amb la intel·ligència artificial, acabaran prenent decisions. Això ja ho hem vist passar amb intel·ligència artificial, que han piratejat, que s'han independitzat. Ja sé que sona molt futurista, però quin risc realment tenim?
4: El risc és real, en el sentit, aquest tipus de tecnologia pues puede ser utilizada por varios tipos de temas. Entonces, el riesgo es real. En Europa normalmente hacemos muchísima más atención a esos tipos de tal. Por esto hay a nivel de inteligencia artificial la AI Act. Ahora mismo hay también toda la parte de cyber resiliencia, entonces toda la parte de cyber security, donde la Europa está regulando todos esos tipos de temas. Hay otros países que no tienen la misma regulación, son muchísimo más laxos y allí tendrán un riesgo probablemente muchísimo más real que esos tipos de cosas puedan pasar. A nivel de tecnología, las empresas al día de hoy tienen que cumplir con esas regulaciones, pero dependiendo del entorno es casi más un freno que no un boost. ¿Por qué? Porque esos son temas que nos daremos cuentas en unos años. Y entonces, como todo, si construimos una casa con las fundiciones que hacen agua, vas muchísimo más rápido respecto al otro que lo está construyendo bien y haciéndolo de forma correcta, pero después cuando se caerá, la otra tiene muchísimo menos riesgo que caiga. Y es lo que estamos haciendo en Cataluña, justamente construir con el ecosistema algo robusto que pueda tener muchísimo más, digamos así, menos riesgo para que esto pueda pasar.
2: ¿Os preocupa?
4: Claro que sí, en el sentido, sería muy ingenuo decir que no, porque justamente estamos en un mercado donde no tenemos inversor, no tenemos, decimos así, la potencia financiera que puede tener un Estado chino, para decirlo así, y entonces es normal que es un riesgo real, pero yo creo que, bueno, aquí en Cataluña se dice, ¿no? La feina ben feta no té un futur, no?
0: Per tant, moltes oportunitats, també riscos que s'han de regular i anar-ho veient. A Francesco Ferro, el CEO de Pal Robotics, moltes gràcies també.
4: De nada.
0: I molta sort amb tot, amb el Kangaroo, amb el Tiago i amb tots els robots humanoides.
4: Merci a tots.
1: Alia Pijuan, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Què recollim del dia d'avui?
5: 18 famílies afectades per l'esvoranc de l'L9 al Putxet hauran d'esperar-se fins al 2027 per tornar a casa. Així ho ha anunciat el govern aquesta tarda, en què també ha informat que els veïns d'una altra de les finques podran tornar a l'octubre, Pau Puig.
6: A principis d'agost, el govern va apuntar a setembre com la data en què els veïns que encara estaven afectats podrien tornar a casa. Eren un 40%. Ara, però, han hagut d'endarrerir-ho perquè diuen s'han adonat que els cal més temps per estabilitzar tot el terreny.
7: No depèn estrictament dels recursos que posem, la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit.
6: És Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat. Inicialment es van haver de desallotjar 87 veïns i la trentena que encara no han pogut tornar de moment continua dormint a hotels, cases d'amics o segones residències.
5: La tuneladora porta mesos aturada perquè el terreny que falta per perforar requereix de molta tècnica. Aquest fet és el que provocarà un endarreriment en la finalització del túnel de les obres de l'L9 i el que ha perjudicat la tornada dels veïns a casa. Escoltem a Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
7: La tuneladora, diguem-ne, té dues fases. Una primera etapa, que serà moure-la uns 20 metres fora de la vertical dels edificis, que això ho farem quan els treballs de consolidació estiguin finalitzats. Ara farem tot un retroanàlisi de quines són les causes de l'incident i quines millores, canvis, ha de posar els protocols de treball per continuar les feines. Tot això portarà a que les feines, l'arribada de la tuneladora a les EPS, es perllongarà en el temps.
5: De moment, aquestes persones segueixen dormint a hotels, cases d'amics o segones residències i seguim perquè els bombers han localitzat el cos sense vida d'un jove de 26 anys a la zona del Besiberri Sud en precipitar-se per un barranc a l'estany de Gemena de Dalt, a la Vall de Boí. Prop d'una de la una del migdia, els bombers han rebut l'avís per part d'un excursionista i després de valoracions se n'ha determinat la mort. I molt pendents també d'un robatori de cable a l'L1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona, que per ara està provocant retards entre 25 i 30 minuts. La circulació es manté limitada a dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. I canviant a política, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut avui a la Comissió d'Interior del Congrés per esclarir la polèmica de l'actuació policial contra un menor d'edat en el partit del Barça contra l'Elx a compte d'una estelada. Segons Marlaska, l'agressió no representa el cos de la Policia Nacional.
8: Un hecho, si fuera y así se determina, desproporcionado. Desde luego, al ministro Sessi no le gusta y, en segundo lugar, no califica en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Els partits independentistes catalans i bascos han aprofitat la intervenció per demanar més contundència davant un fet que consideren desproporcional. I en clau catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut per primer cop, després de tornar de vacances, per preparar el nou curs polític, que ha reunit a tots els consellers del govern al monestir de les Avellanes, on de moment han abordat només els incendis, signant un protocol de col·laboració amb quatre diputacions i amb la intenció de millorar la prevenció i gestió de boscos.
9: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció. Tot el contrari.
5: Tot i que Illa ha avisat que en aquest curs polític hi haurà espais d'atac a Catalunya, ha defensat seguir amb la seva línia política en matèries d'habitatge, infraestructures o finançament. I acabem en plana internacional perquè la Junta de Turisme del Nepal ha localitzat tres espanyols d'entre els 2.400 desapareguts per la riuada de fa dos dies al districte nepalès de Rasua, que fa frontera amb el Tíbet i que ja ha deixat 558 morts. Segons les autoritats nepaleses, el total de viatgers que no han pogut ser localitzats inclouen 92 ciutadans de la Índia, 65 dels Estats Units, 61 d'Ucraïna, 35 d'Austràlia i 33 del Regne Unit, entre altres nacionalitats.
1: Gràcies, Elia.
5: A vosaltres.
1: Núria Vilamala, com estàs?
10: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
1: Escolta, i no vam poder parlar-ho, però al Girona finalment hi ha hagut moviments, eh? Quan
10: sí,
1: seguint...
10: sí, us vaig explicar aquí al balcó el que havia passat amb Víctor Zigankov, que s'havia negat a jugar, doncs al final l'ha fitxat l'Ajax. Curiosament, l'entrenador de l'Ajax és Michel Sánchez, que l'havia tingut aquests anys a Girona.
1: Vaja.
10: Per tant, Michel ha fet un últim regal, diguem-ne, al Girona, perquè, clar, realment era un conflicte el que hi havia amb Zigankov. Al final hi ha sortit, però, Laura, la situació al Girona... Perquè han sortit molts jugadors importants aquesta setmana de mercat, falten 4 dies, crec que en sortirà algun altre i hauria d'arribar algú més. A tot això només ha sumat un punt de 6 possibles i demà torna a jugar Montilivi contra les Palmes, per tant, tot el que no sigui guanyar agreuja la crisi.
0: No, és que entre uns i altres tindrem el mercat mogut fins l'últim minut.
10: Sí, ens agraden aquests dies els esports.
0: Home, i tant, sí. Ja m'imagino. Què tindrem avui a la graderia, més enllà de tota aquesta
10: actualitat? Doncs pendents de la prèvia del Girona, també del Sabadell, que demà juga el primer partit a la nova Creu Alta. Laura, jo crec que...
0: Segur que el Jordi... El... Sí. Ai, no me'n recordo del seu avi,
10: és
0: com
10: que
0: es deia.
10: Jo tampoc m'estaven recordant del
0: Diego?
10: Nom. Diego?
0: Diego. Doncs Diego. El Jordi i el Diego ja aniran seguríssim.
10: Precisament per això. Demà primer partit a casa del Sabadell i demà també juga l'Espanyol, per tant tindrem la prèvia dels tres equips catalans. Veurem que si hi ha alguna novetat amb Julián Álvarez, avui no ha tornat a entrenar, per tant veurem si es desencalla alguna cosa o no.
0: A veure.
10: I entrevistarem Laura a l'Aleix Garrido, format a la Masia durant 13 anys, ara està a l'Eibar, per tant li demanarem a veure com li va les coses, és amic de Marc Caçador, també de Gavi, per tant, mira, tindrem una xerrada amb un exjugador del Barça ara a l'Eibar.
0: Que interessant, doncs sí. T'escoltem a quarts de nou.
10: Gràcies, Laura.
0: Gràcies, Núria.
10: Un plaer. Adéu.
0: Jordi Carbó, bona tarda.
11: Com estem? Bona tarda.
0: Va, donar-nos bones notícies de cara al cap de setmana.
11: Sí, molt bones notícies perquè és que comencen vacances, per exemple, perquè, clar, tots estem farts de la calor, motius en sobren, i tothom estaria content ara de que refresqués moltíssim i aquestes
0: sí,
11: coses, no?
0: Sí, estaria molt bé.
11: Però, clar, hi ha una part important, cada cop més important de la població, que diu, home, jo agafo ara vacances, no
0: ho fotis. Això és veritat.
11: Jo crec que hi ha un punt de consens. Fa tot just una setmana era el preludi d'aquells aiguats de Tarragona, no? Mm-hmm. Ara que vinguin tempestes, tot i que fa falta, la veritat és que no seria un bon assumpte. Ahir ho vèiem un altre cop, no? Pedregades espectaculars per França, vaja, que van acompanyades d'aquestes tempestes sempre de molta severitat. Uh-huh. Tot per dir que el cap de setmana serà fantàstic per tothom, menys pels agricultors i pels boscos que necessiten aigua. No. I a més, amb una gran notícia, i és que aquesta nit, ho dèiem al migdia, per aquesta nit la recomanació és que tingueu tot obert, que entri l'aire fresc, que arribarà arreu de Catalunya, i serà una bona estratègia per afrontar la setmana vinent, que tornarà a fer molta calor. Ho dic perquè s'han de refredar les cases i perquè es refredi a dins de les vivendes, s'ha de refredar també les parets, que acumulen molta energia, uh-huh. I per això una o dues nits en què la temperatura no sigui gaudiant durant tota la matinada, tampoc farà molt, però millor intentar-ho. De fet, aquesta pròxima nit i demà al matí, ambient fresc a l'interior, fins i tot una mica fred a l'interior, mínimes de 10 a 15 graus des de les valls del Pirineu fins al prelitoral. Algunes valls del Pirineu per sota dels 10. Arran de costa baixarem dels 20, no a tot arreu. Hi haurà alguns barris de la ciutat de Barcelona que no es baixarà, però sí dels 25, i no per poc, que això
0: jo amb això em conformo, Jordi, després d'aquest estiu.
11: És la realitat que s'ha canviat, no? Abans no volíem fer tropicals, ara no volem fer tòrrides. Doncs bé, aquest guany el tindrem aquesta pròxima nit, i demà doncs serà un dia assolellat en general, menys ventós que avui, temperatures a la tarda semblants, sense massa humitat, podríem dir que serà un dia relativament agradable. A partir de diumenge pugen les temperatures, al matí encara no notarem massa, però sí durant la tarda, i serà el preludi del que dèiem, un temps la setmana vinent, que de nou serà en general força assolellat i amb la major part d'hores amb molta calor.
0: T'he demanat bones notícies i són bones notícies, així que contents.
11: Que vagi molt bé.
0: Gràcies, Jordi, bon cap de setmana. En Toni Suárez al control de so, ara són les 7:28 d'aquest divendres 28 d'agost del 2026.

0: I com cada divendres, la secció que ens tanca la setmana és la de l'estiu és un festival amb la Júlia Domènech. Júlia, hola de nou.
1: Bona tarda, Laura.
0: S'acaba, eh?
1: Estic molt trista. És que estic trista, de veritat. S'acaba l'estiu, s'acaba la secció, s'acaba tot.
0: És que jo sóc molt d'estiu, no sé tu.
1: Jo? És la meva
0: molt
1: secció
0: preferida.
1: Molt d'estiu,
0: no? Elia també, no?
1: Sí, per favor.
0: És que és el que hi ha. I a més, és que hi ha això, molts festivals, moltes festes majors, i encara ens queda un cap de setmana de l'estiu és un festival. Per tant, explica'ns, Júlia,
1: sí,
0: on ens queda anar?
1: S'acaben moltes coses, però el que no s'acaba és la festa.
0: Ah,
1: sí, perquè aquí a Catalunya en tenim per parar un carro d'això. Doncs, Laura, avui hem d'anar sí o sí a Figueres, perquè ahir va començar un dels festivals que precisament s'ha especialitzat en fer-nos arribar al setembre amb aquelles últimes forces que ens queden. I estic parlant ni més ni menys que del Festival Acústica de Figueres.
2: Com estem, Figueres? Bona nit, malparits. Bona nit, Figueres.
1: Realment, l'acústica és un dels festivals més preuats a Catalunya.
0: Totalment.
1: Per què no dir-ho? A més, té una trajectòria bastant destacable i valuosa, inclús et diré. El festival ja té 23 anys, va néixer el 2001, i va néixer com una proposta bastant més petita, bastant més centrada en concerts de format acústic, com el seu propi nom indica, i d'artistes emergents, i 23 edicions després s'ha convertit en el que ells reivindiquen com el festival especialitzat en música catalana més multitudinari del país. L'any passat van superar les 100.000 persones, que no són poques.
0: No són poques.
1: És a dir, el concepte d'acústica se'ls ha anat una mica de les mans, però ja està bé això, no? Per això vol dir que les coses doncs funcionen bé. I aquest any tornen a ocupar les places i els carrers de Figueres amb més de 30 actuacions, i una cosa important, que potser això agrada als nostres oients catalans, i és que tot és gratuït.
0: I això és meravellós.
1: I és una cosa que no podem dir de tots els festivals
0: això
1: que hem anat
0: dient. Això és cert, i ho hem anat veient, que preus molt elevats fins i tot en alguns. Qui actua en aquest festival acústica?
1: O, endevineu?
0: Ho intento adivinar, eh?
1: Digue'n un.
0: Buhos.
1: Oh,
0: és que toca tot arreu.
1: L'has encertat. Tota la raó. A part d'ells, però, que ja els hem escoltat moltes vegades, també hi actua un dels teus grups preferits, Laura, i no va amb ironia, per tant no estic parlant de la Ludwig Band,
0: no,
1: que també hi actuen demà dissabte.
0: Actuen a tot arreu també aquests.
1: Jo em referia a aquests altres. S'acaba perquè sempre s'acaba. S'acaba
0: perquè ens falta un final. S'acaba quan... Home, la Fúmiga.
1: La Fúmiga.
0: M'encanten.
1: No ploris.
0: També toquen a tot arreu, eh?
1: També, és veritat.
0: Però a mi m'encanten, ja m'agrada.
1: Aquesta cançó, gràcies per tant, també un homenatge a tu.
0: A mi, no, és que se'n va.
1: No, aquest programa.
0: Aquest any es retiren i és la cançó de comiat. 17 d'octubre, últim concert a Barcelona.
1: Mira com ho sap. Doncs home, toquen avui, a la 1:15 del matí. No sé si et dona temps d'anar
0: no
1: i tornar.
0: No arribo, crec que fiqui.
1: Però abans d'ells també hi actua un altre grup. Elles són un duet i s'han convertit en una de les veus més singulars del nou folclore català. Estic parlant de l'Osa. Molt xules elles.
0: Molt guais,
1: us les recomano
0: elles,
1: molt.
0: Sí, sí.
1: També hi actuen Pastora, Defcon 2, les nostres estimadíssimes fades, que les vam veure també fa poquet aquí a les festes de Sants, Sopa de Cabra, o Dan Peralba, un grup que també ho està patant bastant aquest estiu, que són molt xulos. Doncs aquí tenim una altra cluenda, perquè aquest dissabte també acaba un altre festival, el Mas i Mas. Aquest m'agrada mencionar-lo perquè té una filosofia bastant diferent, ¿vale? Perquè mentre a l'agost bona part de la programació musical de Barcelona acostuma a baixar persianes, el Mas i Mas porta anys fent pràcticament el contrari, i és que omple la ciutat de música en directe amb jazz, soul, blues, funk, flamenc, música afro cubana.
0: Diferent.
1: Música diferent, que no estem tan acostumats a escoltar, i aquest dissabte tancant a Ras Matàs amb un grup que només pel nom ja mereix la pena que posem. Ells són Compota de Manana.
0: Compota de Manana. A mi no em sonaven.
1: Són una banda nascuda aquí a Barcelona que barreja timba cubana amb salsa, jazz, punk i sons més contemporanis que ells mateixos han batejat amb un gènere propi que es diu l'alternatimba.
0: M'encanta.
1: De fet,
0: ja m'encanta.
1: El seu cantant, que es diu Eric Castillo, va aturar durant un temps el projecte aquest de Compota de Manana perquè es va incorporar a la banda de...
0: Home, la mítica
1: Nati Peluso. Això era un fan fact que em venia
0: jo
1: a la meva filla,
0: que estaria ballant sobre la taula ara mateix.
1: I de festivals, poca cosa més us he de dir. Amb l'acústica la cosa, jo crec que ja va a la baixa i és una bona manera de clausurar l'estiu, en realitat.
0: Però hi ha coses que no descansen, hi ha actes que no descansen, que són els de les festes majors dels pobles.
1: I Laura, de fet, la setmana passada et deia que no volia parlar de la festa major de Manresa, no sé si te'n recordes.
0: Sí.
1: Perquè preferia descobrir coses més íntimes, poblets més petits. Jo a vegades me les tiro així d'alternativa, però és que m'he vist obligada a vulnerar aquests principis per una raó que ara mateix m'apressuraré a explicar-te, i és que aquest cap de setmana és la festa major de Vilafranca del Penedès, que no és un poble petit.
0: No, tu no precisament.
1: El deus conèixer bé, eh?
0: Gran festa, hi ha anat Castellers, molt. Castellers, hi ha anat molt.
1: I em volia parlar una mica des d'una altra perspectiva, perquè ara ja s'acaba aquesta secció, cosa que em fa molta pena, com hem dit al principi, i quan hem parlat de música, a la secció dels festivals, sobretot, ens hem fet un fart de repetir els mateixos noms, ara ho dèiem, Búhos, La Fúmiga, Sopa de Cabra... són els de sempre. Jo avui vull aprofitar la Festa Major de Vilafranca perquè mentre feia un cop d'ull per la seva programació m'ha sobtat que dins de tot el ventall de festa que tenen hi ha moltíssims, però moltíssims grups emergents, artistes que no ocupen normalment els grans cartells dels festivals i sí que ocupen les places majors dels pobles. I sentia que no ho havia posat prou en valor durant aquesta secció, Laura, i m'ha vingut de gust...
0: Doncs anem-los a escoltar.
1: Parlar-ne, perquè són correbars, són actes, són tradicions, però... Tot això són les festes majors, però també és una oportunitat enorme per tota aquesta gent que fa música. I he volgut parlar amb algun dels grups que aquest cap de setmana estaran a la Festa Major. Escoltem el primer, a veure si et sonen.
3: No, és pistatxos, diu Pastu.
4: Què?
3: Pastu.
4: Com dius?
1: Pastu. Et sona?
0: No, t'he de dir que Festu, que és una de les meves paraules preferides en català, així que contentíssima.
1: Pues mira, el Marcos Amcà és un artista, és un cantant i compositor de música pop urbana. Ell va néixer a Valladolid, però resideix a Barcelona des de fa molts anys. A més, aquest agost del 2026, ha actuat a la mitja part del trofeu Joan Gamper del Barça. No ho vas veure?
0: No.
1: Doncs està aconseguint bastantes coses. I ens ha volgut deixar un missatge aquí al balcó, el Marcos Amcà.
5: Bueno, per mi... Tocar a la Festa Major de Vilafranca és un privilegi, primer perquè és el primer any que, per sort, estic tenint la sort de poder girar amb el meu directe, amb les meves cançons, i segon perquè jo he crescut a la Festa Major del poble, de tots els pobles de Catalunya, molt de festuc i molts petonets per vosaltres.
0: Molt de festuc, doncs.
1: Molt maco. També hi actua un grup que es diu Punxada, que aquests el volia posar sí o sí, perquè és un grup de punk rock, vale? De Sallent, un municipi de la comarca del Bages. Són uns xavals molt guais, també han estat a unes quantes festes majors i també ens han volgut explicar què és per ells actuar a les festes majors.
6: Els grups que estem començant, les festes majors, són molt importants perquè, bueno, bàsicament et permeten voltar per tots els països catalans, no? Tots els pobles i ciutats tenen alguna festa, bueno, tenen la seva festa major. Llavors sí que és veritat que totes les festes majors, com la part que és organitzada per ajuntaments, ja tenen el seu catàleg. Aquí també hi acostumen a anar com grups que ja són coneguts i segurament també trobaríem en festivals, però tenim la sort de tenir moltes festes majors alternatives als països catalans i que hi podem comptar, no?, perquè ajudin a donar nom a nous grups.
0: Clar que sí.
1: Escolteu, aquests grups valen molt la pena. I per últim, volia fer una menció, Laura, que aquest últim cap de setmana d'agost passa una cosa important a Catalunya, concretament a Cervera. Vull pensar que saps
0: de què parlo. Home, i tant, l'Aquelarre.
1: És l'Aquelarre de Cervera, és la festa del foc a la Catalunya Central, una festa totalment consolidada que transforma durant 3 dies el nucli històric de Cervera. I he pogut parlar amb la Irene, una noia molt vinculada a aquesta festa, perquè m'ha volgut fer un recordatori molt important per tots aquells que tingueu pensat anar-hi aquest cap de setmana. Escoltem.
7: Un petit recordatori, potser, de que si hi ha gent que hi va, o sigui, nosaltres, evidentment, convidat qui vulgui, que hi vagi, tota la gent que vulgui, però, sobretot, que la gent sigui conscient d'on està anant. Hi ha molts moments, com per exemple l'encesa de la universitat, on es fa un espectacle, sí, però també s'encén tota la plaça de la universitat amb carretilles, tota sencera, s'il·lumina. Són molts quilos de pólvora i, evidentment, és foc i crema. Molta gent es posa a primera fila sense anar preparat, sense anar tapat, que es posa crema a la plaça, la gent surt d'allà fugint per potes perquè no estan preparats i això és un moment que sempre hi ha risc d'avalanxa.
1: M'ha semblat molt oportú, posar això.
0: És molt important, el foc és molt xulo, total, però s'ha d'anar amb...
1: O sigui, és veritat
0: cuidado.
1: Que sona molt guai, no? Tots aquests actes que fan molts pobles de Catalunya, però és que la diversió a vegades també porta un risc i s'ha de viure de forma mesurada. Així que moltes gràcies, Irene, per recordar-nos-ho a tots nosaltres.
0: I gràcies a tu també, Júlia Domènech.
1: I a tu per aconseguir-me aquesta secció.
0: I fins aquí el Balcó d'Estiu. Ha estat un plaer passar plegats les tardes d'aquestes setmanes i compartir-les amb un equip tan meravellós. Júlia, Èlia, Lluís, Toni, Noemí, Irene i Guillem. Tornem dilluns ja amb la temporada regular en l'Anna Puigvoltes. Bon cap de setmana a tots.
8: El Balcó.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
8: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
11: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
12: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Vull dir, tres coses de nois,
1: la, Joan Bofill. La Raquel Tulló està amb una cara estupefacta.
0: És que aquesta és la cançó que Joan Bofill tria per il·lustrar el quadre de la Raquel. Fins i tot Antoni Bassas s'ha quedat aquí per veure el quadre. No entén res amb aquesta cançó. Joan Bofill ha explicat.
1: És el que m'ha fet pensar en el tema. És a dir, aquesta cançó es diu Coses de nois, és d'un duet barceloní que es diu Svetlana, que tenen, sempre fan, canten amb moltíssima ironia. I en aquest cas parlen una mica del ser hetero, fer veure que ets hetero, o la masculinitat en l'època aquesta de l'adolescència al pati, que ja sempre passa que hi ha molts nois que sí que ho són i que la masculinitat la porten molt bé, i altres, en canvi, que han de viure en una situació una mica més amagada. I és en aquests inicis del despertar sexual, doncs, que m'ha fet pensar en el tema d'avui del qual parlem.
0: Raquel Tulleu, benvinguda.
1: Ara ho has entès,
0: benvinguda.
1: No?
2: Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada, una nova temporada. Ara ho entenc tot.
1: Ara ho has entès.
2: Sí, perquè el primer moment pensava, és el primer cop que no entenc quin és el nexe entre el quadre que jo he portat i la cançó que ha triat en Joan.
0: Però va ben encaminat el
2: sí,
0: que acaba de
2: sí,
0: dir.
2: Sí, perquè en Joan sap de què parlarem.
0: Pels qui no hagin escoltat mai la Raquel, que és impossible, però recordem, la Raquel ens porta un quadre que jo no he vist i que relaciona després amb un tema sobre sexe. El coneixeré avui o no?
2: Coneixeràs l'estil, podria ser que coneguessis a l'autora, ja t'anticipo que és una autora, però no és dels més fàcils.
1: Deixa'm dir que aquesta temporada també els oients que saben que es poden connectar a X, que estem fent el programa en directe en vídeo perquè puguin veure el quadre de la Raquel, i també el canal de YouTube de Ser Catalunya perquè ara vegin el quadre que ha triat avui Raquel Tulleuda.
0: Aviam.
1: Ara l'Anna l'ensenyem. Quadre...
2: Aquí el tens, Puigvoltes.
0: Doncs no l'havia vist mai. No sé, sembla del Renaixement. Barroc.
2: És barroc, és barroc. Ja molt... És barroc, estrictament, tot i que ella sí que neix al final del Renaixement.
0: Antoni Bassas, ajuda'm, et sona?
3: No.
0: És barroc perquè la llum és, veritat, és preciosa.
2: És molt caravaggista, no?
0: Exacte, té aquests clarobscurs.
2: Correcte.
0: La pell molt blanca. És una dona que sembla que du un
1: una
0: barret.
1: Corona.
0: Una corona o un barret, sí. Sembla una corona, barret.
2: És Santa Caterina d'Alexandria.
0: Ai, Santa Caterina d'Alexandria.
3: I porta una palma del martiri?
2: Porta la palma del martiri i la roda del martiri.
0: I la roda del
2: martiri.
0: Molt bé,
2: Bassas.
0: Per tant, està parlant de càstig.
2: Està parlant de càstig i està parlant de com les coses que vivim acaben influenciant no només la nostra vivència personal, sinó la manera com passen alguns i algunes a la història.
0: La mirada és de reull. Ella és una jove que deu tenir uns 17-18 anys.
2: Sí, no va gens mal encaminada. La pintora, Artemisia Gentileschi, fa un autorretrat d'ella mateixa en forma de Caterina d'Alexandria. I hi ha moltes analogies entre la pròpia Caterina d'Alexandria, que no està molt clar si va existir, però que en qualsevol cas, si va ser així, doncs va ser torturada i va ser assassinada en última instància. I Artemisia Gentileschi va ser una dona extremadament talentosa, barroca, i, ja et dic, va viure al mateix temps aproximadament que Caravaggio, tot i que ell va morir una miqueta abans, i durant molts anys ha estat oblidada per la història, malgrat que ella va ser la primera pintora professional, és a dir, la primera dona que va cobrar per pintar i que va fer de la pintura una professió. Per tant, va triomfar en el seu moment, després va ser oblidada, com la major part de dones artistes, i un cop se l'ha recuperat més enllà pel seu talent, molt per la seva biografia, perquè ella va ser violada als 16 anys per un amic del seu pare, i es va fer un judici. I aquest judici està superben documentat.
0: Sí.
2: Les preguntes, les respostes, què va passar durant el judici. I el que va passar va ser que la van torturar perquè digués la veritat. I la van torturar amb la pitjor cosa que li podien fer a una pintora, que era lligant-li unes cordes a les mans i estrenyent, fins que tu et semblava que havies de perdre els dits.
0: Clar.
2: I ella en cap moment es va sotmetre, no? Ella va mantenir la seva història fins al final. Afortunadament va poder continuar pintant i el violador va ser condemnat. Tot i que, malgrat la condemna, la que va haver de marxar de la ciutat va ser ella, va ser Artemisia Gentileschi.

0: I una vegada els, diguéssim, que els moderns recuperem la seva obra, que és magnífica, aquest fet biogràfic seu és el que marca molt totes les explicacions, no? És a dir, quan es parla d'Artemisia Gentileschi no passen 3 minuts que no s'estigui parlant de la violació i de com després ella pinta moltíssimes figures històriques i bíbliques habitualment femenines, i sempre se li dona aquest sentit, que probablement el tenia com de venjança, com de ràbia i de dolor vers aquest episodi que ell havia patit.
1: I en aquest quadre està, no?, retratant el seu malson.
0: El seu martiri, no?
1: El seu martiri.
0: En una analogia amb Santa Caterina, també en una analogia perquè Santa Caterina, ja us dic, sí, va existir. Sembla que va ser una dona molt culta i amb molta capacitat argumentativa i que era molt respectada per aquesta qüestió en el seu moment. I realment Artemisia va ser una dona que, més enllà de ser una pintora, era una intel·lectual. Era una dona que coneixia de molts àmbits, amiga de Galileo Galilei, i suposo que d'alguna manera sentia molt identificada amb aquest personatge.
1: On es veu aquest quadre?
0: Aquest quadre està a la National Gallery, a Londres.
1: A la National... L'has vist, tu?
0: Jo l'he vist, sí. És un quadre preciós. Ara mateix, si no m'equivoco, han reestructurat la National Gallery fa poquet, l'ala justament on hi ha els Caravaggios i tots els barrocs, i crec que està compartint sala justament amb els 3 Caravaggios que tenen.
1: A veus... I en què t'ha fet pensar? Per on vas avui?
0: Anava justament, volia començar la temporada amb un tema que fos una miqueta ampli. I anava també per aquí, per com la nostra biografia, les nostres vivències, allò que hem experimentat, ens condiciona en la construcció de la nostra personalitat i de la nostra personalitat sexual, de la nostra identitat, no em refereixo a identitat de gènere, sinó de la nostra essència com a persones sexuades. Com una experiència fantàstica la primera vegada, diguéssim que et predisposa cap a noves experiències plaents a nivell de sexualitat i, en canvi, una experiència dolenta al principi. Sigui quina sigui, s'ha de sempre contextualitzar. Una experiència dolenta pot ser, òbviament, una agressió sexual, però una experiència dolenta pot ser, jo he vist casos en els que hi ha una disfunció sexual que s'origina en una dificultat per posar-se un tampó la primera vegada.
1: Tan condiciona?
0: Sí, sí, sí, pot condicionar moltíssim, perquè t'ho imagina't qualsevol persona adolescent o preadolescent, que realment ets molt immadur en tots els sentits de la vida, no?, a nivell neurològic. Una experiència dolenta et condiciona per allò que passarà en les pròximes 2 o 3 o 4 setmanes. I si la següent torna a ser dolenta, que amb una miqueta d'angoixa anticipatòria i d'inseguretat, d'incertesa, que és molt fàcil en aquestes edats, és fàcil que es produeixi, tindràs una segona experiència que també fàcilment no serà gratificant. I es va generant un efecte dominó que moltes vegades fa que desemboqui en una disfunció sexual com a tal en la vida adulta.
2: Tu sempre has dit moltes vegades també que en el cas del sexe, quan hi ha alguna cosa que no funciona a la parella o algú té dificultats en algun àmbit sexual, sempre hi ha alguna cosa molt endins, molt a fons, que s'ha de saber què és. Moltes vegades hi ha molta gent que pot tenir condicionants o traumes o coses que li han passat de molt petit, que no sap que li estan afectant, però que si indagués una mica descobriria que sí.
0: Sí, el que passa que a vegades hi ha experiències molt traumàtiques. En el cas dels abusos, que estan oblidades i que es fan presents o afloren anys més tard, i quan hi ha orígens orgànics, que això també ens passa, per exemple, noies que tinguin en l'edat prepuberal, abans de que els ovaris es posin en funcionament i que, per tant, hi ha un estat des d'un punt de vista hormonal que pot ser similar al de la menopàusia, amb un epiteli, amb uns teixits que són molt més febles, noies que tinguin dolor o molèsties al principi de les relacions o al principi, per exemple, de les experiències masturbatòries. Però no saben que allò és orgànic. Elles l'únic que perceben és que el contacte amb els seus genitals és desagradable, no? Si més no és plaent. I aleshores allò va fent bola, i va fent bola, i va fent bola, i a vegades arriba fins a l'edat adulta.
2: I tu la consulta com acabes descobrint? O com, hi ha alguna manera d'anar guiant a la persona per descobrir-ho? Hi ha alguna pauta, hi ha alguna manera de saber-ho?
0: Mira, la pauta principal és el temps i escoltar, fent les preguntes adequades, però una miqueta conduint l'anamnesi cap a aquells punts que resulten interessants, no? Per això, qualsevol persona que vagi a una consulta d'una sexòloga, d'un sexòleg, i la consulta duri mitja hora, pot marxar immediatament, perquè és impossible.
1: Perquè és insuficient.
0: És impossible, és insuficient. En un primer contacte amb una persona que té una disfunció sexual, fa falta com a mínim una hora per fer tot aquest recorregut vital, no només per les qüestions orgàniques, per les al·lèrgies, per les malalties, pels fàrmacs que està prenent, per l'estatus quo en aquell moment de tens parella, no en tens, tens relacions, de quin tipus, amb qui, sinó una miqueta veure quins són els punts d'inflexió o les experiències més destacades a nivell biogràfic d'aquella persona.
1: Com d'erroni és posar tanta pressió les expectatives d'aquesta primera vegada? Que és igual, estem, no cal pensar en, ara ho deies, posar-se un tàmpax, ho has citat, més enllà de la penetració, diríem, de les primeres experiències sexuals, o sigui, posar tanta expectativa, tanta pressió.
0: Posar-hi expectatives en el moment per la persona jove és terrible, perquè ells han de ser conscients o haurien de ser capaços de transmetre'ls-hi que, com tot allò que fem les primeres vegades, és fàcil que no ens surti exactament com esperàvem, que tinguem inseguretats, que ens bloquegem fins i tot, i això s'hauria de poder normalitzar. Però sí és cert que aquestes primeres vegades acabaran marcant, no voldria dir un estil, no? però marcaran les percepcions i els records. És que la memòria, és que el sistema límbic és molt i molt potent. Al cap i a la fi estem programats per repetir allò que ens resulta plaent o que ens ajuda a sobreviure i per evitar allò que no ens resulta plaent o que ens ajuda a morir. I això és inconscient. Tu et menges un plat de qualsevol cosa i t'encanta, sí, i faràs manera de repetir aquella experiència. I, en canvi, passes una tarda amb, jo què sé, amb uns amics i te'n porten un altre que és insuportable i el primer que faràs és dir-los als teus amics, escolta'm, jo amb aquesta persona no hi vull tornar a anar, no?
2: Totes les fílies, coses que ens agraden al llit i coses que no ens agraden, que no volem fer, són producte d'experiències dolentes o positives que hem tingut abans?
0: Són producte de vivències i, clar, les vivències poden ser experiències pròpies, poden ser fantasies que hem creat a través d'una lectura o de la visualització d'alguna cosa que estrictament no té massa a veure a priori amb la sexualitat, no? Estic pensant ara, arran d'això que em pregunta Joan, en un pacient que estava molt orientat a tot allò que eren les natges, tot allò que era anal, i quan vam intentar descobrir d'on venia això juntament amb la seva parella, la primera cosa que
1: entenc que la parella no estava tan convençuda d'aquest tipus de sexe.
0: Era un tema, no és que no n'estés convençuda, però era un tema que era com molt recurrent i a vegades els generava certa tensió, no? I està bé tenir aquests diàlegs amb la parella i veure, escolta'm, això d'on surt, no? D'on neix. I el primer record que ell tenia d'haver sentit excitació amb alguna cosa referent a les natges era el parvulari, quan la seva mestra va cantar el Joan Petit quan balla.
1: Què dius?
0: I va fer amb el cul, i es va donar unes natjades al cul. I ell recorda que en aquell moment va sentir una sensació genital com molt plaent, no? Que probablement era...
1: Sembla còmic el que dius, però és...
0: No, és cert, és verídic totalment. És un cas de la consulta. Vull dir-vos que la cosa aparentment més insignificant pot tenir una transcendència més endavant.
1: I pot revertir-se, diríem, si vegem que la parella diu és que a mi no em va aquest tipus de sexe, pots...
2: Es pot obviar això sense que afecti la salut sexual de la parella?
0: Clar, aquesta és una resposta.
1: En aquest cas
0: no els estava generant un conflicte massa important. Va ser quasi anecdòtic que sortís en aquell moment això. Però, clar, quan les apetències d'un membre de la parella i les de l'altre no són iguals, hem de veure si el conjunt d'intersecció és suficientment important com per sobreviure d'una manera satisfactòria per a tots dos. Quan realment el conjunt d'intersecció és nul, aleshores s'han de replantejar l'esquema de parella, no? S'han de replantejar fins i tot la viabilitat. Volia fer un apunt, Joan. Em parlaves de les fílies, i és una paraula que a mi em genera a vegades cert rebuig, perquè al final són apetències, no? I quan els hi donem aquest nom de filia és com molt patologitzant.
2: És a dir,
0: si en Joan diu que a mi m'agraden els peus, hosti, té una filia, li agraden els peus, quin problema, per infants o per animals, o, és a dir, quan sí, és perillós per algú altre o per un mateix, però si no, simplement és una apetència, una fantasia, no?
1: Les persones que tenen més apetències, com deies, més analoses de sexe, més ganes, té a veure també amb com van ser les primeres relacions?
0: En línies generals, són persones que es coneixen més bé, és a dir, que tenen un hàbit masturbatori, no vull dir que hagi de ser diari ni molt menys, però que tenen un hàbit masturbatori normalitzat i que ho fan amb certa freqüència, per tant, que coneixen la seva resposta sexual, que tenen pocs fantasmes, que tenen pocs tabús i que, per tant, la sexualitat i el sexe explícit és un espai plaent. és un espai que no genera conflicte, perquè fins i tot en aquelles ocasions en les que es pugui tenir una relació que no acaba de complir amb les expectatives que s'han generat, se'n pot parlar i no és una experiència frustrant.
2: Pot passar a vegades al llit que hi ha bloquejos de cop, o hi ha una la persona que no sap per què, o a vegades no sé si poden ser respostes físiques directament, per exemple, doncs la coneguda, la disfunció erèctil, problemes de salut sexual físics també poden venir poden ser marcats per la biografia sexual?
0: Sí, sí, totalment. Això passa moltíssimes vegades. De fet, penso ara en tots els nois joves que cada vegada en veiem més que acaben desenvolupant una disfunció erèctil, i això està condicionat pels anys i anys i anys en els que han estat visualitzant pornografia amb unes característiques concretes X, però que, òbviament, després no es reprodueixen a la vida real. I, per tant, el seu cervell s'ha acostumat a un estímul tant visual com auditiu que després, en la realitat de la seva cambra, no es repeteix, no? I, per tant, els estímuls que reben no compleixen amb l'expectativa del seu cervell, per dir-ho així.
1: Jo estava imaginant els oients repassant la seva biografia sexual, no? Intentant recordar-se'n d'això, les primeres vegades, coses que li han passat, i de sobte despertant i dient, ostres, potser això que em passa... Mm. Clar, si va poc el sexòleg, és la pregunta
0: si va
1: al final.
0: Poc, en parlem
1: és
0: poc.
1: És el que cal fer, aleshores?
0: Pensem molt poc en les qüestions relacionades amb la sexualitat. Té aquesta pàtina com màgica, no?, de cada fluir de manera espontània. I si alguna
1: cosa... És com anar en bicicleta i que tot va bé
0: sempre.
1: Exacte.
0: I si alguna cosa no funciona, és anòmal. Estadísticament, la major part de nosaltres tindrem en algun moment de la vida una disfunció sexual. Per tant, no és un camp que flueixi amb tota normalitat, i com més s'allarga la supervivència, encara més.
1: I com d'important és estar conciliat amb la teva biografia sexual?
0: És bàsic. És que si tenim fantasmes, si tenim paquets que fan pudor amagats en la nostra biografia sexual, sempre hi haurà una pedra al camí, sempre tindrem, el que deia el Joan, no?, situacions en les que potser ens bloquegem, situacions que voldríem provar o que ens agradaria gaudir, en canvi no en som capaços, ens fan vergonya. És importantíssim, jo crec, en tots els aspectes de la vida, no?, saber d'on vinc, qui sóc i cap a on vull anar.
1: Raquel, ens trobem d'aquí dos dimecres.
0: Encantada.
3: Sóc machito però faig coses de nois. Si aquell pavo li va l'estitit, no preocupis massa, la va botar la festa, tranqui, ràpid se li passa. Les pupil·les dilatades dels compis del costat no és l'única dilata.
4: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
6: Estàs igual.
5: O sigui, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
4: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
8: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
7: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Se t'està escoltant, Miqui. O sigui, és que ara ja fas onomatopeies i tot a sobre de la... Oteros, com esteu? És divendres, Miqui Otero, Malcom Otero. Molt bé,
1: som un instrument per la felicitat.
0: Sou un instrument.
2: Fem sorollets.
0: Has pres el sol aquesta setmana, no?
2: No, és que decidit que aniria a tot arreu caminant.
0: Ah, sí?
2: Vaig a deixar els nens caminant, torno caminant.
3: Molt bé.
2: I aleshores, clar, per aquesta calda i aquest sol mortal, i en la qual cosa, doncs, d'aquí a poc...
0: La crema no s'estila, la protectora.
2: No me'n recordo. No,
3: és que no tinc... molt important a la cara, molt com la crema.
2: No tinc res en contra, ja tinc com taques d'aquestes, perquè tota la vida m'he oblidat de posar-me crema. És una cosa que...
1: El Malcom és molt mediterrani. El Malcom és un nen de Sorolla, de les platges, sempre està així.
0: Que bonica la imatge, el nen de Sorolla.
2: Que van acabar tots amb càncer.
0: Estirat boca, estirat boca terrosa.
1: Exacte, aquesta imatge ja no ens la traurem del cap.
2: Per cert, ja que estem a Sorolla, hi ha algú viatja a Nova York aquest estiu, que segur que hi ha algun oient que ho fa. Hi ha un museu que ningú hi va a Nova York, que es diu The Hispanic Society, sí? I hi ha una col·lecció de sorolles meravellosa a Spanish Harlem.
0: Spanish Harlem, molt bé.
1: I la casa seva a Madrid l'han reformat, no? Estaven obres, sí, sí, allò, la casa privada de Sorolla.
0: Vaig a veure? Vaig a veure el Palau Martorell, no?
2: Sí.
0: Maquíssima. Avui voleu parlar d'infinitat de temes. Una mica el resum seria la neollengua, aquestes noves maneres que tenim de comunicar-nos les persones. Però tot parteix de... com ho diríem?
1: D'un article.
0: D'un article, que és boníssim, aquest article.
1: Sí, el vam llegir fa temps al País i sí, la veritat és que és molt curiós. I a més, començava molt bé. Començava amb la idea d'un estudiant de Harvard que demana 5 entrevistes a 5 CEOs i d'aquests 5, entrevistes per fer un cafè. Tot el que el CEO directament ni et contestaria ni obriria el mail. Doncs el tio envia aquesta petició a 5 CEOs i li responen 4 dels 5.
0: Què ha fet? Increïble que et contestin. No?
1: Increïble que et contesti un. No?
0: Sí.
1: Pues es contesten 4 de 5. La qüestió és que, ha fet servir el mateix llenguatge que fan servir els CEOs. ¿Vale? Llavors, aquest estudiant té una app, una mena d'aplicació, que es diu Sincerely, amb errata,
0: com si digués, és, no?
1: Com si digués en català, jo què sé, codiralment, o sí, alguna cosa així, vale? En una carta. Codiralment. Codiralment, Miqui. I llavors el que fa aquesta app és tu agafes un text teu, el passes pel filtre de l'app i t'introdueix errates perquè el text sembli humà. I no fet per intel·ligència
3: artificial. És el contrari de Softcatalà.
1: És el contrari de Softcatalà.
3: Tota la vida passen els textos per Softcatalà.
1: I al contrari de qualsevol, i de ChatGPT o de qualsevol intel·ligència artificial que fa servir per poder enviar un text o un escrit sense faltes d'ortografia.
2: Abans es deia que a la Sorbona, a París, si feies una falta d'ortografia et suspenien l'examen en francès. Ara suposo que si hi ha una falta d'ortografia la gent diu, bueno, si més no, això ho ha fet de veritat, no ho ha fet una màquina.
1: És que aquesta és una de les coses. L'app aquesta té 3 nivells.
0: Sincerely.
1: Té 3 nivells, val? 3 modalitats, com els videojocs. Un és subtil, l'altre és humà, subtil és que et posa alguna ratilla, algun doble espai o tal. L'altre és humà, que ja posa algun més, i l'altre és CEO, que és una cosa així com la màxima expressió d'escriure ràpid i malament, no? Llavors, com escriu un CEO? Doncs un CEO el que fa és escriure, en comptes d'escriure un text articulat, el que fa és despatxar-te amb una línia. Reunió 5, bar, no sé què, saps?
0: Sí,
1: ja
0: sí,
1: està.
0: Ràpid, no? Despatxant...
1: Minúscules tot, no hi ha puntuació, no hi ha cap voluntat d'articular sintàcticament res, i són 3-4 paraules per demanar una reunió superimportant. Llavors, l'app aquesta t'ho converteix en aquest tipus d'escriptura de CEO amb molta feina per fer i amb poc temps per escriure d'una manera més o menys digna, no?
2: Vull dir que tots el que esteu, us esforceu en escriure bé missatges perquè no tinguin falta, perquè siguin coherents, sembleu IA.
0: Clar, o sigui, és que ara l'obreu i sembla sospitós.
1: Això dels CEOs és una mica com quan tu t'arregles massa per anar a un lloc i els pijos van amb espardenyes, saps? I tu de sota vas hem domingado. És una mica això, sí, sí.
0: I ho esteu detectant, això? Esteu detectant vosaltres que tot s'està fent amb la IA?
2: Bueno, jo tinc amics que treballen i que fan servir la IA com una secretària i diuen... agraeix al senyor no sé què, a l'enviament de no sé què, digue-li no sé què, i ja redacta tot amb el seu to. Amb el seu to. A part que tinc algun amic periodista que li ajuda a fer els articles, però això és un altre tema. Però vull dir que, clar, això vol dir que tothom acabarà parlant igual, escrivint igual, tots els missatges seran iguals i haurem d'introduir que les errates, perquè cadascú té les seves errates. Perquè tu penses, el teclat, no? Per què la B i la B baixa estan tan a prop? És molt fàcil equivocar-te. Vull dir, perquè haurien d'estar molt lluny. Dos lletres que tenen el mateix fonema, doncs que estiguin separades del tot, no? I estan un al costat de l'altre. Això és molt perillós.
0: És que l'altre dia em van enviar un... Vens ja amb B alta, i em vas fotre el cap. Wow. Però vaig dir, que humà.
1: És un amic, de veritat. és un amic. Aquest sí que m'estima.
0: No és clot.
1: és que és fort, perquè és que no és només amb escrits oficials o fins i tot de l'entorn laboral, fins i tot en entorns d'amistat, fins i tot una invitació a un aniversari, fins i tot un agraïment a una persona molt important. I parlo en el meu entorn, això ho he vist, i parlo també, jo què sé, el comunicat de ruptura de l'oreja de Van Gogh o una mestra donant les gràcies per no sé què. A més, ho detectes molt ràpidament, perquè normalment és una retòrica com molt estructurada, com per idea per línia, els punts sempre molt ben posats, frases curtes, i al final una conclusió com per retreçats, com per, vale, ara t'ho resumeixo un altre cop, i eventualment un emoji final,
0: sí,
1: que ve a tom amb el que... És molt fàcil realment detectar-ho, no cal ni ChatGPT-0 ni aquestes coses per detectar-ho, està tot arreu, és l'escriptura d'ara, i clar, és plus quan perfecta en un món, això ens parla, diguem, d'aquest món que necessites això, però ens parla també del món immediatament anterior que escrivia... Amb una munió de faltes, no?
2: No, hem passat dels assassins de comes, vull dir, aquesta persona que diu, no sé ni què estàs dient perquè no entenc on acaba la frase i on comença, i has de llegir tres cops per entendre, i això és més complicat que el mundo como voluntad y representación, i aleshores hem passat ara a una cosa que tot va amb bullets, i dius, però per què m'escrius un missatge amb bullets? Fins que te n'adones que és la IA, diu, per què em fas quatre punts, que no sé, que em vols ordenar la vida? Que tot és molt raro, entre l'error natural i aquesta fredor artificial, hi ha un camp intermig.
1: Una carta de ruptura sentimental. Pot anar amb bullets o amb guionets.
3: No, és que a mi m'han parlat de gent que ha escrit cartes d'amor o per l'aniversari d'algú a mi, i dius, hòstia, currat una mica.
2: Sí. Bueno, clar, és que Sophie Cal, no sé si us recordeu, no, l'artista.
1: Però què fan? Escriu-ho com si jo fos Espronceda? I com
3: sí, o li poses quatre idees de recorda aquesta vegada que vam anar de viatge aquí o aquest restaurant i no sé què.
0: Jo, a mi em costa molt.
2: Però, no, Sophie Cal, que és una artista francesa, va fer com el seu marit la va deixar amb una carta. I ella va analitzar la carta gramaticalment, tot el muntatge artístic era l'anàlisi de la carta on la deixaven. Clar, això avui no es podria fer perquè seria perfecte. Ho hagués fet amb la IA, aquesta cosa artística que ha fet Sobical no tindria sentit perquè seria perfecte. Ja ho analitzava de 10.000 punts de vista, perquè clar, era humà. La carta l'havia fet el seu marit, li deia, et deixo i punt.
1: I el, com el recorregut contrari, que és com... Sí, jo, per exemple, tinc col·legues que són responsables de premsa, editorials o tal, i molts dels seus mails, per exemple, l'assumpte del mail, el comencen en minúscula. O sigui, tenen comprovadíssim que hi ha un índex més alt d'apertura dels correus electrònics, sí. Si sembla que ho ha escrit una persona i que no és un correu genèric per tothom.
0: Però vosaltres dieu que de seguida detecteu que és IA. Jo no. Què vol dir de mi això? No, vull dir que me la poden colar.
1: Sí.
0: És a dir, és algú que s'ha matat a redactar i dius, ah, mira, no m'és tan senzill. Malament, bueno, però... Anna, molt malament.
2: No, perquè estàs en un entorn de gent que redacta molt bé.
1: I que tampoc pots fer res, no?
0: Clar, si he detectat gent que no escrivia tan bé, que ara ho està fent bé. Això, evidentment, ho detecto. Però gent que no conec, dic, ah, mira, que bé.
1: No, què diries? La gent diria, quin problema hi ha? I ara s'entén el que volen dir. Perquè havíem arribat, el que deia abans el Malcolm, a coses sí. Inintel·ligibles. Jo fa un parell de setmanes estic com pensant, bueno, treballant en una cosa que implicava mirar un expedient judicial. I vaig sí. Veure l'acte del secretari judicial. I no és que estigués malament escrita, que sí. No és que hi hagués faltes d'ortografia.
2: Que
1: és
2: sí.
1: Que era, és que, sí, que sí, i moltes. De fet, hi havia més faltes que no faltes. Realment no era mi intel·ligència, ni artificial, ni natural, allò. I és que era incomprensible el que volia dir. Era com Follner més un manual d'autoscola, més algú analfabet. O sigui, no s'entenia absolutament res. I clar, llavors hi ha gent tecnooptimista que diu, ostres, mira, però és tan fatal, doncs d'aquesta manera almenys ens entendrem entre nosaltres. Però bueno, la renúncia és molt gran,
0: la
1: també.
2: Avui he llegit un article d'una revista d'aquestes de tendències, que és una revista americana, però que té una traducció al castellà en la xarxa, i no entenia res. I he hagut de pensar en anglès per entendre el que posava originalment, perquè ho han traduït automàticament amb una intel·ligència artificial i no tenia cap sentit. Vull dir, és que no, les frases no estaven ben fetes i com que portava 10 minuts per una xorrada d'article, que de fet no m'interessava, doncs he anat a la versió anglesa i he entès el que estava passant.
0: Uah, que fort, això. Sí.
1: És que a mi em sembla fort, i això ho hem dit algun cop, no? O sigui, és a dir, com la idea aquesta de... no sé, em vull posar molt pessimista, però la idea aquesta que hem delegat la memòria íntima i col·lectiva en Google, que hem subrogat la imaginació en ChatGPT, vull dir, estem en una societat incapaç d'associar dos conceptes diferents i d'aquí introduir una possible variant alternativa, no? I ara també el present, és a dir, el que sents en aquest moment ho has d'articular a través d'un filtre d'una intel·ligència artificial.
0: Mira,
1: sembla...
0: jo vaig retallar una carta, i encara retallo dels diaris, veus?
2: Molt bé.
0: Diari,
2: molt bé,
0: aquí, sí. Diari. Una dona que escrivia a veure com es diu... Maria Faura Claret, al periòdico, que es deia Intel·ligència Artificial, la carta deia: m'està costant escriure aquesta carta, ja que m'he proposat no utilitzar la IA. Que estrany se'm fa pensar haver d'escriure, se m'està oblidant. Em fa gràcia que fa uns anys la intel·ligència artificial no existia i ara no puc viure sense ella. I acaba dient que ella el que vol són errors, que troba a faltar la humanitat, que tot el que escriu no la fa humana.
1: Clar. Hi ha l'equivalent, per exemple, amb la llengua de... amb la llengua dels nens, per exemple, no? Amb aquest tercer idioma, que és un nen aprenent a parlar, no? Que comet molts errors, però això són el que... el que els fa nens i el que... I a través de l'error que comet un nen, o sigui, o de, com li diu a una paraula amb una altra, tu et reenamores de la idea del llenguatge. Oh. Veus fins a quin punt és important. Ho fas a través de l'errada, de veure aquest procés de maduració. Si tot això s'elimina... Bueno, és que si perdem el llenguatge, que és el que realment... el llenguatge mínimament articulat, que és el que ens diferencia de la resta de... d'animals, doncs no sé, perquè és el que ens diferencia, vull dir, perquè els
0: ximpanzés
1: fan joguines també, amb branques i tal, vull dir, el llenguatge elaborat que permet allotjar una idea de futur o d'associació i tal, això és el que ens diferencia. Vull dir, cap problema, vull dir, som...
2: Clar, però també
1: la idea... Vull dir, som micos, però...
2: La idea que escriguis amb una màquina, vull dir, que tu no tinguis la capacitat, com deia aquesta senyora, d'escriure tu d'una manera més complexa i necessites una màquina, també dificulta la teva comprensió. És a dir, perquè tu ja estàs acostumat... Quan no pots escriure, no pots llegir. És el mateix procés. Uh-huh. És a dir, que si tu necessites una màquina per escriure, acabaràs necessitant una màquina per entendre el que t'han dit. I ja està passant, perquè la gent diu: em pots resumir aquest article? Uh-huh. Perquè la gent ja no té la capacitat d'entendre. És a dir, la intel·ligència artificial ens està traient la intel·ligència natural, com diguem.
1: Sí, no, i la capacitat com de... Bueno, i la sospita, i la suspicàcia que el viatge d'aquest resum pot ser un determinat, el servei d'una ideologia determinada, això no t'ho treu ningú. I el renomorament amb la llengua, insisteixo, ja estava jugant ahir a l'arcada amb el nen i realment el tio em va guanyar una partida. Jo no entenia.
0: Et va guanyar una partida?
1: Sí, li vaig dir, a més a l'anterior, que havia estat molt difícil, li vaig dir: mai guanyaràs un escriptor. I ell pensava que havia guanyat. I havia guanyat perquè jo deia la B i ella em deia no. I és que la paraula era tragallengües. S'han contat de tragallengües. I està super... Ué, tal.
2: Es va inventar una paraula.
1: És que guanyar, ja vam dir, una paraula inventada.
3: I qui vas perdre, ja està, no passa res.
1: Vaig perdre. Volia dir a la ràdio... Que cretí, no? Amb un nen de 8 anys. Però és realment així important i et renamores també a través de les errades. I això ve d'un procés més llarg que té a veure amb el que anunciaves abans, amb aquesta neollengua cada cop més anèmica. O sigui, cada cop... vull dir, realment, és les prediccions de les novel·les distòpiques, no? De fer més prim i més prim el diccionari, d'amb prefixos i sufixos dir totes les coses possibles i prescindir de 20 matisos d'aquella mateixa paraula, etcètera, etcètera.
2: Però això és com l'impressor de Juan Ramon, que va fer una plaquet i presumint, ell va afegir, que això no estava previst, un colofó i va posar: este libro ha sido, esta plaqueta ha sido revisada para comprobar que no tiene ninguna Nerita.
1: Nerita.
0: No, jo em vaig guardar un article també de l'Eric Sadí, el vau llegir al País, aquest filòsof francès. Clar, el titular era apocalíptic, eh? La IA apesta a muerte, deia. I aleshores, entre altres coses, deia que quan va sortir el ChatGPT el 22, el 30 de novembre del 22, ell diu que no va poder dormir i acaba dient que està amenaçant la IA les bases de la civilització humana, que és el que deies tu.
1: Sí, no ho formularia amb aquesta solemnitat, però de debò que sí que em sembla, sí que em sembla important, diguem, no?
0: I llibres. És a dir, hi haurà novel·les escrites amb IA, ja n'hi ha.
1: Però això em preocupa molt menys que hi hagi una novel·la escrita amb IA a que hi hagi una carta d'amor escrita amb IA, o una carta de ruptura, o una carta al teu fill, una carta d'acomiad d'algú que sap que morirà, amb IA. Això em sembla devastador. Ja, sembla de bo trist,
0: però,
1: eh?
0: O sigui, hi hauria gent que et diria, hosti, és que em costa molt escriure, ara tinc una eina que... Doncs no escriguis, no?
1: No, escriu malament fins que escriguis, però escriu molt, i llegeix molt, o llegeix una mica més, o defensa't com puguis, tio, tu ets com parles, això ho veus en les novel·les, els personatges són com parles, i ja està prendre amb el temps, que els límits del llenguatge són els límits del teu món, que és aquesta idea molt bàsica, però que és molt certa.
2: Pensant en aquesta secció, el Mic i jo parlàvem de cançons. Cançons que tenen errors. Hi ha una cançó en català molt famosa, que és la de Boig per tu, sí, que diu reflexada la teva llum.
0: Ah, sí. Quanta gent ha discutit aquest tema. És reflectida, no?
2: Reflectida, no? Pues això és un error
1: i la cançó és memorable.
2: La cançó és memorable, clar. Vull dir que això
0: ningú no canta, no? Reflectida.
2: No, i tu dius Gigi Kane, she doesn't lie, she doesn't, però és igual. Vull dir que estàs aprenent anglès i dius, per què duim malament?
1: Reflexada, disculpi, reflectida.
0: La cançó que hi ha One More Night, jo deia Bombolai. Bueno, em quedava tan tranquil·la, eh?
1: Aquesta és una altra. Aquesta és el tercer, quart o cinquè idioma, que és quan intentes cantar en un idioma que desconeixes, i això dona lloc a una llengua molt, molt interessant.
0: Però quedava molt bé, Bombolai.
1: I wanna love you, del Bob Marley, Agua pel novio. Vull dir que hi ha molts exemples d'això, i això és divertit, perquè té a veure amb algú eufòric intentant cantar en un idioma que desconeix, no? L'altre és més trist. I quan et recolzes, diguem, en els emojis, per exemple, encara més, els emojis estan bé, amb una finalitat expressiva. Jo no crec... Tinc amics que... Tinc un amic, en concret, que envia whatsapps i els títols de llibre, és com el llibre d'estil del País, vale? O sigui, en els whatsapps, el títol del llibre o de la pel·lícula ho posa en cursiva i entre parèntesis director i any d'estrena o any de publicació i tal. No vull arribar aquí, a mi em sembla que cada plataforma té el seu llenguatge, i vull dir que en un whatsapp escrius ràpid, no? Però sí, escrius ràpid, però escrius tu. I el que sí que em sembla és que els emojis, per exemple, sí que han acabat, sí que són, i això és... Això és un problema, diguem, amb la comprensió del món.
3: Stickers,
1: han acabat amb la ironia. O sigui, ningú entén una ironia si no és amb un emoji, o abans
0: amb
1: una,
0: sí,
1: del punicoma i el parèntesi, o ara amb un emoji, sí, d'una careta.
2: I els emojis tenen un codi que és difícil saber, perquè dius, aquest senyor no el conec més, li poso un cor, semblarà raro posar-li un cor per dir que m'agrada el que diu, això del petó potser no, això potser no.
3: I quan et comuniques amb gent d'altres països, també tenen diferents significats, els emojis.
1: Clar, hi ha una cosa cultural, sí, de l'emoji.
2: Al Japó, que significa... Que
1: a la Xina, no?
2: A la Xina, això. Sí, l'aplaudiment vol dir que vols cardar.
3: Sí,
0: que són relacions sexuals explícites, no?
3: Explícitament.
1: Sí, no, bueno, això ja va per cultures, és normal, també passa amb les paraules o amb els gestos, no? Però, per exemple, en aquests temps hi ha una caiguda claríssima de la ironia per analitzar les coses, i té a veure, jo ho atribueixi a l'emoji.
0: M'estàs fent agafar mania als emojis.
1: No, a mi m'encanten els emojis, però han de ser una cosa lúdica o expressiva o tal.
0: El José Millàs, per exemple, si me posa gallines. No ho he entès encara.
1: Està molt bé agafar un que no té res a veure.
3: Sí. L'Anna Girassols, sí, sempre. Sí.
2: Està bé agafar un que no tingui res a veure, un dau. Sí,
1: però és un element decoratiu en els girassols, per tu són decoratius,
0: sí,
1: no?
0: Sí, m'encanten, i llavors és com... Que m'ha agradat rebre... Ja,
1: em sembla,
0: però...
1: No, em sembla molt guai, és un, sí, ús expressiu, ja, de...
0: N'heu vist més, segur, en els nostres missatges.
1: Sí, sí, sí.
0: Girassols.
1: Sí, sí, girassols.
0: Heu portat una cançoneta, no?
1: Sí, Vàries. Cançons on l'errada és el que fa memorable la cançó, no, Malcolm?
2: Sí.
1: Tenim una, la primera era...
2: Era Roxanne, no?
1: Roxanne, vinga, sí. Que aquest és, no? És com que... Jo crec que els tinc com en el procés de gravació, seu a sobre el piano i tal,
0: sí,
1: i sona, i llavors riu i queda, i és una de les claus del començament d'aquesta cançó, no?
0: És boníssima, o sigui, eh?
1: L'altra que hem portat és Louis dels Kingsmen, on en algun moment... Aviam què se sent, aviam si se sent. El bateria crida fuck. Però això és graciós, perquè Louie Louie és una cançó que l'FBI va estar investigant-la perquè era, semblava molt subversiva, perquè sonava molt salvatge per l'època, i no entenien què volia dir Louie Louie. La gràcia és que no volia dir res. Llavors ells deien, si no vol dir res, és que vol dir alguna cosa. Si no ho entenem, és que vol dir...
0: Aquí
1: i van estar investigant, i van investigar fins que van veure la quarta capa, aquest fuck del bateria que estaven a l'estudi i no sé què li va passar, i va cridar, joder, i es va quedar... Al final, i al final li va bé la cançó, no?
0: És al final és el que dona personalitat, sí, sí, les errades. Sí. M'encanta que estigueu reivindicant els errors.
2: Totalment.
0: La vida. L'última, que hem d'acabar.
1: Aquesta, bueno, és com l'inici de la cançó més guai de la història, hi ha moltes cançons que comencen així, que és l'inici de Be My Baby de la Ronettes. Però això va ser una errada del bateria. El bateria anava a començar la cançó, a l'estudi feia molta calor, no estava ventilat i tal, llavors les baquetes se li van caure a les mans, i llavors, abans de recuperar-les, va fer un doble bombo amb el peu, i llavors, quan va recuperar les baquetes, va picar amb les baquetes. Llavors, a l'inici de la cançó és aquest, que després ha passat a la història.
0: A veure...
1: I així comencen moltes
0: però
1: cançons.
0: Però i això era una errada, clar. Però
1: això és una errada del bateria, que se li havien caigut les baquetes i va fer el doble bombo amb el peu abans de rescatar-les i picar.
2: I no tenim temps, però una cançó molt famosa, sí. Que és Un ramito de violetes.
1: Sí. Sí. Aquí està.
0: Ai.
2: La mandava.
0: Hola, Isma.
2: ¿Quién cada 9 de noviembre? 9 de noviembre y primavera. Está todo malamente.
1: 9 de noviembre, violetas que surten a la primavera. 9 de noviembre, hauríem de parlar d'això també. Bueno, aviam, tota la recerca del temps perdut de Plus, del Salinas, la traducció aquesta d'Aliança, són, què, 3.000 pàgines amb l'as, però que riu del ramito de violetes.
0: Visca les errates que ens fan humans. Oteros, Malcolm, Miki, gràcies. Passeu un bon cap de setmana.

0: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
2: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
1: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
2: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
3: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
2: Mejor buscamos otra.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto. En un perdedor. Un miserable. Un desecho social. Una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en el País Semanal. Este domingo con el País.
8: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
9: Bon dia a tothom, buenos días a todos. Mi nombre es María José Cifuentes, soy la nueva directora de Mercat de las Flores.
8: Quan fa un any que va arribar a la direcció, conversarem amb la responsable de la Casa de la Dansa, a les portes d'una temporada marcada per la reforma integral per les obres del Mercat de les Flors. I també...
10: De què va la teva història?
8: Aixecarem el nostre taló particular amb el crític Oriol Puigtauler i el que no ens podem perdre de la temporada d'Arts Escèniques que comença.
11: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
12: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Valduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
10: De què va la teva història?
13: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
12: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, tres dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
14: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
15: Vale.
14: 3. La Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El Balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
16: Dale, vinga, adéu.
14: Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
12: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm, cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
15: Ja estic nerviós.
16: Si tens nervis com nosaltres, treu-te'ls respirant, prenent una tila o escoltant el Què t'hi jugues.
17: Dilluns vinent, que és 31 d'agost, a la 1, en horari Què t'hi jugues, presentarem oficialment la temporada SER Catalunya.
18: Ah, vale.
17: I així ja dilluns anem amb tot.
16: Coneix totes les novetats de la programació de la SER a Catalunya aquest dilluns a partir de la 1 amb Sique Rodríguez i amb Marina Fernández, Jordi Manau, Anna Puigvoltes, Joan Bofill, Gisela Rodríguez...
19: Està bé, perquè tots els que feu programes
20: gairebé coincidiu en el mateix dia.
21: Ho poso jo. Ho poso jo i, evidentment, tothom em segueix.
16: Nova temporada a SER Catalunya. Un curs més, referents amb tot.
11: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tot. La graderia del balcó. Núria Vilamala.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Julián Álvarez ha tornat aquesta tarda a entrenar a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid. Ha rebutjat un altre equip que s'havia interessat per ell, de seguida us expliquem els detalls, i de moment no viatja amb l'equip a Sevilla. Queden 4 dies de mercat, però el fitxatge pel Barça cada vegada sembla més complicat. Som divendres 28 d'agost amb el Toni Suárez al control tècnic. Anem per feina.

0: Passa un minutet de 8:45 de la nit d'avui divendres, el dia després de la victòria còmoda del Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou, i tot plegat amb la incògnita encara de què passarà amb el futur de Julián Álvarez. Ahir Gilmarín va ser molt contundent, també ho va ser Rafa Juste en la resposta, i el futbolista argentí no ha entrat a la convocatòria pel partit que l'Atlètic de Madrid jugarà demà al camp del Sevilla. Però hi ha novetats d'última hora, perquè aquesta tarda, després de 2 dies sense fer-ho, Julián Álvarez ha tornat a entrenar amb l'Atlético de Madrid. Explica'ns, Pedro Fullana, què tal? Bona tarda.
1: Bon vespre. Julián Álvarez ha tornat avui cap vespre als entrenaments. Ho ha fet a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid. Ha estat en el gimnàs fent feina física. Estava millor i, per tant, ha decidit tornar avui als entrenaments una vegada que no ho havia fet avui de matí després de 2 dies complets sense entrenar. Un Julián Álvarez que, de moment, no ha pres ninguna decisió respecte al seu futur, que sigui sortir de l'Atlètic de Madrid, i han conegut l'informació que m'ha apuntat a la cadena SER, que els darrers dies el Manchester City també va cridar el jugador per oferir-li tornar a Anglaterra, tornar al Manchester City, amb disposició de fer una oferta a l'altura del que exigiria l'Atlètic de Madrid, però també Julián, igual que l'Arsenal, els hi va dir que no, perquè si surt de l'Atlètic de Madrid, a dia d'avui és per anar al Futbol Club Barcelona.
0: Doncs ja ho escolteu, Julián Álvarez no es mou de la seva postura, el Manchester City ha preguntat per ell, ell ha dit que no, que si surt de l'Atlètic de Madrid només vol anar al Barça, per tant, un altre equip que Julián Álvarez rebutja perquè només vol anar al Barça, i també recordarem, ha tornat a entrenar aquesta tarda a les instal·lacions de l'Atlético de Madrid, però això no canvia que demà no viatja per jugar al Sánchez Pizjuán. De fet, avui, a la prèvia del partit de l'Atlético al camp del Sevilla, ha parlat el tècnic, el Cholo Simeone, que no s'ha mogut ni un pèl de la postura del club madrileny sobre el cas Julián.
2: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Evidentemente Julián no va a estar mañana. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo.
0: Doncs aquestes són les paraules del Cholo Simeone, evidentment en línia amb l'Atlético de Madrid, i no es mou ni un pèl de la postura al club madrileny. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Núria, bona tarda.
0: Clar, Santi, aquesta tarda Julián Álvarez ha tornat a entrenar en solitari. Ahir Gilmarín va ser molt clar, també va respondre amb contundència a Rafa Juste, i els fets són els fets. De moment, Julián Álvarez no entra a la convocatòria pel partit de demà a Sevilla. En clau Barça, Santi, com està el tema?
3: No, està igual, el Barça no pot fer res més. Esperar fins l'últim dia marcat, a veure si l'Atlético s'obrís a negociar, sabent que serà... Seria un miracle, vaja, que ara mateix li venessin a Julián Álvarez després del comunicat i les paraules d'ahir de Gilmarín. Per tant, el Barça ja té assumit que és una operació impossible, però per respecte a Julián i perquè no poden deixar tirat el futbolista, ho tornaran a intentar. Si no és en aquest mercat, doncs segurament en el proper, que per això s'ha guardat el Barça els diners.
0: Amb aquesta postura, Santi, inamovible de l'Atlètic de Madrid, tu creus realment que encara hi ha opcions de que Julián fitxi pel Barça abans que dimarts es tanqui el mercat?
3: Jo, escoltant a Gilmarín, crec que no. El Barça manté l'oferta, però més enllà d'això, a mi em fa la sensació que Gilmarín ha estat molt clar i que ha convertit tot això en un tema més d'orgull personal que no en una transacció lògica del món del futbol.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però déu-n'hi-do quin estiu amb el cas Julián Álvarez. I Santi, aprofito que estàs ara aquí en directe a la graderia del balcó quan passen 5 minutets de 8:45 per preguntar-te per una bona notícia que ha tingut el Barça avui, que és que Gavi, mica en mica, es va recuperant i està més a prop de tornar,
3: Avui s'ha començat a entrenar a la gespa, ho ha fet en solitari, al marge del grup, però a provar-se després d'aquest cop al genoll, i si les sensacions són bones, els propers dies ja començarà a entrenar amb el grup i estarà a disposició de Hansi Flick. Per tant, una bona notícia. Avui ja hem vist a Gavi sobre la gespa a la ciutat esportiva, encara en solitari, fora del grup. És veritat que avui era entrenament de recuperació, però ja l'hem vist trepitjant gespa i fent exercicis en pilota. Bona notícia.
0: Una bona notícia, evidentment, que ens n'alegrem també aquí a SER Catalunya. Santi, moltíssimes gràcies.
3: Adeu, Núria, que vagi bé.
0: Passen 6 minuts a 2:15. Anem a parlar de l'Espanyol.

0: Perquè el Barça jugarà dilluns a 2:15 de la nit contra el Rayo Vallecano al Camp Nou i demà serà el torn de l'Espanyol, que juga a Noeta contra la Reial Societat a les 7 de la tarda. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: Els de Manolo González demà buscaran refer-se de la derrota dura perquè va ser els últims minuts de partit contra el Reial Madrid.
1: Sí, com bé has dit, l'Espanyol visita Noeta demà a les 7 de la tarda contra una Reial Societat que arriba amb 0 punts. Partit important i amb un objectiu clar, tornar cap a Barcelona amb els 3 punts. Manolo González ha parlat avui en roda de premsa i ha volgut posar en valor la plantilla que té aquesta temporada. L'entrenador blanquiblau considera que l'equip ha fet un pas endavant respecte a l'any passat i que disposa de més recursos.
2: A dia d'avui jo estic content amb el plantilla. De fet, crec que és l'any, això de sempre parlar abans d'hora és dolent, però perquè s'aporta una en contra, però és l'any que estic potser doncs més content amb la plantilla, amb com s'ha treballat, perquè al final s'ha treballat d'una manera conjunta dels objectius dels jugadors, s'ha parlat tots, han vingut jugadors que hem consensuat amb direcció esportiva i cos tècnic.
1: Pel que fa al partit de demà, Manolo no ha volgut posar excuses, deixa clar que l'objectiu és anar a Noeta pels 3 punts i parla així de l'equip basc.
2: Sí, yo siempre digo que al final, cuando los equipos llevan tiempo con el mismo entrenador y después son equipos que tienen un potencial como tiene la Real Sociedad a nivel de jugadores, pues eso también ayuda. Al final, pues bueno, son mismo entrenador, jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos y bueno, eso al final también te da que el jugador no tiene que un periodo de adaptación, que llegar al club nuevo, que llegar con un entrenador nuevo, con compañeros nuevos. Y bueno, todo eso ayuda y lógicamente sabemos que es un equipo pues que ahí está los últimos años de la Real al nivel que están. Es un partido exigente y difícil.
1: I com no, va deixar una de les seves perles habituals en roda de premsa. Quan un company li va preguntar per la diversió que donarà aquest any l'equip amb els fitxatges, va respondre això.
3: Javier Hernández, Calatrava, Dolan, Edu Expósito, ara se suma Brian. Atractius els noms. No sé si la diversió compta una mica també pel joc que vol transmetre.
2: La diversió. Sí, claro, montaremos un circo
3: y la diversión para el
2: Circo Soleil del Español, ¿no? Montaremos la diversión es guanyar.
0: Sempre deixa anar alguna parleta a la sala de premsa Manolo González. I, Andrea, seguim amb el mercat perquè l'Espanyol, falten 4 dies encara del mercat de fitxatges, però ahir vau fer oficial possiblement un dels fitxatges que més il·lusiona, que és l'arribada de Brian Zaragoza.
1: Sí, el jugador arriba cedit amb opció de compra obligatòria i no anirà demà a Noeta perquè només porta un dia aquí. Manolo considera que no està preparat per anar. I així parlava l'entrenador Pericu de l'extrem.
2: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y, bueno, ha sido un trabajo duro y, bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Com bé ha dit Manolo, Brian ha fet un gran esforç per poder venir cap a l'Espanyol. El jugador també ahir va dir les seves primeres paraules com a nou jugador de l'Espanyol.
4: Ha sido un camino duro, ha sido una larga espera, pero bueno, al final he hecho un esfuerzo grande por estar aquí, es donde quiero estar. Sí, no, bueno, al final desde el primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador, y bueno, he estado con el míster, he estado con Dimitrovic, he estado con Quique y muy bien, todo espectacular.
1: Sembla ser que ara el mercat ja està tancat o això ha deixat caure

0: I quan falten 2 minutets per 3:15 de la nit, aquí a la graderia del balcó, marxem cap a Girona. A Sier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Perquè els de Quique Álvarez han sumat només un punt de 6 possibles a la Lliga i demà tornen a jugar Montilivi contra les Palmes, enmig, això sí, d'un clima de molta incertesa amb el que pugui passar al mercat de fitxatges.
1: Doncs sí, perquè el Girona arriba a la tercera jornada sense haver encara guanyat i, sobretot, sense saber del tot quina plantilla tindrà dimarts quan es tanqui el mercat. Ha estat una setmana especialment moguda a Montilivi, ha marxat Arnau, ha marxat Sigankov, Quim Minsu, mentre que l'últim arribat ha estat Javi Boñar. I Quique Álvarez assumeix que encara hi haurà més moviment durant aquests últims dies.
2: Sí que volem intentar fer coses, dependrà de la gent que surti, de la gent que es quedi, i intentar reforçar una mica pues, certes, algun lloc que creiem convenient, no? Però crec que hi haurà algun moviment d'aquí a aquests 4 dies, però bueno, alguns, espero que no molts, perquè jo crec que la gent que està ara aquí pues, vol estar aquí, no?
1: Mentrestant, el Girona necessita començar a guanyar. Demà rep el líder, un Les Palmes que ha fet ple, 6 punts de 6, amb 4 gols a favor i només un en contra. I Quique espera recuperar la versió competitiva de la primera jornada i deixar enrere la derrota de Còrdoba. La més, la principal novetat pot ser Javi Boñar, el lateral de 21 anys, ha arribat traspassat de l'Atlètic de Madrid, és el relleu d'Arnau Martínez, ha estat presentat avui i Quique creu que podria tenir minuts demà, mentre que ell ha dit que es veu preparat des del primer dia i, a més, també ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Y nada, llevo toda la pretemporada con el Atlético en el primer equipo y creo que estoy más que preparado para jugar los 90, los 45, lo que me pida el míster, que eso es a lo que he venido. Yo creo que no hay un objetivo principal, creo que el objetivo es estas semanas primeras hacer el equipo, que todo el equipo se haga fuerte y luego ya creo que los resultados vendrán solos, así que bueno, obviamente hay objetivos que se pueden hacer a la temporada, pero vamos a empezar por el principio.
1: Porto i Unagi són baixes per lesió, la resta estan disponibles, entre ells Banat, que ha esborrat les fotos amb el Girona de les seves xarxes, així que demà 9:45 a Montilivi, Girona a les Palmes, buscant una primera victòria per rebaixar aquesta incertesa i començar a mirar la temporada amb uns altres ulls.
0: S'ha de veure com acaba tot plegat, sobretot amb jugadors importants com Unagi, Banat o Àlex Moreno, que veurem si acaben sortint o no en aquest tram final del mercat de fitxatges. 9:15.

0: segona divisió. Demà també juga el Sabadell en un partit molt especial a Sierp pels de Ferran Costa, perquè serà el primer partit a la nova Creu Alta des del retorn del conjunt arlequinat a segona divisió.
1: Doncs sí, no serà només el primer partit del Sabadell a casa aquesta temporada, serà el retrobament.

0: De tota la ciutat amb el futbol professional en la nova Creu Alta. Han passat 5 anys des de l'últim partit a Arlequinat a segona i 11 des de l'últim compromís de futbol professional en públic al seu estadi, perquè recordem que la temporada 2021 es va disputar amb les graderies buides. El club va demanar jugar les dues primeres jornades fora per poder acabar la remodelació de l'estadi i la renovació de la gespa. Avui ha parlat Ferran Costa en roda de premsa, que assegura que el terreny de joc està en condicions i, a més, ha apel·lat a recuperar la comunió amb una afició que ja supera els 9.900 socis.
1: Fa 11 anys, diria, que des d'aquell 7 de juny contra Osasuna, que l'aficionat del Sabadell no pot viure un partit de futbol professional aquí al Temple. Hi ha molts que el viuran per primera vegada, hi ha altres que creien que només podrien viure de les històries que els explicaven els seus pares, i que potser no som els més bons, però sí que tenim moltes ganes de fer-ho bé i que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off.
0: Per tant, demà a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria en el retorn de la segona a una nova Creu Alta, que tornarà a empènyer en públic 11 anys després.
2: Un dia molt especial a Sabadell. Gràcies, Asier.
0: Una abraçada, Núria.
2: Passen 2 minuts de 3:15. I avui, aquí a la graderia del balcó, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Núria.
2: Ens espera un gran protagonista que va deixar la Masia l'estiu passat i ara gaudeix i també pateix de l'exigència de la segona divisió.
3: Sí, l'Aleix Garrido va aterrar a la Masia com a benjamí l'any 2012 i va estar-hi fins a 13 anys. Va arribar a debutar amb el Barça, però la competència feroig al mig del camp el va allunyar del club i, com bé dius, l'estiu passat va fer les maletes cap a Ipurua. Ja t'escolta a la graderia del balcó, Aleix Garrido.
2: Aleix Garrido, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Tot molt bé.
2: Com estàs? Com va per l'Eibar?
4: Doncs bé, molt bé. Ja hem començat la Lliga i la veritat que aquesta setmana sobretot contents, que ja vam aconseguir la primera victòria i bé, molt bé, a tope.
2: Ara ens ho deies, heu començat la temporada amb una derrota, però l'últim partit vau aconseguir ja els primers 3 punts de la temporada. Quin objectiu us marqueu aquest any?
4: Doncs la veritat que som un club de marcar pocs objectius i anar bastant al dia a dia i a competir cada partit, i ja veurem on ens fica al final la classificació, però això, tenim una entitat que ens fa anar a tope cada partit i ja veurem al final de la Lliga on hem d'estar.
3: Hem estat investigant una mica i hem vist que teniu un nou entrenador, que és en Joaquín Arambarri. No sé com han anat aquests primers mesos, què tal, si notes diferències, si us trobeu bé, si us exigeix...
4: Sí, al final, quan arriba un entrenador nou, doncs ell mostra les seves idees als jugadors, al camp, i nosaltres doncs ens hem d'anar adaptant. I hem passat ja aquest procés d'adaptació i la veritat que doncs cada setmana notem molt la millora i a mort amb ell.
2: Ara heu arrencat ja la temporada, heu jugat 2 partits, però clar, veniu d'una pretemporada, Aleix, que clar, són setmanes, no?, de molt entrenament, de poc competir. No sé si tu ets dels que t'agrada la pretemporada o del que ja tenies ganes que comencés tot plegat.
4: Bé, al final jo, com la majoria, crec que ens agrada la competició ja de Lliga, però bueno, al final la pretemporada ens serveix a tots per agafar el ritme i per mostrar la millor versió a Lliga, i crec que això ho vam fer. Va ser una pretemporada molt positiva i per començar a tope.
2: I físicament va ser molt exigent, Aleix, la pretemporada?
4: Bueno, com la de cada any, sempre hi ha el seu apartat físic que s'ha de fer, i com et dic, crec que ens va anar genial i estem tots en bona forma.
3: Aleix, tu l'any passat ja vas jugar a segona divisió, però volem preguntar-te una mica, realment, la segona divisió és una categoria molt exigent, no?
4: Sí, la veritat que sí. És una categoria molt dura, i més que res perquè comença l'any i tu li pots demanar a qui sigui que no et sabrà dir qui pujarà, qui baixarà, qui estarà a mitja taula. És una competició molt, molt, molt exigent i que no saps mai el que pot passar. Et competeix tothom, i si tu no ho fas, doncs se't mengen.
2: I que realment, Aleix, tu mires el calendari, la Lliga ha començat a mitjans d'agost i fins al juny ja no es para.
4: Sí, sí. Competició molt dura, molt llarga, i et fa estar doncs a un ritme molt, molt, molt estable. Has de ser molt constant, perquè si no, doncs caus cap a baix.
2: I Aleix, tu ets de Catalunya. L'any passat no et vas trobar cap rival català. Hi havia l'Andorra, però de Catalunya no hi havia cap equip. Clar, imagino que aquest any per tu també et farà especial il·lusió poder jugar a Sabadell, poder jugar a Girona, a prop de casa, que clar, imagino que la família i els amics els tindràs allà animant com els que més, no?
4: Doncs sí, la veritat que sí. Ja l'any passat, no tinguent cap equip català, doncs es van desplaçar molt. La veritat, tinc una família molt futbolera, però aquest any sí que estan doncs molt, molt contents contents i crec que faran uns quants viatges.
2: Aleix, deixa'm preguntar-te, aprofitant que estàs avui aquí a la graderia del balcó amb nosaltres, estàs ara jugant a l'Eibar, però clar, imagino que des de la distància també deus estar molt pendent de tot el que fa el Barça, no?
4: Sí, home, i tant. Jo al final doncs, soc del Barça i em miro tots els partits a mort i també guardo alguna relació amb algun company i crec, bueno, que el cor em tira per allà i no els deixaré pas de mirar.
3: I aquesta temporada, no, que el Barça s'està reforçant també, com veus a l'equip tu des d'allà? És a dir, com veus aquesta temporada? Què augures?
4: Bueno, doncs jo estic bastant motivat. O sigui, des de l'altra banda crec que s'està fent un molt bon equip i s'haurà de competir per tot. Entenc.
2: Tu vas debutar, Aleix, amb el primer equip, amb Xavi Hernández a la banqueta, i és veritat, no?, que va ser un moment en el que no vas tenir gaire sort, especialment amb les lesions. No sé si, clar, imagino que va ser un dels moments més complicats, no?, de la teva carrera, però com ho vas gestionar?
4: Sí, bueno, al final, doncs jo puc complir el somni, que és debutar, que això ja no m'ho traurà ningú, i si és veritat que després em va costar més, doncs, seguir en dinàmica, perquè vaig tenir, bueno, les lesions del peu, i va ser algo dur, però crec que també em va ajudar moltíssim per veure l'altra part del futbol, per ficar-me físicament a tope i per superar doncs, les adversitats, i crec que ho vaig fer així. I després, doncs mira, vaig agafar un altre camí i crec que m'ha anat super, super bé.
2: Clar, sobretot, Aleix, perquè t'arriba, no?, aquestes lesions en un moment clau per tu, en el sentit en què segurament si no hi haguessin hagut aquestes lesions haguessis fet la pretemporada amb el primer equip.
4: Sí, segurament sí, però és algú doncs que passa i el futbol és de present. El futbol no té memòria i crec que s'ha de viure el present i oblidar-ho tot.
2: M'agrada.
4: Ens hi farem mal, si no. Sí, tant.
2: M'agrada aquesta mentalitat, Aleix, de dir, mira, és veritat que va ser... És veritat, les lesions són coses que passen al futbol, que en aquell moment dius, ostres, quina putada, quina mala sort, però que realment, mira, tu n'has pogut treure la part positiva i t'ha ajudat també a tirar endavant i a fer-te més fort.
4: Sí, tant. O sigui, al final una lesió també ha de tenir algunes coses bones i has d'anar a per elles, si no malament.
2: Aleix, a la Masia ens deies que ara encara mantens contacte amb alguns joves del Barça. Tu vas coincidir amb futbolistes com Gavi, com Marc Casado. Mantens el contacte amb ells encara a dia d'avui?
4: Sí, amb uns quants al final doncs acaben sent els teus amics i t'agrada doncs tenir relació i veure-t'hi de tant en tant. Però bueno, ja és més difícil, lògicament, estar en un altre nivell també, però al final els amics no es perden.
2: No sé si estàs patint una mica amb el Marc Casado, amb la situació que està tenint ara aquests dies al Barça, pendent de trobar una sortida.
4: Sí, aviam què passa. La veritat que no en sé gaire res, però jo sé el que vol en Marc segurament i espero que pugui trobar el millor per ell i que li vagi genial.
3: Perquè, o sigui, en Marc li ha passat una mica el que et va passar a tu, que al final a un equip com el Barça hi ha molt talent, es fitxen molts jugadors, al final el mig camp, no?, és un dels llocs més cotitzats de l'equip i arriba un punt on no tothom té lloc, no?
4: Lògicament, al final estàs al millor club del món amb els millors del món i sobretot aquella posició. Així que és algo molt difícil, però crec que quan ell ha estat al camp ho ha fet molt bé i també s'ha de valorar tot el que ha fet ell i el que he donat pel club, que crec que és moltíssim. O sigui que veurem què passa, però jo estaria molt content de tenir un jugador com ell.
2: Totalment, totalment, totalment, Aleix. Ara estàs a l'Eibar, la veritat és que la temporada passada vas tenir minuts de molta qualitat a una categoria com és la segona divisió, el futbol professional, però clar, Aleix, vas fer aquest pas després d'estar 13 anys a la Masia i vas arribar com a benjamí, vas sortir l'estiu passat. Fa fred lluny de la Masia?
4: Doncs jo em pensava que sí i la veritat que m'he trobat doncs en un lloc que hi ha un equip, o sigui, increïble, ens portem tots genial, de veritat. M'he trobat, no sé, en un espai de convivència genial que m'ha ajudat moltíssim i em vaig integrar superràpid. O sigui, així que la veritat que estic molt content, no noto que hi fred fora de Can Barça i genial, de veritat.
3: I et va ser difícil sortir de la teva zona de confort? Perquè, clar, la Núria deia 13 anys a la Masia en unes dinàmiques i en un lloc com el Barça, no?, que és molt club, i de cop marxar no només de l'equip, sinó també pues, d'on tu has viscut tota la vida. Va costar fer aquest canvi o, com dius, et vas adaptar bé i va estar bé?
4: Al final jo crec que costa de cap d'acceptar-ho i dir he de marxar. Això és difícil, però un cop ja ho tens fet amb l'Eibar en aquest cas i veus que la cosa ha d'anar bé, crec que et canvia tota la mentalitat i vas a mort amb allò. I al final, doncs a mi, també gràcies als companys i tot, crec que la convivència i l'arribada va ser molt bona.
2: No sé si et veus algun dia, Aleix, tornant al Barça, tornant a casa.
4: La veritat que no és el que m'imagino ara, o sigui, per mi ojalà seria un plaer, però crec que no he de tenir el cap ara amb això. Tinc 3 anys, bueno, vaig firmar 3 anys aquí a l'Eibar i ara em toca aquest, i el que et dic, de viure el present i ja ho veurem.
2: I Aleix, deixa'm fer-te una pregunta abans d'acomiadar-te, una curiositat. Per què et diuen petit professor? D'on ve això?
4: Això s'ho va inventar Jaume Marcet, de Barça TV.
2: Home, sí.
4: Sí, doncs, no sé, va ser el seu mote i al final doncs em coneixien així.
2: I t'agrada tu o no?
4: Sí, està ben tirat, la veritat. Però al final es va donar molta bola aquest mote, la veritat, al seu temps.
2: Però saps el per què de petit professor, d'on ve això de professor?
4: Bueno, al final ell ho deia en el sentit de com sóc una mica en el camp, que ho dirigeixo una mica a tots, saps? Aquella, no sé, el director una mica d'orquestra que deia ell.
2: Doncs Aleix Garrido, t'agraïm molt que hagis estat avui aquí amb nosaltres a la graderia del balcó. Et veurem quan vinguis per Terres Catalanes, ja sigui a la Nova Creu Alta o a Montilivi, i et desitgem tota la sort del món aquesta temporada que tot just comença amb l'Eibar. Moltíssimes gràcies, Aleix.
4: Moltes gràcies.
2: I quan falten 3 minuts per les 9 de la nit anem tancant aquesta graderia del balcó, però abans dos apunts. El primer és que demà torna la Lliga F, l'Espanyol debuta precisament demà a les 5 a Eibar, el Badalona juga diumenge a les 12 a Bilbao i el Barça dona el tret de sortida diumenge al Johan a les 7 contra el Tenerife. I per cert, avui a la tarda s'ha fet oficial un dels que serà, sens dubte, les notícies del mercat de fitxatges. Álvaro Morata és nou jugador del Leganés de segona divisió. I fins aquí la graderia del balcó d'avui divendres. Ja ho sabeu, l'actualitat esportiva a 11:45 amb el Larguero. I ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé.
5: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
6: Uau!
5: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
7: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
8: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia.
9: Seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
10: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.